Excuse for it.

'cause I gotta have faith.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Este Dental Company 15% de descuento en implantología. ¿Tu sonrisa también está incompleta? Prueba ahora. Este mes en Dental Company 15% de descuento en implantología. Pide tu cita gratis en el 900-926-900 o en dentalcompany.es. Porque sonreír es salud.
2: Cada dia de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
3: El temps.
4: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta ja molt estable, dominat pel sol i el cel clar. Fins a migdia o primera hora de la tarda hi ha alguns núvols, sobretot a partir de mitja tarda, però poc destacables, amb una temperatura que ha baixat i molt. Avui és el primer dia que tindrem temperatures de tardor i hores d'ara ja es nota molt, amb una mínima que ha estat entre els 10 i 11 graus tan sols, mentre que la màxima també quedarà molt curta i no passarà dels 20, amb una humitat més baixa. Vent feble de mestral al matí i de garbí a la tarda, però girant una mica gregal entrarà a la nit. La situació marítima anirà a la baixa, de maró a marejol, a partir de mig matí.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
2: El govern local ha aprovat el nou projecte per desencallar les obres del Centre de Serveis per a la Gent Gran, el CEIAR. Aquestes feines es van aturar fa aproximadament 3 anys, al cap de poques setmanes de començar, per mancances tècniques i problemes amb l'empresa licitadora. El pressupost previst en el nou projecte és ara d'uns 240.000 euros per acabar aquesta reforma de la part del Centre Social Joan Roig i Piera que ocupaven l'antic Espai Jove i la sala d'activitats. Segons la regidora de Gent Gran, Alexandra Corbillo, un cop feta aquesta aprovació del projecte, les obres haurien de sortir a concurs tan aviat com sigui possible.
5: S'està desencallant, ja s'ha aprovat el projecte arquitectònic i ara pues, estan redactant els plecs perquè pugui sortir i desitjo que sigui abans de que puguem veure allà paletes abans de final d'any. Ho desitjo, de veritat que ho desitgem tot el govern amb molta... Bueno, espero que sí.
2: L'aprovació del projecte, anomenat tècnicament modificació i actualització bàsica i d'execució per la reforma i adequació del nou centre de dia per a la gent gran, redactat per l'arquitecte Joaquín Cortés, s'ha aprovat aquest finals de setembre i, de fet, aquesta mateixa setmana d'octubre s'ha anunciat oficialment en els butlletins oficials. La regidora Alexandra Corbillo feia mesos que anava darrere de poder tancar els detalls i els tràmits amb els serveis tècnics municipals per poder desbloquejar aquestes obres. Tal com ha explicat en una entrevista a Ràdio Cubelles, el camí de l'administració però té uns passos que s'han de seguir amb garanties.
5: Es fa un projecte per quan estava al local d'una manera. Ara el local està amb un altre, perquè hi ha unes obres fetes. Llavors, s'ha de fer un altre projecte amb aquestes obres, aquest projecte s'ha d'aprovar, aquest projecte pues, ha de passar totes les fases d'aprovació tècniques, totes les fases d'aprovació també a nivell de circuit de l'Ajuntament, internes, fer tots els plecs tècnics, els plecs administratius, llançar la licitació, que hi hagi un període de presentació d'ofertes, pues, tot això ha anat passant els mesos.
2: I pel que fa al funcionament d'aquest equipament, que s'anomenarà CEIAR, que és una mena de centre de serveis destinat a la gent gran, doncs un cop estigui acabat serà l'empresa pública Sumar-la, que s'encarregarà de la gestió d'aquest servei. Després que, recordem, el ple municipal va aprovar un reglament d'aquest servei amb la proposta de conveni i amb la compra d'una participació de l'empresa. La iniciativa també compta, recordem, amb el suport de la Generalitat i en un primer moment hauria d'oferir 25 places. La Biblioteca de Cubelles és el punt de trobada del nou Espai Comunitari de Benestar. Es tracta d'un projecte del Consell Comarcal del Garraf, compartit també amb Canyelles i Olivella, que forma part de les accions del Servei de Primera Acollida. Es tracta concretament de 12 sessions que combinen eines de gestió emocional, tallers d'art-teràpia i art floral i suport mutu intergeneracional. Una iniciativa que sorgeix de l'experiència prèvia que s'ha adquirit amb els grups de dol migratori i de la detecció d'una necessitat de treballar amb un model nou més obert a tota la ciutadania que reforci el benestar comunitari. El projecte busca, per tant, normalitzar algunes experiències humanes, com ara la pèrdua, la reconstrucció vital i la gestió de les emocions i trencar les bombolles d'aïllament, fomentar un autèntic teixit comunitari, on persones de diferents trajectòries puguin compartir vivències i crear una xarxa de suport sòlida. L'espai està obert a qualsevol persona de Canyelles, Cubelles i Olivella qui vulgui participar en unes sessions que es fan els dimarts de 10 del matí a 11:45 al migdia a la biblioteca fins al 12 de desembre, cada dimarts en aquests horaris. La metodologia és participativa, es fan ús de dinàmiques com el mapa corporal o la meditació per incentivar una participació activa. També es preveu la incorporació gradual de persones grans en algunes de les sessions amb la voluntat de potenciar un intercanvi mutu intergeneracional entre col·lectius. L'Espai Comunitari de Benestar vol convertir-se en una eina de transformació social i un punt de referència, sobretot per a les persones participants, però també per tota la societat. El projecte, com dèiem, s'emmarca dins les accions del Servei de Primera Acollida i es pot contactar mitjançant un missatge en un número de WhatsApp disponible al web de l'Ajuntament i del Consell Comarcal. Convocada una vaga general pel pròxim dia 11 de novembre. Les organitzacions que convoquen aquesta aturada diuen que ho fan sota els temes principals de l'habitatge i els salaris dignes. Així ho han anunciat en roda de premsa aquest dimecres a representants dels sindicats convocants, que són Comissions Obreres, UGT, la CGT, la Intersindical Alternativa de Catalunya, la COBAS, la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca i el Sindicat de Llogateres, després d'acordar-ho en una reunió. La portaveu del Sindicat de Llogateres de Catalunya, Carme Arcarazo, ha explicat que aquesta vaga per l'habitatge, vol aconseguir demandes concretes i ha assenyalat que, sobretot, pretén aturar la compra especulativa i els desnonaments.
6: Unes demandes molt concretes per aconseguir contractes indefinits, que baixin de manera dràstica els preus dels lloguers, però que pugin els salaris. És una vaga per aconseguir que es prohibeixin les compres especulatives. És una vaga per aconseguir un impost a la riquesa que ens permeti ampliar de veritat el parc públic. I també és una vaga per aconseguir drets sindicals al món dels lloguers, al món dels llogaters, i una vaga per aturar, en definitiva, els desnonaments.
2: La secretària general de Comissions Obreres de Catalunya, Belén López, ha reclamat que la mobilització per la vaga de l'11 de novembre marqui un abans i un després, ha dit, i ha demanat que s'aturi el país.
7: Una vaga que ha de ser una immensa mobilització que marqui un abans i un després. Ja n'hi ha prou de marges empresarials històrics que creixen i creixen i creixen i la riquesa no arriba a les butxaques de la gent treballadora. Només fan complir les butxaques dels especuladors i de les grans empreses. Per tant, nosaltres el que demanem és que tothom s'assumi en aquesta vaga general i que el dia 11 de novembre aturem el país, que estic convençuda que serà així i serà tot un èxit.
2: I el secretari general de la UGT de Catalunya, Camil Ros, ha indicat que la vaga per l'habitatge no és improvisada i ha assenyalat que la mobilització pel desnonament de la Mari Carmen a Madrid i la votació dels decrets al Congrés dels Diputats haurien sigut els elements determinants per impulsar-la.
8: Aquesta vaga no és una vaga improvisada. Per això també suposo que estem aquí totes les organitzacions. Ja feia mesos i mesos que se'n parlava. Faltava trobar l'oportunitat o decidir quan. I a vegades les coses no es poden planificar, sinó que cal actuar en el moment. I, evidentment, a partir dels fets ocorreguts i de l'esclat de mobilització que va sortir arrel de la Mari Carmen, ha estat un element determinant. L'altre element determinant és la votació al Congrés de Diputats, que les dretes tomben de forma inhumana aquells decrets.
2: La data de l'11 de novembre s'ha donat a conèixer després de saber-se la mort de la Mari Carmen, la dona desnonada a Madrid que va encendre el moviment per l'habitatge arreu de l'Estat. A banda dels sindicats, la plataforma Dignitat a les Vies també ha anunciat que s'afegeix a aquesta convocatòria de vaga de l'11 de novembre. Cubelles se suma un any més a les Jornades Europees de Patrimoni i ho farà aquests pròxims dies 9 i 10 d'octubre, en què s'oferirà una programació d'activitats obertes a tota la ciutadania. L'objectiu d'aquesta iniciativa de les Jornades Europees de Patrimoni és acostar la història local i els elements arquitectònics, socials i culturals cap a la població. El programa d'activitats arrencarà aquest divendres, 9 d'octubre, amb una jornada en col·laboració amb el grup d'estudis Cubellencs Amics del Castell. En aquesta primera sessió es farà públic el veredicte de la nova edició de la beca d'investigació local i es presentarà també el quadern cultural d'aquest any realitzat pel grup d'estudis Cubellencs Amics del Castell sobre l'evolució del paisatge de la costa del municipi entre els anys 1946 i 2025. Després, aquest dissabte, dia 10 d'octubre, el punt central de les activitats serà els safaretjos municipals. Durant tot el matí de dissabte hi haurà, paral·lelament, una visita guiada pel nucli antic de la vila per conèixer el patrimoni més destacat del centre i, seguidament, com dèiem, els safretjos és on es farà un taller i després un espectacle de titelles de 11:45 a 2:45 que està especialment pensat per al públic familiar. De cara a la tarda de dissabte, a les 7, es farà una actuació musical a càrrec del Cor Lirae de Cubelles, que es farà també als safretjos. La regidora de Patrimoni, Renata Bedosa, destaca dels micròfons de Ràdio Cubelles l'element patrimonial, que són aquests safretjos municipals.
9: Aquest any, doncs, el centre serà el de el dissabte. Els actes es faran als safretjos municipals, que també creiem que és un patrimoni que tenim, que hem d'explicar, que sobretot les escoles, aquí vull agrair la feina que fan les escoles sempre d'intentar donar a conèixer a les criatures el patrimoni local i fan visites de forma recurrent en aquest cas als safarejos i volem també acostar-ho al públic en general.
2: Totes les propostes de les jornades de patrimoni són d'accés lliure i gratuït, sense necessitat de cap reserva prèvia. Aprofitant la celebració d'aquest esdeveniment, al voltant del patrimoni, la regidora també ha informat sobre l'estat d'altres espais històrics de Cubelles i els projectes relacionats amb el patrimoni local. Per exemple, un dels elements que es podran visitar aviat seran les restes romanes que es van trobar en les obres de la plaça del Castell, tal com ha confirmat Renata Bedós.
9: Si més no, el que sí que farem serà posar en valor aquestes restes que es van trobar, que recordem que no s'han destruït, sinó que estan enterrades a sota de la plaça del Castell, ho dic per algunes consultes que m'han arribat. I el que sí que farem serà visibilitzar-ho a nivell de carrer, doncs estaran visibilitzades i una part sí que seran visibles, l'altra serà estaran integrades dintre del que serà la pròpia plaça, veient doncs com quedarà dintre del que és el terra, doncs es podrà veure o podrem veure on estaven les antigues restes. Recuperem, com bé dius, l'exposició del Charles Ribel, de moment continua ja en la previsió de que no sé, poder un altre govern de si deixi una altra cosa.
2: I en relació a Can Travé, que ja fa més de 10 anys que és un patrimoni que està en mans de l'Ajuntament, doncs també hi hauria novetats. Segons ha revelat la regidora Renata Bedós, la Diputació de Barcelona ha atorgat una subvenció tècnica per redactar un pla director d'aquesta finca.
9: Respecte a Can Travé, tenim una subvenció que ens ha concedit la Diputació per valorar què és el que es pot fer a Can Travé. Això és una notícia recent que hem tingut ara fa poc per part de la Diputació. Des per fer un pla director, per veure què és el que es podria fer a Can Travé. Això és una subvenció tècnica que ens ofereix a la Diputació de Barcelona i a partir d'aquí, doncs, quan tinguem el pla director, veurem a veure què és el que es pot fer a Can Travé.
2: I des de la Regidoria de Patrimoni també estarien treballant en reprendre les excavacions al jaciment Iber de la Mota amb un ajut de la Generalitat de Catalunya. Tota la programació de les Jornades de Patrimoni dels dies 9 i 10 d'octubre la podeu consultar al web de l'Ajuntament, cubelles.cat. Cubelles ha acollit una visita institucional d'alcaldes provinents d'Ucraïna. Aquest dimecres, el govern local s'ha reunit amb una representació política i tècnica provinent de la regió de Vinnytsia, convidada per la Diputació de Barcelona. En Volodymyr Basilievich, alcalde de Bar, un municipi que agrupa uns quants nuclis amb una població total d'uns 40.000 habitants, ha agraït el gest de ciutats catalanes com Cubelles per reunir-s'hi i establir possibles intercanvis.
10: Таким важливим візитом поділитись досвідом і подякувати таким містам, як Кубельяс, Барселона, провінційній раді за те, що вони допомагають Україні, допомагають жителям нашим в такий непростий час.
11: Nosotros, para nosotros esta visita es muy importante. Agradecemos muchísimo a la Diputación de Barcelona, a las ciudades como Cubelles, a otras ciudades, a los que nos apoyan en estos tiempos tan difíciles.
2: El regidor d'Integració Europea, Per Rodríguez, ha destacat que la visita dels representants ucraïnesos ha servit també per donar a conèixer la situació econòmica actual de Cubelles i els projectes de futur més immediats.
12: Ara anirem cap a l'espai jove una mica perquè també s'havien interessat per les polítiques de aquest desenvolupament en l'àmbit de les polítiques de joventut i després també farem un recorregut per tres empreses diferents al municipi també per veure, no?, com estem nosaltres treballant el desenvolupament del polígon industrial les Salines, no?, també amb l'incorporació de la nova plataforma logística, una mica amb el càmping també que es farà amb els propers mesos, una mica, no?, com treballem també a nivell econòmic, al sector també turístic.
2: Rodríguez, regidor d'Integració Europea, també ha recordat els gestos de suport cap a Ucraïna que s'han fet des de l'Ajuntament de Cubelles.
12: L'Ajuntament, doncs, des del primer 1, doncs, ha mostrat aquest suport, aquesta solidaritat amb el poble ucraïnès. Recordem que també tenim famílies refugiades instal·lades al municipi, no?, que els seus fills també, doncs, estudien aquí. Per tant, creiem que era un gest més que fèiem de la mà de la Diputació de Barcelona doncs, a mostrar aquest suport un cop més cap al poble ucraïnès.
2: I l'alcaldessa Rosa Fonoll ha comentat l'experiència de rebre una visita especial de representants d'Ucraïna i, per tant, un país en guerra des de fa més de 3 anys.
13: També els hem donat molt suport amb el tema de la crisi bèl·lica que estan patint, que ens han explicat una mica per sobre i, bueno, que s'estan acostant molt al model europeu. I això és el que, bueno, penso que va acabant per bon camí. L'alcalde que ha vingut, un d'ells, és alcalde d'una població com ara la nostra, uns 18.000 habitants. El que passa que s'uneixen tots els poblers del costat, que això fa que siguin uns 40, i jo li he dit que, bueno, que potser això feia més força, i he dit que potser també més problemes, no? És una cosa que m'ha sobtat.
2: Recordem que al febrer de 2022 Rússia va iniciar una invasió a gran escala d'Ucraïna que va provocar una crisi de refugiats amb més de 6 milions i mig d'ucraïnesos fugint del país i un terç de la població desplaçada.
14: Arriba una nova jornada esportiva aquest cap de setmana on el club de futbol Cubelles afronta dissabte una nova jornada de la segona catalana amb un partit exigent davant del Ulldecona. El conjunt cubellenc arriba al duel amb 6 punts després de 3 jornades i ocupa la quarta posició, mentre que els ebrencs també sumen 6 punts i són tercers. El Cubelles ha començat la temporada amb 2 victòries i una derrota. L'equip de Josu i Manol va debutar guanyant per 1-2 al camp del Torreforta i una setmana després va superar el Camarles 2-0. A la tercera jornada i en ple cap de setmana amb alertes i aiguats per tot Catalunya, va arribar la primera derrota per 2-0 al camp de l'Amposta. L'Ulldecona presenta també un balanç de 2 victòries i una derrota. Va començar la Lliga amb una contundent 3-0 davant de l'Ampolla, va guanyar 0-2 a Amposta i en l'última jornada disputada va perdre 1-4 davant del Calafell. Els dos equips arriben, per tant, separats només per la diferència de gols. El partit es jugarà dissabte a 6:45 al Municipal Josep Pons i Ventura i servirà per veure quin dels dos equips és capaç de recuperar el camí de la victòria i mantenir-se en aquesta zona alta de la competició. Pel que fa al segon equip del club de futbol Cubelles, també tindrà jornada. En aquest cas, jugarà a Vilanova del Camí i ho farà divendres al vespre, en un partit avançat a la jornada on els cubellencs tornaran a competició després d'haver ajornat el seu partit el passat cap de setmana, moments abans de començar davant del Vegas, just quan es va anunciar l'alerta per als aiguats que van patir durant el dissabte a la tarda. Per altra banda, tenim el club de futbol Sala Cubelles, que diumenge farà el seu debut a la primera divisió catalana, després que el partit de la primera jornada davant del Sant Just també quedés suspès. El debut serà especialment atractiu perquè arribarà en format de derbi comarcal a la pista del club de futbol Sala Sitges. Serà diumenge a 6:45 de la tarda i el partit doncs, es disputarà al pavelló dels Pinsbens. Tornen a retrobar-se doncs, dos equips que tenen molta història de competició, una rivalitat important, i a més ho fan doncs, en aquest debut a la primera divisió catalana, després doncs, que la primera jornada no es pogués disputar amb normalitat. També diumenge el club de futbol Sala B rebrà el CAS B en el que serà la segona jornada de Lliga. I en hoquei, el primer equip del Club Patí Cubelles tornarà a jugar a casa després d'estrenar la temporada amb un empat a la pista del Vendrell i una derrota. Un partit que els cubellencs doncs no van aconseguir sumar i, per tant, només han pogut sumar un punt en les dues primeres jornades disputades. Aquest diumenge, a 1:45, el rival serà l'Espanyol. El partit arriba, per tant, amb el repte d'aconseguir la primera victòria del curs davant de l'afició cubellenca. Pel que fa a l'equip també del Club Patí Cubelles, tindrà el B, el conjunt femení també jugarà. En aquest cas, jugaran a domicili pel que fa al B a la pista del Joieries Moner Sant Ramon i el femení a la pista del Sant Feliu. I pel que fa a vòlei, doncs aquesta setmana no hi haurà competició. Ja el calendari estava estipulat així que aquesta setmana hi havia descans. És probable que s'aprofiti per recuperar partits que no es van poder disputar el passat cap de setmana. Així doncs, una jornada intensa per uns equips que tornaran a la competició, molts d'ells després d'haver-se quedat amb les ganes el passat cap de setmana, i estarem molt pendents primer del debut del futbol sala a la primera catalana en aquest derbi davant dels Sitges i, evidentment, el retorn del club de futbol Cubelles al Josep Pons i Ventura amb la visita de l'Ull de Cona, aquest rival a la zona alta de moment en aquest inici de Lliga.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.

llona. Aixeca el cul de la trona. Qui no juga amb el pa, ja va. Una eternitat garballant qualitat. Separo l'or de la sorra, pioner el Far West. Amb tota la patxorra del món i de birres del revés. Fes, fes, mitja vida al curro i l'altra mitja al carrer. No tinc amics al bar, però sóc col·lega del cambrer. Enmig de la boira el far m'encega i perdo els estreps. Em doblega el puto amor que es roma en flames, però al revés. Què més? Tinc els que més clàssics d'aquest món absurd. El rictus forçadíssim i els plaers més immuns. El coitus interessant.

shows, de vilos rítmicos puja i baixen els sous. El plan és netejar trellats de guiris a Salou, fer quatre quartos, tirar-te els tejos, que ens prenguem un algo, venir a buscar-te amb riejo i unes flors, clavar-me un tanto. Soc feliç quan canto, no només quan tajo, passar la tarda amb tu, ni que sigui fent el pájaro. Si has nascut per la forca, no tindràs por d'ofegar-te. Calibra el risc.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta esplèndid, amb sol i cel clar pràcticament tot el dia, o com a molt amb algun núvol puntual entrada a la nit, amb una temperatura que avui es nota, ha entrat la tardor de cop, la temperatura és baixa, hem tingut una mínima de 11 i 12 graus, mentre que la màxima també quedarà curta i estarà al voltant dels 20, amb una humitat més baixa. Vent feble de mestral, amb algun cop moderat com a molt, i girant a garbí la tarda, fent que a la mar hi hagi marejol, tot i que amb una mica de maró ara a primera hora del matí. Per demà esperem que el temps també sigui molt estable i assolellat, amb cel clar la major part del dia amb algun núvol prim a primera hora del matí. La temperatura pujarà una mica i estarà entre els 12 o 13 de mínima, mentre que la màxima voltarà als 22 amb una humitat força baixa. Vent feble, amb tardal de nit i garbí de dia, amb algun cop moderat de tarda, fent que la mar hi domini el marejol. De cada diumenge continuarà el temps també molt estable, il·luminat pel sol, amb cel clar o amb algun núvol puntual poc destacable al matí i una miqueta més abundant a partir de mitja tarda, amb una temperatura que no variarà gaire, es normalitzarà per l'època i estarà entre els 12 o 13 de mínima i els 22 o 23 de màxima, amb una humitat moderada, vents febles amb una miqueta de mestral al matí i marinades al centre del dia amb una mica de marejol. I dilluns, festiu, també serà estable el temps, en domini el sol, amb bandes de núvols prims i amb unes temperatures que pugen especialment de nit i estarien entre els 15 o 16 de mínima i els 23 de màxima. No faria tanta fresca ja a primers de la setmana vinent. Una humitat moderada i vents febles en forma de brises fent que la mar hi domini el marejol.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: Aquest dilluns 5 d'octubre passat ha arrencat la programació que s'ha anomenat l'octubre més 65 de Cubelles, i una de les activitats que tindrà continuïtat dins d'aquest programa són unes xerrades sobre el dol que es faran els dilluns 5 d'octubre. Bé, de fet, aquest 5 d'octubre passat hi ha hagut la primera d'aquestes xerrades, i també el 19 i el 26 d'octubre, en què es parlarà d'aquesta qüestió, no? La pèrdua de persones del nostre entorn, de com gestionar aquest dol i de com viure també després de la pèrdua, no? De persones que han format part de la nostra vida. En parlem amb Jennifer Garcia, que és qui ofereix aquestes xerrades i que, a més, és una de les responsables del programa a Vila Cuidadores de Cubelles i de la comarca del Garraf. Jennifer, gràcies per atendre a Ràdio Cubelles. Benvinguda, bon dia.
4: Moltes gràcies.
1: Com dèiem, aquest 5 d'octubre passat s'ha fet la primera d'aquestes xerrades sobre el dol i explica'ns, doncs, Jennifer, com va anar aquest dilluns a la tarda al Casal d'Avis Municipal. Quina valoració feu d'aquesta primera activitat?
4: Doncs el primer dia la valoració és sorprenentment molt bona, perquè van tenir bastanta participació, eren un total de 15 persones en el grup, i es va generar un molt bon ambient, molt bona dinàmica, molt participativa, i tot i ser 15 persones que algunes ja es coneixien, entre elles d'aquí del poble, altres no, es va generar un clima molt amable.
1: Sí que la temàtica, com dèiem, és el dol, no? Des de quin punt de vista, doncs, creus que és important, no? O quins continguts anireu també apropant en aquestes xerrades pel que fa a això, no? El dol, la mort, no? Que de vegades ens costa parlar-ne.
4: Bueno, doncs la primera de les xerrades ens hem centrat molt en el tema delimitar què és un dol, aprendre a reconèixer les nostres pèrdues, no només com a dol d'una persona, la mort d'una persona estimada o una persona propera, sinó com un concepte més ampli que pot implicar diferents etapes vitals, diferents situacions vitals o diferent tipus de pèrdua. Mm. Pèrdua d'una expectativa, pèrdua d'un projecte de vida, pèrdua d'un domicili familiar o pèrdua també... unes de les que diem que són invisibilitzades és la pèrdua de les nostres animals de companyia.
1: Mm. Clar, sovint, no? Si parlem de dol, és això, acostumem a enfocar-ho més a la mort, no? Però pel que dius, també una, no sé, una separació o marxar d'un lloc on has viscut molt de temps pels motius que siguin o bé, perdre una amistat, no? Que no vol dir que s'hagi mort, no? Però deixar de tenir una relació, això també pot generar un dol?
4: Sí, sí, clarament, sí. Són aquests dols que estan com socialment invisibilitzats i que també tenen un pes important i que poden afectar a la persona i provocar poder, aïllament, tristesa, sentiments d'incomoditat, un malestar, que també li hem de poder parar atenció.
1: Mm. Clar, també s'ha anomenat això, no? un animal bé, domèstic, és a dir, que ens fa companyia, un animal de companyia també pot causar dol, no? Comentaves que, clar, per persones potser que doncs, han conviscut, no?, durant molts anys i s'han responsabilitzat, no?, d'aquests animals, la seva pèrdua també, no?, pot generar un dol.
4: Un dol complex, a més, perquè de vegades el fet de que s'invisibilitzi i que no es pugui parlar amb tanta llibertat, no?, està com molt assumit que un dol va molt relacionat amb la mort d'una persona, no? Però de vegades també enfatitzem aquí que el dol depèn molt del vincle. I una persona pot tenir un vincle molt proper amb un gos, amb un gat, on el contacte és directe, constant, continu, que pot generar molta angoixa, també.
1: Mm-hmm. Clar, no deixar de tenir aquesta relació, no, del dia a dia i bé, encara que això sigui un animal de companyia, de vegades se li pot treure ferro, no, o trobar que bé, com és que pateixes tant per, no, és a dir, que s'intenta com menystenir, no, de vegades potser, no, com es pot patir tant quan estem parlant d'un gos o d'un gat, no? Potser algú no li veu, no?, aquesta importància, que per la persona que ho pateix potser sí que pot ser molt, no?,
4: i fins important. I tot la tendència també a la persona mateixa minimitzar. No és tan greu. I, bueno, hi ha una sèrie d'emocions, hi ha una sèrie de processos que és important poder parar-li atenció.
1: I bé, entre els usuaris, a l'hora de fer aquesta xerrada, també quines són les preocupacions, no, en relació amb el dol que van aparèixer i que creus que són també més rellevants a l'hora d'abordar?
4: És molt interessant perquè la gent normalment acudeix amb la idea de això només em passa a mi. Hi ha certes coses que són, certes emocions, certs processos que són com més generalitzats. Però la gent, hi ha coses que quan una persona, per exemple, es troba amb una emoció que sent que no és tan pròpia del dol, no? Assumint dol, tristesa. I el dol pot estar relacionat amb altres emocions, com pot ser la ira, com pot ser la culpabilitat. I hi ha gent que pensa que, ostres, estic sentint això i podent, no estic connectant tant amb la tristesa, hi ha alguna cosa dolent, no ho estic fent, no ho estic transitant d'una forma normal. També és molt important poder profunditzar en totes les emocions, tot el ventall de sentiments, conductes, pensaments que poden interferir i que tots són vàlids. No hi ha un protocol establert de com transitar un dol. És important que puguem validar que cada persona transita el dol d'una forma molt individual, molt personal i molt relacionada amb les circumstàncies d'aquest dol.
1: Sí que potser la cultura...

0: emocional també és molt característica del dol i és molt normal i és molt natural, molt humana.
1: No sé si una de les necessitats també és compartir el dol, o no tothom ho necessita. És a dir, necessita... és bo, diguéssim, compartir-lo, o depèn de la personalitat de cadascú?
0: Depèn de que... No hi ha una forma correcta o incorrecta. Cadascú ho transita, ho viu com ho necessita. És molt important, per mi més important de compartir i no compartir, respectar i escoltar-se. Si necessito en aquest moment compartir, comparteixo. Si necessito estar sol, no escoltar ningú, que ningú em parli, també respectar aquests temps. Es poden donar totes dues coses, i les dues alhora, o en períodes curts de temps.
1: En tot cas, no, tenir l'opció, no? M'imagino que també és el bo, perquè potser algú ho voldria compartir, no? I precisament, doncs, potser no troba amb qui o amb què, oi?
0: Això és fonamental. Això és fonamental perquè, bueno, el programa també va molt vinculat a viles cuidadores, a la soledat no desitjada, i el tema de poder compartir, expressar, posar nom a aquelles experiències vitals, a aquells sentiments, a el que estàs patint en aquest moment, és molt interessant, és terapèutic, és necessari, i l'objectiu és també poder facilitar que aquesta experiència pugui ser compartida, donar aquests espais a nivell municipal.
1: Mm-hmm. Clar, donar aquesta opció, no?, a qui potser... en què s'ha trobat amb una pèrdua i no té a prop un familiar, o no li queda, no? O...
0: Bueno, per qüestions de logística o d'organitzacions familiars, no sempre es pot estar com es voldria. Hi ha persones que... Una de dels elements que trobem molt en comú en totes les persones usuàries del servei de soledat no desitjada i de dol és que normalment aquest dol es produeix quan ha mort la parella, un dels dos cònjuges. Llavors, clar, tenim, els fills podem una edat que tenen nets, tenen responsabilitats, no hi poden estar tant com voldrien. Llavors, aquí el que fem és poder vincular aquestes persones a un espai que generi també aquesta autonomia, que la persona no senti que està demanant alguna cosa o estirant emocionalment d'una altra persona, d'un familiar, d'un... No? Perquè moltes vegades et verbalitzen: ah, és que no vull ser passada, és que no vull... Bueno, està bé demanar, no importa ser passada, però també fomentar aquesta autonomia de tenir espais i recursos a nivell municipal que donen atenció a això i que posen en contacte i generen xarxa entre persones que estan passant o han passat per situacions similars.
1: Clar, que és aquest el programa Viles Cuidadores, no?, que actualment doncs, hi ha uns 26 usuaris i usuàries aquí a Cubelles, i que, no, suposo que també aquestes xerrades s'hi poden acostar, no? I no sé si heu vist que també doncs els pugui interessar, no?, també aquest tema del dol.
0: Sí, de fet alguns ja s'han vinculat, els hi ha agradat, s'han sentit molt a gust, i quan es va fer la proposta els va semblar molt bona idea.
1: Mm-hmm. Perquè també, bé, apuntaven, me'n recordo que, doncs, que vam tenir un usuari aquí, que de vegades és, no?, també el que els fa sentir acompanyats són potser coses del dia a dia, no? No? Rutines del dia a dia que les acostumen a fer soles, però que, bé, que si arriba un moment en què algú els pot acompanyar, no?, si és anar al metge, si és anar, no?, a la farmàcia o així, doncs això també ho agraeixen, no?, de vegades, no?
0: Ho agraeixen molt, perquè pensem que hi ha persones que d'edat avançada que tenen certes dificultats també de mobilitat, a nivell físic, de no escoltar bé, de no poder escoltar bé les indicacions que li donen a la farmàcia,

0: que li donen al metge. Llavors, que tenia aquest acompanyament i que una persona arribi a casa, no?, i els hi pugui, com fa la integradora social, doncs, fer recordatoris o escriure-li en gran en un paper a la nevera, no?, recorda que això t'has d'aprendre. Aquestes coses, aquestes petites accions poden canviar molt la vida d'una persona i poden alleugerir molt el sentiment de soledat.
1: Sobretot, doncs, avui estem parlant també del dol, tot i que, doncs, de vegades va acompanyat això, no?, d'aquest sentiment de soledat, per això també ho hem volgut comentar. De vegades, doncs, s'ha plantejat el dol també com unes fases, és a dir, no sé si es pot... o sigui, el dol s'entén que se supera o arriba un moment que deixem, no?, de tenir dol, sigui amb l'expressió que sigui, no?, com has dit abans, que hi ha moments, doncs, que pots estar enrabiat, moments que pots sentir-te trist o moments en què, no?, puguis no tenir-lo present, però no sé si arriba un moment, no?, que de superació. No sé si aquest és el llenguatge adequat per dir-ho, tampoc, no? Explica'ns, tu que ets especialista.
0: Bueno, això depèn molt del tipus de pèrdua. Hi ha dols que són dols d'alta complexitat i això sí que, bueno, requereix a vegades un acompanyament professional. Però per naturalesa l'ésser humà està adaptat i preparat per assimilar les pèrdues. No, respecte a el que em preguntes, hi ha unes fases, bueno, hi ha una estipulació de fases, però no hi ha un ordre concret d'aquestes: passar per la ira, passar per l'acceptació, passar per la tristesa, transitar tot això no sempre ha de tenir el mateix ordre. Bueno, la majoria de les vegades no té el mateix ordre.
1: O no té ordre, no, directament.
0: O no el té directament. Tampoc hi ha un temps estipulat per superar un dol. El dolor, no?, com el dol ve de la part... perquè dol, perquè fa mal, es va alleugerint a mesura que va passar el temps i també té molt a veure amb les estratègies d'afrontament que tingui cada persona. Per això els grups també donem aquests tips o estratègies que poden ajudar a superar o acompanyar millor, transitar d'una altra forma, de la forma més saludable possible, aquest procés de dol.
1: No, i suposo que, m'imagino que al final, no?, és convertir el que potser en un moment és dol en un record, no?, recordar aquella persona o recordar, doncs, això, el que dèiem, aquell animal de companyia, sense que això ens desperti totes aquestes batibull d'emocions d'una manera exagerada, no?
0: Sí, bueno, diguem que el final dolç seria que es pugui arribar a tenir un record des de l'amor i des de l'amabilitat al llarg del temps, que no generi el buit o la sensació de tristesa profunda que genera l'inici.
1: Molt bé, doncs, qui vulgui xerrar sobre el dol i compartir-ho, no?, es fan aquestes sessions que han arrencat aquest dilluns 5 d'octubre, que repetiran el 19 i el 26. Com estan organitzades? És a dir, si algú no ha pogut anar a la primera i diu, bé, doncs jo potser m'afegeixo el dia 19, què es trobarà, què he de tenir en compte, com les has estructurat, aquestes sessions?
0: Bueno, es pot venir a la segona o a la tercera sense el que no hagi pogut assistir a la de dilluns passat, pot venir a les següents, no hi ha problema. També es pot fer un petit resum de què es va tractar. Això ho fem sempre abans de començar. L'anterior sessió vam tractar això. L'estructura dels 3 dies és... la primera, fer el dol, aprendre a reconèixer les nostres pèrdues. Per comprendre el dol, les seves manifestacions, les pèrdues, més enllà de la mort. El que vol dir que no únicament amb la mort, però també poder tenir aquell ventall de pèrdues al llarg de la vida, que hem parlat a l'inici, que les podem tenir en compte com a dols. que no queden invisibilitzats. La segona, ens centrarem una mica més en un tipus de dol, amb el procés de dol, les pèrdues complexes, el desgast, però volíem posar una mica més d'èmfasi al dol de les persones que han sigut cuidadores, perquè ens trobem molt que les persones cuidadores tenen un tipus de dol més característic, poder una mica més complex, i que genera una mica de confusió, perquè moltes vegades podem trobar que després d'un període on s'ha cuidat durant molt de temps a una persona, a una mare, a un germà, a una parella, perquè hi ha hagut una enfermedad, hi ha un temps en què la persona, aquell cuidador, es dedica moltíssim, 24 hores, a estar pendent de les necessitats de l'altre. I quan aquella persona mor, deixa com un buit molt gran que pot arribar a ser perillós a nivell emocional perquè es poden encreuar emocions. L'emoció de la tristesa, amb poder l'emoció de cert grau de calma o alleugerament del pes, i que poden arribar a sentir-se culpables. Mm-hmm. També poder treballar molt bé com identificar cada emoció, com expressar-la, què s'està sentint en cada moment, perquè si no aquest dol es pot complicar una mica, no? Bueno, sembla que l'estimava moltíssim, ho he passat molt malament, ho estic passant molt malament, però hi ha cert grau de mi que sent una mica alleugerat. Per també deixar de patir, deixar de veure patir a l'altra persona, no? Llavors aquí pot ser una mica més complicat, i crec que és un dol que hem de poder parar-li una atenció més especialitzada en aquest tipus de dol.
1: El de les persones que cuiden a un altre, no? I que el perden, clar, també fins i tot, no? La sensació poden arribar a tenir de... Bé, i ara què faig, no? També aquesta incertesa o aquest...
0: Sí, perquè normalment aquestes persones tenen un aïllament social major degut a la situació que tenen a casa, no? I això fa que moltes vegades no tinguin tampoc la mateixa xarxa en la que recolzar-se.
1: Bé, per tant, doncs les persones que es vulguin afegir, no cal que hagin anat a la primera, es poden afegir.
0: Sí.
1: Aleshores entenc que hi ha això, no, una part més d'explicació i després una part més de participació, oi?
0: Sí.
1: Tot i que entenc que no és obligatori, si algú vol allà.
0: No, respectem el temps, cadascú pot explicar, no és necessari explicar situacions personals o vivències personals si no es desitja, si la persona si ho desitja, doncs també pot compartir. Respectar molt el que cadascú vulgui compartir. Són xerrades on hi ha un fil conductor, hi ha una temàtica, hi ha una estructura, però que també donen un espai a la participació perquè puguin compartir inquietuds i que les podem resoldre. Mm.
1: Doncs bé, el dol, ja ho hem dit, pensat d'una manera molt general, no només pensat en el primer que ens ve al cap, no? que és la mort d'una persona estimada, sinó doncs, amb la pèrdua pensada doncs, d'una manera més general, no? Que no sempre doncs, pot ser una pèrdua per una mort, sinó pot ser una separació, no? Física, o això, un fill que se'n va viure, no ho sé, no, molt lluny, o bé, doncs, qüestions d'aquestes, que de vegades, no, també poden causar aquests processos de dol, i bé, les experiències que cadascú, no, vulgui compartir en aquests espais. Que és el Casal d'Avis Municipal, oi, els pròxims dilluns 19 i 26 d'octubre, amb la Jennifer Garcia, que és membre també del programa de Viles Cuidadores. No sé si vols afegir res més, si hi ha cap altre missatge que consideris important donar, no, a la gent que ens estigui sentint.
0: Bueno, sobretot convidar a tothom que es pugui sentir identificat, que cregui que li poden ser útil, doncs convidar-los a venir. És un espai obert, és un espai molt amable, i això, que estarem allà per escoltar a tothom que ho necessiti. Mm.
1: Doncs Jennifer Garcia, moltíssimes gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé. Fins la pròxima.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
2: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres, de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Este Dental Company 15% de descuento en implantología. Tu sonrisa también está incompleta. Prueba ahora. Este mes en Dental Company 15% de descuento en implantología. Pide tu cita gratis en el 900-926-900 o en dentalcompany.es. Porque sonreír es salud.
2: Cada dia de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
3: El temps.
4: Hola, bon dia. El temps avui es presenta esplèndid, amb sol i cel clar pràcticament tot el dia, o com a molt amb algun núvol puntual entrada a la nit, amb una temperatura que avui es nota, ha entrat la tardor de cop, la temperatura és baixa, hem tingut una mínima de 11 i 12 graus, mentre que la màxima també quedarà curta i estarà al voltant dels 20, amb una humitat més baixa. Vent feble de mestral, amb algun cop moderat com a molt, i girant a garbí la tarda, fent que a la mar hi hagi marejol, tot i que amb una mica de maror ara a primera hora del matí. Per demà esperem que el temps també sigui molt estable i assolellat, amb cel clar la major part del dia amb algun núvol prim a primera hora del matí. La temperatura pujarà una mica i estarà entre els 12 o 13 de mínima, mentre que la màxima voltarà als 22 amb una humitat força baixa. Vent feble amb terral de nit i garbí de dia, amb algun cop moderat de tarda, fent que la mar hi domini el marejol. De cara a diumenge continuarà el temps també molt estable, il·luminat pel sol, amb cel clar o amb algun núvol puntual poc destacable al matí i una miqueta més abundant a partir de mitja tarda, amb una temperatura que no variarà gaire, es normalitzarà per l'època i estarà entre els 12 o 13 de mínima i els 22 o 23 de màxima, amb una humitat moderada, vents febles amb una miqueta de mestral al matí i marinades al centre del dia amb una mica de marejol. I dilluns, festiu, també serà estable el temps, en domini el sol, amb bandes de núvols prims i amb unes temperatures que pugen especialment de nit i estarien entre els 15 o 16 de mínima i els 23 de màxima. No faria tanta fresca ja a primers de la setmana vinent. Una humitat moderada i vents febles en forma de brises fent que la mar hi domini el marejol.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
2: El govern local ha aprovat el nou projecte per desencallar les obres del centre de serveis per a la gent gran, el CEIAR. Aquestes feines es van aturar fa aproximadament 3 anys, al cap de poques setmanes de començar, per mancances tècniques i problemes amb l'empresa licitadora. El pressupost previst en el nou projecte és ara d'uns 240.000 euros per acabar aquesta reforma de la part del centre social Joan Roig i Piera que ocupaven l'antic espai jove i la sala d'activitats. Segons la regidora de Gent Gran, Alexandra Corbillo, un cop feta aquesta aprovació del projecte, les obres haurien de sortir a concurs tan aviat com sigui possible.
5: S'està desencallant, ja s'ha aprovat el projecte arquitectònic i ara pues, estan redactant els plecs perquè pugui sortir i desitjo que sigui abans de que puguem veure allà paletes abans de final d'any. Ho desitjo, de veritat que ho desitgem tot el govern amb molta... Bueno, espero que sí.
2: L'aprovació del projecte, anomenat tècnicament modificació i actualització bàsica i d'execució per la reforma i adequació del nou centre de dia per a la gent gran, redactat per l'arquitecte Joaquín Cortés, s'ha aprovat aquest finals de setembre i, de fet, aquesta mateixa setmana d'octubre s'ha anunciat oficialment en els butlletins oficials. La regidora Alexandra Corbillo feia mesos que anava darrere de poder tancar els detalls i els tràmits amb els serveis tècnics municipals per poder desbloquejar aquestes obres. Tal com ha explicat en una entrevista a Ràdio Cubelles, el camí de l'administració però té uns passos que s'han de seguir amb garanties.
5: Es fa un projecte per quan estava al local d'una manera. Ara el local està amb un altre, perquè hi ha unes obres fetes. Llavors, s'ha de fer un altre projecte amb aquestes obres, aquest projecte s'ha d'aprovar, aquest projecte doncs, ha de passar totes les fases d'aprovació tècniques, Totes les fases d'aprovació també a nivell de circuit de l'Ajuntament, internes, fer tots els plecs tècnics, els plecs administratius, llançar la licitació, que hi hagi un període de presentació d'ofertes, pues, tot això ha anat passant els mesos.
2: I pel que fa al funcionament d'aquest equipament, que s'anomenarà SAIAR, que és una mena de centre de serveis destinat a la gent gran, doncs un cop estigui acabat serà l'empresa pública Sumar-la, que s'encarregarà de la gestió d'aquest servei. Després que, recordem, el ple municipal va aprovar un reglament d'aquest servei amb la proposta de conveni i amb la compra d'una participació de l'empresa. La iniciativa també compta, recordem, amb el suport de la Generalitat i en un primer moment hauria d'oferir 25 places. La Biblioteca de Cubelles és el punt de trobada del nou Espai Comunitari de Benestar. Es tracta d'un projecte del Consell Comarcal del Garraf, compartit també amb Canyelles i Olivella, que forma part de les accions del Servei de Primera Acollida. Es tracta concretament de 12 sessions que combinen eines de gestió emocional, tallers d'art-teràpia i art floral i suport mutu intergeneracional. Una iniciativa que sorgeix de l'experiència prèvia que s'ha adquirit amb els grups de dol migratori i de la detecció d'una necessitat de treballar amb un model nou més obert a tota la ciutadania que reforci el benestar comunitari. El projecte busca, per tant, normalitzar algunes experiències humanes, com ara la pèrdua, la reconstrucció vital i la gestió de les emocions i trencar les bombolles d'aïllament, fomentar un autèntic teixit comunitari, on persones de diferents trajectòries puguin compartir vivències i crear una xarxa de suport sòlida. L'espai està obert a qualsevol persona de Canyelles, Cubelles i Olivella qui vulgui participar en unes sessions que es fan els dimarts de 10 del matí a 11:45 al migdia a la biblioteca fins al 12 de desembre, cada dimarts en aquests horaris. La metodologia és participativa, es fan ús de dinàmiques com el mapa corporal o la meditació per incentivar una participació activa. També es preveu la incorporació gradual de persones grans en algunes de les sessions amb la voluntat de potenciar un intercanvi mutu intergeneracional entre col·lectius. L'Espai Comunitari de Benestar vol convertir-se en una eina de transformació social i un punt de referència, sobretot per les persones participants, però també per tota la societat. El projecte, com dèiem, s'emmarca dins les accions del Servei de Primera Acollida i es pot contactar mitjançant un missatge en un número de WhatsApp disponible al web de l'Ajuntament i del Consell Comarcal. Convocada una vaga general pel pròxim dia 11 de novembre. Les organitzacions que convoquen aquesta aturada diuen que ho fan sota els temes principals de l'habitatge i els salaris dignes. Així ho han anunciat en roda de premsa aquest dimecres a representants dels sindicats convocants, que són Comissions Obreres, UGT, la CGT, la Intersindical Alternativa de Catalunya, la COBAS, la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca i el Sindicat de Llogateres, després d'acordar-ho en una reunió. La portaveu del Sindicat de Llogateres de Catalunya, Carme Arcarazo, ha explicat que aquesta vaga per l'habitatge, vol aconseguir demandes concretes i ha assenyalat que, sobretot, pretén aturar la compra especulativa i els desnonaments.
6: Unes demandes molt concretes per aconseguir contractes indefinits, que baixin de manera dràstica els preus dels lloguers, però que pugin els salaris. És una vaga per aconseguir que es prohibeixin les compres especulatives. És una vaga per aconseguir un impost a la riquesa que ens permeti ampliar de veritat el parc públic. I també és una vaga per aconseguir drets sindicals al món dels lloguers, al món dels llogaters, i una vaga per aturar, en definitiva, els desnonaments.
2: La secretària general de Comissions Obreres de Catalunya, Belén López, ha reclamat que la mobilització per la vaga de l'11 de novembre marqui un abans i un després, ha dit, i ha demanat que s'aturi el país.
7: Una vaga que ha de ser una immensa mobilització que marqui un abans i un després. Ja n'hi ha prou de marges empresarials històrics que creixen i creixen i creixen i la riquesa no arriba a les butxaques de la gent treballadora. Només fan complir les butxaques dels especuladors i de les grans empreses. Per tant, nosaltres el que demanem és que tothom s'assumi en aquesta vaga general i que el dia 11 de novembre aturem el país, que estic convençuda que serà així i serà tot un èxit.
2: I el secretari general de la UGT de Catalunya, Camil Ros, ha indicat que la vaga per l'habitatge no és improvisada i ha assenyalat que la mobilització pel desnonament de la Mari Carmen a Madrid i la votació dels decrets al Congrés dels Diputats haurien sigut els elements determinants per impulsar-la.
8: Aquesta vaga no és una vaga improvisada. Per això també suposo que estem aquí totes les organitzacions. Ja feia mesos i mesos que se'n parlava. Faltava trobar l'oportunitat o decidir quan. I a vegades les coses no es poden planificar, sinó que cal actuar en el moment. I, evidentment, a partir dels fets ocorreguts i de l'esclat de mobilització que va sortir arrel de la Mari Carmen, ha estat un element determinant. L'altre element determinant és la votació al Congrés de Diputats, que les dretes tomben de forma inhumana aquells decrets.
2: La data de l'11 de novembre s'ha donat a conèixer després de saber-se la mort de la Mari Carmen, la dona desnonada a Madrid, que va encendre el moviment per l'habitatge arreu de l'Estat. A banda dels sindicats, la plataforma Dignitat a les Vies també ha anunciat que s'afegeix a aquesta convocatòria de vaga de l'11 de novembre. Covelles se suma un any més a les Jornades Europees de Patrimoni i ho farà aquests pròxims dies 9 i 10 d'octubre, en què s'oferirà una programació d'activitats obertes a tota la ciutadania. L'objectiu d'aquesta iniciativa de les Jornades Europees de Patrimoni és acostar la història local i els elements arquitectònics, socials i culturals cap a la població. El programa d'activitats arrencarà aquest divendres, 9 d'octubre, amb una jornada en col·laboració amb el grup d'estudis Covellencs Amics del Castell. En aquesta primera sessió es farà públic el veredicte de la nova edició de la beca d'investigació local i es presentarà també el quadern cultural d'aquest any realitzat pel grup d'estudis Covellencs Amics del Castell sobre l'evolució del paisatge de la costa del municipi entre els anys 1946 i 2025. Després, aquest dissabte, dia 10 d'octubre, el punt central de les activitats serà els safaretjos municipals. Durant tot el matí de dissabte hi haurà, paral·lelament, una visita guiada pel nucli antic de la vila per conèixer el patrimoni més destacat del centre i, seguidament, com dèiem, els safretjos és on es farà un taller i després un espectacle de titelles de 11:45 a 13:45 que està especialment pensat per al públic familiar. De cara a la tarda de dissabte, a les 7, es farà una actuació musical a càrrec del Cor Lirae de Cubelles, que es farà també als safretjos. La regidora de Patrimoni, Renata Bedosa, destaca dels micròfons de Ràdio Cubelles l'element patrimonial, que són aquests safretjos municipals.
9: Aquest any, doncs, el centre serà el dissabte. Els actes es faran als safretjos municipals, que també creiem que és un patrimoni que tenim, que hem d'explicar, que sobretot les escoles, aquí vull agrair la feina que fan les escoles sempre d'intentar donar a conèixer a les criatures el patrimoni local i fan visites de forma recurrent en aquest cas als safarejos i volem també acostar-ho al públic en general.
2: Totes les propostes de les jornades de patrimoni són d'accés lliure i gratuït, sense necessitat de cap reserva prèvia. Aprofitant la celebració d'aquest esdeveniment, al voltant del patrimoni, la regidora també ha informat sobre l'estat d'altres espais històrics de Cubelles i els projectes relacionats amb el patrimoni local. Per exemple, un dels elements que es podran visitar aviat seran les restes romanes que es van trobar en les obres de la plaça del Castell, tal com ha confirmat Renata Bedós.
9: Si més no, el que sí que farem serà posar en valor aquestes restes que es van trobar, que recordem que no s'han destruït, sinó que estan enterrades a sota de la plaça del Castell, ho dic per algunes consultes que m'han arribat. I el que sí que farem serà visibilitzar-ho a nivell de carrer, doncs estaran visibilitzades i una part sí que seran visibles, l'altra estaran integrades dintre del que serà la pròpia plaça, veient doncs, com quedarà dintre del que és el terra, doncs es podrà veure o podrem veure on estaven les antigues restes. Recuperem, com bé dius, l'exposició del Charles Ribel, de moment continua ja en la previsió de que, no sé, poder un altre govern decideixi una altra cosa.
2: I en relació a Can Clavé, que ja fa més de 10 anys que és un patrimoni que està en mans de l'Ajuntament, doncs també hi hauria novetats. Segons ha revelat la regidora Renata Bedós, la Diputació de Barcelona ha atorgat una subvenció tècnica per redactar un pla director d'aquesta finca.
9: Respecte a Can Clavé, tenim una subvenció que ens ha concedit la Diputació per valorar què és el que es pot fer a Can Clavé. Això és una notícia recent que hem tingut ara fa poc per part de la Diputació. Ara... Per fer un pla director, per veure què és el que es podria fer a Can Clavé. Això és una subvenció tècnica que ens ofereix a la Diputació de Barcelona i a partir d'aquí, doncs, quan tinguem el pla director, veurem a veure què és el que es pot fer a Can Clavé.
2: I des de la regidoria de patrimoni també estarien treballant en reprendre les excavacions al jaciment Iber de la Mota amb un ajut de la Generalitat de Catalunya. Tota la programació de les jornades de patrimoni dels dies 9 i 10 d'octubre la podeu consultar al web de l'Ajuntament, cubelles.cat. Cubelles ha acollit una visita institucional d'alcaldes provinents d'Ucraïna. Aquest dimecres, el govern local s'ha reunit amb una representació política i tècnica provinent de la regió de Vinnytsia, convidada per la Diputació de Barcelona. En Volodymyr Basilievich, alcalde de Bar, un municipi que agrupa uns quants nuclis amb una població total d'uns 40.000 habitants, ha agraït el gest de ciutats catalanes com Cubelles per reunir-s'hi i establir possibles intercanvis.
10: З таким важливим візитом поділитись досвідом і подякувати таким містам, як Кубельяс, Барселона, провінційній раді за те, що вони допомагають Україні, допомагають жителям нашим в такий непростий час.
11: Nosotros, para nosotros esta visita es muy importante. Agradecemos muchísimo a la Diputación de Barcelona, a las ciudades como Cubelles, a otras ciudades, a los que nos apoyan en estos tiempos tan difíciles.
2: El regidor d'Integració Europea, Per Rodríguez, ha destacat que la visita dels representants ucraïnesos ha servit també per donar a conèixer la situació econòmica actual de Cubelles i els projectes de futur més immediats.
12: Ara anirem cap a l'espai jove una mica perquè també s'havien interessat per les polítiques de aquest desenvolupament en l'àmbit de les polítiques de joventut i després també farem un recorregut per tres empreses diferents al municipi també per veure, no?, com estem nosaltres treballant el desenvolupament del polígon industrial Les Salines, no?, també amb l'incorporació de la nova plataforma logística, una mica amb el càmping també que es farà en els propers mesos, una mica, no?, com treballem també a nivell econòmic, al sector també turístic.
2: Rodríguez, regidor d'Integració Europea, també ha recordat els gestos de suport cap a Ucraïna que s'han fet des de l'Ajuntament de Cubelles.
12: L'Ajuntament, doncs, des del primer 1, doncs, ha mostrat aquest suport, aquesta solidaritat amb el poble ucraïnès. Recordem que també tenim famílies refugiades instal·lades al municipi, no?, que els seus fills també, doncs, estudien aquí. Per tant, creiem que era un gest més que fèiem de la mà de la Diputació de Barcelona doncs, a mostrar aquest suport un cop més cap al poble ucraïnès.
2: I l'alcaldessa Rosa Fonoll ha comentat l'experiència de rebre una visita especial de representants d'Ucraïna i, per tant, un país en guerra des de fa més de 3 anys.
13: També els hem donat molt suport amb el tema de la crisi bèl·lica que estan patint, que ens han explicat una mica per sobre i, bueno, que s'estan acostant molt al model europeu. I això és el que, bueno, penso que va acabant per bon camí. L'alcalde que ha vingut, un d'ells, és alcalde d'una població com ara la nostra, uns 18.000 habitants. El que passa que s'uneixen tots els poblers del costat, que això fa que siguin uns 40, i jo li he dit que, bueno, que potser això feia més força, i he dit que potser també més problemes, no? És una cosa que m'ha sobtat.
2: Recordem que al febrer de 2022 Rússia va iniciar una invasió a gran escala d'Ucraïna que va provocar una crisi de refugiats amb més de 6 milions i mig d'ucraïnesos fugint del país i un terç de la població desplaçada.
14: Arriba una nova jornada esportiva aquest cap de setmana on el club de futbol Cubelles afronta dissabte una nova jornada de la segona catalana amb un partit exigent davant del Ulldecona. El conjunt cubellenc arriba al duel amb 6 punts després de 3 jornades i ocupa la quarta posició, mentre que els ebrencs també sumen 6 punts i són tercers. El Cubelles ha començat la temporada amb 2 victòries i una derrota. L'equip de Josu i Manol va debutar guanyant per 1-2 al camp del Torreforta i una setmana després va superar el Camarles 2-0. a la tercera jornada i en ple cap de setmana amb alertes i aiguats per tot Catalunya va arribar la primera derrota per 2-0 al camp de l'Amposta. L'Ulldecona presenta també un balanç de dues victòries i una derrota. Va començar la Lliga amb una contundent 3-0 davant de l'Ampolla, va guanyar 0-2 a Amposta i en l'última jornada disputada va perdre 1-4 davant del Calafell. Els dos equips arriben, per tant, separats només per la diferència de gols. El partit es jugarà dissabte a 6:45 al Municipal Josep Pons i Ventura i servirà per veure quin dels dos equips és capaç de recuperar el camí de la victòria i mantenir-se en aquesta zona alta de la competició. Pel que fa al segon equip del Club de Futbol Cubelles, també tindrà jornada. En aquest cas, jugarà a Vilanova del Camí i ho farà divendres al vespre, en un partit avançat a la jornada on els cubellencs tornaran a competició després d'haver ajornat el seu partit el passat cap de setmana, moments abans de començar davant del Vegas, just quan es va anunciar l'alerta per als aiguats que van patir durant el dissabte a la tarda. Per altra banda, tenim el Club de Futbol Sala Cubelles, que diumenge farà el seu debut a la primera divisió catalana, després que el partit de la primera jornada davant del Sant Just també quedés suspès. El debut serà especialment atractiu perquè arribarà en format de derbi comarcal a la pista del Club de Futbol Sala Sitges. Serà diumenge a 6:45 de la tarda i el partit doncs es disputarà al pavelló dels Pinsbens. Tornen a retrobar-se doncs dos equips que tenen molta història de competició, una rivalitat important i a més ho fan doncs en aquest debut a la primera divisió catalana després doncs que la primera jornada no es pogués disputar amb normalitat. També diumenge el Club de Futbol Sala B rebrà el CAS B en el que serà la segona jornada de Lliga. I en hoquei, el primer equip del Club Patí Cubelles tornarà a jugar a casa després d'estrenar la temporada amb un empat a la pista del Vendrell i una derrota. Un partit que els cubellencs doncs no van aconseguir sumar i, per tant, només han pogut sumar un punt en les dues primeres jornades disputades. Aquest diumenge, a 1:45, el rival serà l'Espanyol. El partit arriba, per tant, amb el repte d'aconseguir la primera victòria del curs davant de l'afició cubellenca. Pel que fa a l'equip també del Club Patí Cubelles, tindrà el B, el conjunt femení també jugarà. En aquest cas, jugaran a domicili pel que fa al B a la pista del Joieries Moner Sant Ramon i el femení a la pista del Sant Feliu. I pel que fa a vòlei, doncs aquesta setmana no hi haurà competició. Ja el calendari estava estipulat així, que aquesta setmana hi havia descans. És probable que s'aprofiti per recuperar partits que no es van poder disputar el passat cap de setmana. Així doncs, una jornada intensa per uns equips que tornaran a la competició, molts d'ells després d'haver-se quedat amb les ganes el passat cap de setmana, i estarem molt pendents primer del debut del futbol sala a la primera catalana en aquest derbi davant dels Sitges i, evidentment, el retorn del Club de Futbol Cubelles al Josep Pons i Ventura amb la visita de l'Ulldecona, aquest rival a la zona alta de moment en aquest inici de Lliga.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.

aixeca el cul de la trona. Qui no juga amb el pa, ja va, una eternitat garballant qualitat. Separo l'or de la sorra, pioner Far West, amb tota la patxorra del món i de birres del revés. Fes, fes, mitja vida al curro i l'altra mitja al carrer. No tinc amics al bar, però sóc col·lega del carrer.

màxim i els plaers més immuns. El coitus interruptus i la més gran de les gratituds. Tranquil en solitud, entre d'altres virtuts. El pes de les cadenes no el notes si no et mous. Si sou nous en això no coneixeu dimarts i dijous. De vilos rítmicos puja i baixen els sous. El plan és netejar trellats de guiris de salou. Fer quatre quartos, tirar-te els tejos, que ens prenguem un algo. Venir a buscar-te amb riejo i unes flors, clavar-me un tanto. Soc feliç quan canto, no només quan tajo. Passar la tarda amb tu, ni que sigui fent el pájaro. Si has nascut per la forca, no tindràs por d'ofegar-te. Calibra el risc.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta esplèndid, amb sol i cel clar pràcticament tot el dia, o com a molt amb algun núvol puntual entrada a la nit, amb una temperatura que avui es nota, ha entrat la tardor de cop, la temperatura és baixa, hem tingut una mínima de 11 i 12 graus, mentre que la màxima també quedarà curta i estarà al voltant dels 20, amb una humitat més baixa. Vent feble de mestral, amb algun cop moderat com a molt, i girant a garbí la tarda, fent que a la mar hi hagi marejol, tot i que amb una mica de maror ara a primera hora del matí. Per demà esperem que el temps també sigui molt estable i assolellat, amb cel clar la major part del dia amb algun núvol prim a primera hora del matí. La temperatura pujarà una mica i estarà entre els 12 o 13 de mínima, mentre que la màxima voltarà als 22 amb una humitat força baixa. Ben feble, amb terral de nit i garbí de dia, amb algun cop moderat de tarda, fent que la mar il·lumini el marejol. De cada diumenge continuarà el temps també molt estable, il·luminat pel sol, amb cel clar o amb algun núvol puntual poc destacable al matí i una miqueta més abundant a partir de mitja tarda, amb una temperatura que no variarà gaire, es normalitzarà per l'època i estarà entre els 12 o 13 de mínima i als 22 o 23 de màxima, amb una humitat moderada, vents febles amb una miqueta de mestral al matí i marinades al centre del dia amb una mica de marejol. I dilluns, festiu, també serà estable el temps, amb domini del sol, amb bandes de núvols prims i amb unes temperatures que pugen especialment de nit i estarien entre els 15 o 16 de mínima i els 23 de màxima. No faria tanta fresca ja a primers de la setmana vinent. Una humitat moderada i vents febles en forma de brises fent que la mar hi domini el marejol.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: Aquest dilluns 5 d'octubre passat ha arrencat la programació que s'ha anomenat l'octubre més 65 de Cubelles, i una de les activitats que tindrà continuïtat dins d'aquest programa són unes xerrades sobre el dol que es faran els dilluns 5 d'octubre. Bé, de fet, aquest 5 d'octubre passat hi ha hagut la primera d'aquestes xerrades, i també el 19 i el 26 d'octubre, en què es parlarà d'aquesta qüestió, no? La pèrdua de persones del nostre entorn, de com gestionar aquest dol i de com viure també després de la pèrdua, no? De persones que han format part de la nostra vida. En parlem amb Jennifer García, que és qui ofereix aquestes xerrades i que, a més, és una de les responsables del programa a Vila Cuidadores de Cubelles i de la comarca del Garraf. Jennifer, gràcies per atendre a Ràdio Cubelles. Benvinguda, bon dia.
4: Moltes gràcies.
1: Com dèiem, aquest 5 d'octubre passat s'ha fet la primera d'aquestes xerrades sobre el dol, i explica'ns, Jennifer, com va anar aquest dilluns a la tarda al Casal d'Avis Municipal. Quina valoració feu d'aquesta primera activitat?
4: Doncs el primer dia la valoració és sorprenentment molt bona, perquè van tenir bastanta participació, eren un total de 15 persones en el grup, i es va generar un molt bon ambient, molt bona dinàmica, molt participativa, i tot i ser 15 persones que algunes ja es coneixien, entre elles d'aquí del poble, altres no, es va generar un clima molt amable. Mm-hmm.
1: Sí que la temàtica, com dèiem, és el dol, no? Des de quin punt de vista, creus que és important, no? O quins continguts anireu també apropant en aquestes xerrades pel que fa a això, no? El dol, la mort, no? Que de base ens costa parlar-ne.
4: Bueno, la primera de les xerrades ens hem centrat molt en el tema delimitar què és un dol, aprendre a reconèixer les nostres pèrdues, no només com a dol d'una persona, la mort d'una persona estimada o una persona propera, sinó com un concepte més ampli que pot implicar diferents etapes vitals, diferents situacions vitals o diferent tipus de pèrdua. Mm. Pèrdua d'una expectativa, pèrdua d'un projecte de vida, pèrdua d'un domicili familiar o pèrdua també... unes de les que diem que són invisibilitzades és la pèrdua de les nostres animals de companyia.
1: Mm. Clar, sovint, no? Si parlem de dol, és això, acostumem a enfocar-ho més a la mort, no? Però pel que dius, també una, no sé, una separació o marxar d'un lloc on has viscut molt de temps pels motius que siguin o bé perdre una amistat, no? Que no vol dir que s'hagi mort, no? Però deixar de tenir una relació, això també pot generar un dol?
4: Sí, sí, clarament sí. Són aquests dols que estan com socialment invisibilitzats i que també tenen un pes important i que poden afectar a la persona i provocar poder aïllament, tristesa, sentiments d'incomoditat, un malestar, que també li hem de poder parar atenció.
1: Mm. Clar, també s'ha anomenat això, no? un animal domèstic, és a dir, que ens fa companyia, un animal de companyia també pot causar dol, no? Comentaves que, clar, per persones potser que han conviscut, no?, durant molts anys i s'han responsabilitzat, no?, d'aquests animals, la seva pèrdua també, no?, pot generar un dol.
4: Un dol complex, a més, perquè de vegades el fet de que s'invisibilitzi i que no es pugui parlar amb tanta llibertat, no?, està com molt assumit que un dol va molt relacionat amb la mort d'una persona, no? Però de vegades també enfatitzem aquí que el dol depèn molt del vincle. I una persona pot tenir un vincle molt proper amb un gos, amb un gat, on el contacte és directe, constant, continu, que pot generar molta angoixa, també.
1: Mm-hmm. Clar, no deixar de tenir aquesta relació, no?, del dia a dia i bé, encara que això sigui un animal de companyia, de vegades se li pot treure ferro, no?, o trobar que bé, com és que pateixes tant per, no?, és a dir, que s'intenta com menystenir, no?, de vegades potser, no?, com es pot patir tant quan estem parlant d'un gos o d'un gat, no? Potser algú no li veu, no?, aquesta importància, que per la persona que ho pateix potser sí que pot ser molt, no?,
4: i fins important. I tot la tendència també a la persona mateixa a minimitzar. No és tan greu. I, bueno, hi ha una sèrie d'emocions, hi ha una sèrie de processos que és important poder parar-li atenció.
1: I bé, entre els usuaris, a l'hora de fer aquesta xerrada, també quines són les preocupacions, no?, en relació amb el dol que van aparèixer i que creus que són també més rellevants a l'hora d'abordar?
4: És molt interessant perquè la gent normalment acudeix amb la idea de això només em passa a mi. Hi ha certes coses que són, certes emocions, certs processos que són com més generalitzats. Però la gent, hi ha coses que quan una persona, per exemple, es troba amb una emoció que sent que no és tan pròpia del dol, no? Assumint dol, tristesa. I el dol pot estar relacionat amb altres emocions, com pot ser la ira, com pot ser la culpabilitat. I hi ha gent que pensa que, ostres, estic sentint això i podent, no estic connectant tant amb la tristesa, hi ha algo dolent, no ho estic fent, no ho estic transitant d'una forma normal. També és molt important poder profunditzar en totes les emocions, tot el ventall de sentiments, conductes, pensaments que poden interferir i que tots són vàlids. No hi ha un protocol establert de com transitar un dol. És important que puguem validar que cada persona transita el dol d'una forma molt individual, molt personal i molt relacionada amb les circumstàncies d'aquest dol.
1: Sí que potser la cultura ens ha donat, no?, com una idea, no?, de dol, i que és això, no?, l'haver d'estar tristos, haver de lamentar-ho tot, no?, però es pot entendre com a dol altres actituds o altres emocions posteriors a una pèrdua, per tant.
4: I que es donin totes alhora, també. També, una de les coses que ahir vam remarcar molt és, en un procés de dol, tu pots estar en un moment xerrant amb una veïna, rient, prenent un cafè o mirant un programa de televisió i estar rient i als minuts està plorant desconsoladament, i això, aquesta fluctuació

0: temps. Es poden donar totes dues coses i les dues alhora o en períodes curts de temps.
1: En tot cas, no, tenir l'opció, no? M'imagino que també és el bo, perquè potser algú ho voldria compartir, no? I precisament, doncs, potser no troba amb qui o amb què, oi?
0: Això és fonamental. Això és fonamental perquè, bueno, el programa també va molt vinculat a viles cuidadores, a la soledat no desitjada, i el tema de poder compartir, expressar, posar nom a aquelles experiències vitals, a aquells sentiments, a el que estàs patint en aquest moment, és molt interessant, és terapèutic, és necessari, i l'objectiu és també poder facilitar que aquesta experiència pugui ser compartida, donar aquests espais a nivell municipal.
1: Mm-hmm. Clar, donar aquesta opció, no?, a qui potser en aquest s'ha trobat amb una pèrdua i no té a prop un familiar o no li queda, no? O...
0: Bueno, per qüestions de logística o d'organitzacions familiars no sempre es pot estar com es voldria. Hi ha persones que... Una de dels elements que trobem molt en comú en totes les persones usuàries del servei de soledat no desitjada i de dol és que normalment aquest dol es produeix quan ha mort la parella, un dels dos cònjuges. Llavors, clar, tenim, els fills podem una edat que tenen nets, tenen responsabilitats, no hi poden estar tant com voldrien. Llavors, aquí el que fem és poder vincular aquestes persones a un espai que generi també aquesta autonomia, que la persona no senti que està demanant alguna cosa o estirant emocionalment d'una altra persona, d'un familiar, d'un, no? Perquè moltes vegades et verbalitzen: ah, és que no vull ser passada, és que no vull... Bueno, està bé demanar, no importa ser passada, però també fomentar aquesta autonomia de tenir espais i recursos a nivell municipal que donen atenció a això i que posen en contacte i generen xarxa entre persones que estan passant o han passat per situacions similars.
1: Clar, que és aquest el programa Viles Cuidadores, no?, que actualment doncs, hi ha uns 26 usuaris i usuàries aquí a Cubelles, i que, no, suposo que també aquestes xerrades s'hi poden acostar, no? I no sé si heu vist que també doncs els pugui interessar, no? També aquest tema del dol.
0: Sí, de fet alguns ja s'han vinculat, els hi ha agradat, s'han sentit molt a gust, i quan es va fer la proposta els va semblar molt bona idea.
1: Mm-hmm. Perquè també, bé, apuntaven, me'n recordo que, doncs, que vam tenir un usuari aquí que a vegades és, no, també el que els fa sentir acompanyats són potser coses del dia a dia, no? No? Rutines del dia a dia que les acostumen a fer soles, però que bé, que si arriba un moment en què algú els pot acompanyar, no? Si és anar al metge, si és anar, no, a la farmàcia o així, doncs això també ho agraeixen, no? De vegades, no?
0: Ho agraeixen molt, perquè pensem que hi ha persones que d'edat avançada que tenen certes dificultats també de mobilitat, a nivell físic, de no escoltar bé, de no poder escoltar bé les indicacions que li donen a la farmàcia, que li donen al metge. Llavors, que tenir aquest acompanyament i que una persona arribi a casa, no?, i els hi pugui, com fa la integradora social, doncs fer recordatoris o escriure-li en gran en un paper a la nevera, no?, recorda que això t'has d'aprendre. Aquestes coses, aquestes petites accions poden canviar molt la vida d'una persona i poden alleugerir molt el sentiment de soledat.
1: Sobretot, doncs, avui estem parlant també del dol, tot i que, doncs, de vegades va acompanyat això, no?, d'aquest sentiment de soledat, per això també ho hem volgut comentar. De vegades, doncs, s'ha plantejat el dol també com unes fases, és a dir, no sé si es pot

0: O sigui, el dol s'entén que se supera o arriba un moment que deixem, no?, de tenir dol, sigui amb l'expressió que sigui, no?, com has dit abans, que hi ha moments, doncs, que pots estar enrabiat, moments que pots sentir-te trist o moments en què, no?, puguis no tenir-lo present, però no sé si arriba un moment, no?, que de superació. No sé si aquest és el llenguatge adequat per dir-ho, tampoc, no? Explica'ns, tu que ets especialista.
1: Bueno, això depèn molt del tipus de pèrdua. Hi ha dols que són dols d'alta complexitat i això sí que, bueno, requereix a vegades d'un acompanyament professional. Però per naturalesa l'ésser humà està adaptat i preparat per assimilar les pèrdues. No, respecte a el que em preguntes, hi ha unes fases, bueno, hi ha una estipulació de fases, però no hi ha un ordre concret d'aquestes: passar per la ira, passar per l'acceptació, passar per la tristesa, transitar tot això no sempre ha de tenir el mateix ordre. Bueno, la majoria de les vegades no té el mateix ordre.
0: O no té ordre, no, directament.
1: O no el té directament, tampoc hi ha un temps estipulat per superar un dol. El dolor, no, com el dol ve de la part, perquè dol, perquè fa mal, es va alleugerint a mesura que va passar el temps i també té molt a veure amb les estratègies d'afrontament que tingui cada persona. Per això els grups també donem aquests tips o estratègies que poden ajudar a superar o acompanyar millor, transitar d'una altra forma, de la forma més saludable possible, aquest procés de dol.
0: No, i suposo que, m'imagino que al final, no, és convertir el que potser en un moment és dol en un record, no? Recordar aquella persona o recordar, doncs, això, el que dèiem, aquell animal de companyia, sense que això ens desperti totes aquestes batibull d'emocions d'una manera exagerada, no?
1: Sí, bueno, diguem que el final dolç seria que es pugui arribar a tenir un record des de l'amor i des de l'amabilitat al llarg del temps. Que no generi el buit o la sensació de tristesa profunda que genera l'inici.
0: Molt bé, doncs qui vulgui xerrar sobre el dol i compartir-ho, no? Es fan aquestes sessions que han arrencat aquest dilluns 5 d'octubre, que repetiran el 19 i el 26. Com estan organitzades? És a dir, si algú no ha pogut anar a la primera i diu, bé, doncs jo potser m'afegeixo el dia 19, què es trobarà, què he de tenir en compte, com les has estructurat aquestes sessions?
1: Bueno, es pot venir a la segona o a la tercera sense el que no hagi pogut assistir a la de dilluns passat, pot venir a les següents, no hi ha problema, també es pot fer un petit resum de què es va tractar, això ho fem sempre abans de començar, l'anterior sessió vam tractar això. L'estructura dels 3 dies és... La primera, fer el dol, aprendre a reconèixer les nostres pèrdues. Per comprendre el dol, les seves manifestacions, les pèrdues més enllà de la mort. El que vol dir que no únicament amb la mort, però també poder tenir aquell ventall de pèrdues al llarg de la vida, que hem parlat a l'inici, que les podem tenir en compte com a dols. Que no quedin invisibilitzats. La segona, ens centrarem una mica més en un tipus de dol, amb el procés de dol, les pèrdues complexes, el desgast, però volíem posar una mica més d'èmfasi al dol de les persones que han sigut cuidadores, perquè ens trobem molt que les persones cuidadores tenen un tipus de dol més característic, poder una mica més complex i que genera una mica de confusió, perquè moltes vegades podem trobar que després d'un període on s'ha cuidat durant molt de temps a una persona, una mare, un germà, a una parella perquè hi ha hagut una enfermedad, hi ha un temps en què la persona, aquell cuidador, es dedica moltíssim, 24 hores, a estar pendent de les necessitats de l'altre. I quan aquella persona mor, deixa com un buit molt gran que pot arribar a ser perillós a nivell emocional perquè es poden encreuar emocions. L'emoció de la tristesa amb poder l'emoció de cert grau de calma o alleugerament del pes i que poden arribar a sentir-se culpables. Mm-hmm. També poder treballar molt bé com identificar cada emoció, com expressar-la, què s'està sentint en cada moment, perquè si no aquest dol es pot complicar una mica, no? Bueno, sembla que l'estimava moltíssim, ho he passat molt malament, ho estic passant molt malament, però hi ha cert grau de mi que sent una mica alleugerat. Mm. Per també deixar de patir, deixar de veure patir a l'altra persona, no? Mm. Llavors aquí pot ser una mica més complicat i crec que és un dol que hem de poder parar-li una atenció més especialitzada en aquest tipus de dol.
0: El de les persones que cuiden a un altre, no? I que el perden, clar, també fins i tot, no? La sensació poden arribar a tenir de... Bé, i ara què faig, no? També aquesta incertesa o aquest...
1: Sí, perquè normalment aquestes persones tenen un aïllament social major degut a la situació que tenen a casa, no? I això fa que moltes vegades no tinguin tampoc la mateixa xarxa en la que recolzar-se.
0: Bé, per tant, doncs les persones que es vulguin afegir, no cal que hagin anat a la primera,
1: sí,
0: es poden afegir.
1: Sí, sí.
0: Aleshores entenc que hi ha això, no, una part més d'explicació i després una part més de participació, oi?
1: Sí, sí.
0: Tot i que entenc que no és obligatori, si algú vol allà.
1: No, respectem el temps, cadascú pot explicar, no és necessari explicar situacions personals o vivències personals si no es desitja, si la persona si ho desitja, doncs també pot compartir. Respectar molt el que cadascú vulgui compartir. Són xerrades on hi ha un fil conductor, hi ha una temàtica, hi ha una estructura, però que també donen un espai a la participació perquè puguin compartir inquietuds i que les podem resoldre. Mm.
0: Doncs bé, el dol, ja ho hem dit, pensat d'una manera molt general, no només pensat en el primer que ens ve al cap, no? que és la mort d'una persona estimada, sinó doncs, amb la pèrdua pensada doncs, d'una manera més general, no? Que no sempre doncs, pot ser una pèrdua per una mort, sinó pot ser una separació, no? Física, o això, un fill que se'n va viure, no ho sé, no molt lluny, o bé, doncs, qüestions d'aquestes, que de vegades, no?, també poden causar aquests processos de dol, i bé, les experiències que cadascú, no?, vulgui compartir en aquests espais. Que és el Casal d'Avis Municipal, oi, els pròxims dilluns 19 i 26 d'octubre, amb la Jennifer Garcia, que és membre també del programa de Viles Cuidadores. No sé si vols afegir res més, si hi ha cap altre missatge que consideris important donar, no?, a la gent que ens estigui sentint.
1: Bueno, sobretot convidar a tothom que es pugui sentir identificat, que cregui que li poden ser útil, doncs convidar-los a venir. És un espai obert, és un espai molt amable i això, que estarem allà per escoltar tothom que ho necessiti. Mm.
0: Doncs Jennifer Garcia, moltíssimes gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé. Fins la pròxima.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
2: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.

Bon dia o bona nit, senyores i senyors, si esteu escoltant la repetició de Late Weekend d'aquest cap de setmana. Us parla Josep Lluís Villanueva i avui no tenim a la Mònica perquè deu estar fent cua ja per entrar al, on era allò, al Palau dels Esports, al Palau Sant Jordi, no me'n recordo, ho tenim cap al final del programa. Bé, sia com sia, fent cua per veure els Soques Grasses, que estan petant, però per tot arreu. I en parlarem, això, el que acabo de dir, al final del programa. Comencem aquesta nova edició de Le Weekend amb l'agenda municipal, com acostumem a fer totes les setmanes. I començarem amb una cosa que es diu Poesia Manual d'Ús, que segurament ja heu sentit més d'una vegada i que, atenció a la dada, perquè era un club de lectura que es feia tots els mesos, però degut a l'overbooking de clubs de lectura que hi ha a la biblioteca, a partir d'ara es farà cada trimestre. Ep! Què hi farem? La poesia, si algú s'ha de treure, com sempre, el primer de tot, la poesia. Bé, bueno, doncs avui, dia 9 d'octubre, a les 11 del matí, tot just quan acabi Late Weekend, La bellesa del marit, d'Anne Carson. Club de lectura de poesia, tertúlia a partir de la lectura de llibres de poemes amb la finalitat de facilitar eines per apropar-se a aquest gènere, una mica desconegut. I ara encara ho serà més, si ho tenim cada 3 mesos. Conducció a la nostra amiga Carme Rigol, que la bona notícia de que faci menys coses a la biblioteca és que possiblement la tornarem a tenir de col·laboradora en aquest programa amb una secció de llibres. Trobada trimestral, com dèiem, en divendres a les 11 del matí, des de l'octubre fins a l'abril, durada 60 minuts i sessions obertes amb aforament limitat. Les persones interessades s'han de dirigir, com és lògic, a la Biblioteca de Cubelles.

doncs, Poetry in Motion, poesia en moviment, però menys moviment aquest curs del que tenia el curs passat, com ja us he dit, d'un cop al mes, doncs ara un cop al trimestre. Segon cicle de cinema documental, els dies 7, aquest dia va ser aquest dimecres passat, el dia 14 i el dia 21. Què passarà el proper dimecres? Doncs dins d'aquest cicle de cinema documental, Buchenwald, la deportació als camps nazis, és un cicle de cinema que s'inclou en el marc del projecte Buchenwald, podrem veure la segona sessió, el 14 del 10, amb Montserrat Roig entrevistant Neus Català. I en la tercera sessió, que serà el dia 21, així va ser Buchenwald, un documental de 60 minuts, de 56 minuts, falten 4 per 60, i un altre documental titulat Epic War. Sessions els dimecres, dia 7, dia 14 i dia 21, a la biblioteca.

0: Doncs hi ha músiques que sonen un cop a l'any, normalment, en aquest sí. programa, no? I aquesta és una d'elles, amb la que cada any ja fa la tira d'anys, anunciem que ja estan a punt les jornades europees de patrimoni. En aquest cas, les del 2026, que se celebraran del 9 d'octubre a les 18:30, això és el dissabte, fins al 10 diumenge a les 20 hores de la tarda. Totes les activitats són, perdona?
1: Dissabte.
0: Dissabte 18:30, sí, 9 d'octubre, dissabte i diumenge, no?
1: O no, divendres
0: i dissabte. Divendres tens raó, jo ja me'n vaig el diumenge, estic de cap de setmana. Bé, la veu que acabeu de sentir, si no la heu identificat, és la nostra amiga i gairebé ja col·laboradora del programa, perquè acostuma a venir bastant sovint, a l'E-Weekend, la Núria Gené, que és l'arxivera municipal, entre d'altres.
1: Sí,
0: entre d'altres. Ho deixarem aquí. Núria, bona tarda, amiga, bon dia.
1: Hola, bon dia, bona tarda.
0: Com estàs?
1: Bé.
0: Sí?
1: Bé, preparada ja.
0: Atrafegada, sí. Tope, no?
1: Per aquesta tarda i demà, matí tarda.
0: Com cantava la Concha Buica, jodida però contenta.
1: Sí, clar.
0: Més o menys.
1: S'ha d'aprendre la vida amb filosofia i amb alegria.
0: I tant que sí.
1: I més amb aquest himne, no?, que tenim.
0: I tant, sí, és maco. L'himne, si més no, és maco.
1: Sí, sí.
0: La Unió Europea cada vegada, per mi, és més lletja. Però bueno, això són apreciacions personals.
1: Unes coses maques de tenir.
0: Sí, sí. Vinga, va, explica'ns, què ens has preparat per tal de commemorar aquestes jornades europees de patrimoni al cap de setmana, que ja comença
1: sí.
0: demà.
1: De fet, les jornades europees de patrimoni es celebren un cap de setmana en cada país. Aquí doncs es celebren 9, 10 i 11, o sigui, les activitats podrien ser fins a l'11. Aquí a Cubelles fem activitats el dia 9 i el dia 10, matí i tarda. Llavors, hem programat un conjunt d'activitats per públics diversos i bàsicament aquest any, com a element patrimonial destacat, tindríem els safareigs municipals, que podrem gaudir d'ells el dissabte, matí i tarda, en diverses activitats. Però si vols, comencem a repassar primer les activitats del divendres, que està ubicada...
0: Avui.
1: Correcte, avui a la tarda. A la sala d'exposicions del Centre Social, val? On farem a les 6:45 la presentació de les Jornades Europees de Patrimoni, a 3:15 la presentació dels guanyadors de la beca d'investigació local, que és un acte que teníem pendent des de la Festa Major...
0: És el que anava a dir, sí. Això no s'havia
1: sí.
0: fet fins
1: no,
0: ara,
1: no
0: dins
1: fet.
0: De les jornades.
1: No, és un acte que teníem pendent i aleshores... Mm. Per no fer-lo sol,
0: sí.
1: com un acte independent, vam pensar que el posaríem dintre del programa de les jornades, per així també li donem una mica més de difusió i bueno, queda com coordinat.
0: Està bé.
1: Com que al final la investigació històrica també moltes
0: Home,
1: vegades...
0: té una part important dins
1: sí.
0: de la beca aquesta.
1: Correcte.
0: Sí, sí. Ha, sí a més sí. a més, hem de dir una cosa que, bé, la Núria ja ho ha dit, és la primera vegada que s'inclou dins de les jornades de patrimoni, però no passes que sigui la primera vegada que s'atorga aquesta beca. Ja porta anys i panys.
1: Sí, o sigui, normalment es feia per la Setmana Cultural, normalment sempre era per la Setmana Cultural. Aquest any, pel que sigui, s'havia de fer per la Festa Major, però no el va poder quadrar, crec que era la Festa Major petita, no ho sé. I aleshores, com que quedava aquest acte pendent, doncs vam estar valorant si ho podíem incloure aquí i bueno, vam valorar que sí i llavors farem la presentació, doncs...
0: Perfecte.
1: Res, doncs aquests guanyadors de la beca d'investigació local.
0: 18:45 aquesta tarda.
1: Correcte. I a continuació, a les 7 de la tarda, o sigui, seria una seguit, no? Una cosa darrere l'altra. Presentarem el quadern cultural, que és la separata de dintre del programa de la Festa Major que s'ha dit sempre, vale? Farem la presentació, que el quadern cultural es diu Evolució del paisatge de costa al municipi de Cubelles 1946-2025, de Pere Vives Santa Eulàlia, i a més vindrà l'autor i amb un conjunt d'imatges que projectarem, doncs l'autor mateix les comentarà i bueno, podrem veure una mica com ha estat doncs, aquest canvi en la línia de costa de fruit pel canvi climàtic i per les variacions i per bueno, i les construccions, doncs veurem una mica com ha estat l'evolució i bueno, cap on anem, no?
0: Òbviament anem
1: que,
0: cap,
1: a, més,
0: cap a llocs
1: és una,
0: diferents. Sí,
1: és una part del patrimoni, això.
0: Sí, sí,
1: és
0: tant
1: una
0: i tant.
1: Part del medi ambient I la societat que està...
0: Tot i que l'Ajuntament pròpiament a la costa poca cosa pot fer, perquè sí. no depèn de l'Ajuntament, sinó de costes, però sí, és un patrimoni de l'Ajuntament. Saps que trobo molt a faltar? Et faig un petit parèntesi, parlant de la costa, i que mai més segurament ho tindrem, suposo, els ponts de fusta. Les passarel·les
1: de fusta,
0: les passeres aquelles.
1: Bueno, en algun moment.
0: Vols dir? Jo no crec que ho facin.
1: Jo crec que l'han reclamat.
0: Sí.
1: És que no depèn tampoc de l'Ajuntament, depèn de Miteco.
0: Mm.
1: Sí, però, el Ministeri.
0: Clar, allò alguna cosa s'ha de fer perquè, òbviament, és un impediment en el cas de que baixi un aiguat amb...
1: Jo no us puc parlar en concret perquè tampoc és de la meva competència, però sí que sé que s'ha reclamat i que...
0: Home, és que era molt maco allò, vull dir, era
1: una passejada... Que estan darrere de posar algun... Bueno, de fer alguna cosa, però clar, ja no depèn tampoc de l'Ajuntament, i sí que l'Ajuntament pot apretar o pot via cartes o pot intentar negociar a nivell polític, però clar, també l'altra part té molt a dir.
0: Vale, no parlem d'aquests tipus de temes que bé, acabes de deixar ben clar que no pertanyen a les teves competències.
1: No.
0: Dins de l'Ajuntament.
1: Vale.
0: Correcte. Doncs, presentació de la separata del programa de la Festa Major a les 19. Correcte. Això és amb la col·laboració dels Amics del Castell.
1: Correcte, no? Sí, amb la col·laboració dels Amics del Castell.
0: L'ha dit en ells sempre.
1: Sí.
0: Correcte. Doncs això és pel que toca avui a la tarda, que no és poc, des de les 18:30, que és la presentació, fins a les 19, que això s'allargarà fins a les 20, dos quarts de 30, vull dir, fins a prop de les 9 del vespre, amb tota la presentació, les projeccions i tota la història, no?
1: El que necessitem.
0: Correcte. I ja està. Demà dissabte més. Dissabte 10.
1: Demà dissabte comencem, qui vulgui, a 11:15, la gincama del patrimoni covellenc, vale? Que ja es va fer una edició durant la Festa Major, jo diria, o la Festa Major petita, no sé, una de les dues, a l'època aquesta de la Festa Major, i que va tenir molt d'èxit, i aleshores la tornem a repetir, i aquesta gincama té la durada d'una hora. El punt de trobada és a la plaça de la Vila, i es fa a càrrec del grup de cultura urbana de Cubelles i l'exposició permanent del pallasso Charlie Rivel. Llavors es fa la gincama per diversos elements del patrimoni i es va seguint pistes i...
0: Amb un toc de Charlie Rivel.
1: No té el toc aquí.
0: Aquí no hi ha toc.
1: Mare. Aquí no hi ha toc, el toc està un altre.
0: A la Mònica li encanta el posar el toc.
1: Sí.
0: Vull dir,
1: sí.
0: Molt bé, molt bé.
1: Sí, sí.
0: Vale, doncs això és a, deies, a les 10:30 del matí, a 11:15.
1: Correcte. A 11:45 i fins 13:45, les dues, a l'espai dels safareigs municipals, toca activitats infantils, que seria tallers i activitats de patrimoni amb toc d'història, art i circ.
0: Aquí sí que hi ha toc.
1: Sí.
0: Vale.
1: A càrrec de l'exposició permanent del pallasso Charlie Rivel. Llavors, bueno, totes les activitats, com sabeu, de les jornades de patrimoni són lliures, gratuïtes, i en aquest cas, d'aquest any, cap té inscripció prèvia. Vale? Totes són sense inscripció prèvia. A l'espai dels safareigs municipals. Que, a més, muntarem unes taules per fer tallers i tal, mentre els nens i nenes doncs, fan boca esperant l'espectacle fort, que és l'espectacle de titelles, la granja de Can Galiot, a càrrec de Galiot Teatre. Vale? Allí mateix, als safareigs municipals.
0: Correcte.
1: Vale. Llavors,
0: i anem a dinar.
1: Aquest espectacle... es tracta del Pepito, que és el pagès de Cal Galiot, que a través de diversos animals ens explicarà doncs, el món de la pagesia, ambientat doncs, en un espai emblemàtic com és el safareig, i és una manera també d'acostar el públic familiar i infantil en un espai patrimonial que moltes vegades a altres activitats no se diuria de venir, però en activitats aquestes ja vam fer uns titelles allà en el safareig farà 2 anys, que van tenir molt d'èxit, la veritat, fa més ens va ploure.
0: Va ploure?
1: Va ploure. Van muntar sota i estaven tots els nens sobre de les piles del safareig i la veritat és que va estar molt bé, van fer ple.
0: Molt bé.
1: Sí,
0: no?
1: sí. Va tenir molt, molt d'èxit i a més, és un espai que sí que des de fora al carrer es veu, vale, perquè tenim l'enreixat i es veu, però en aquest cas doncs, s'obren les portes, la gent pot entrar, pot mirar la informació que hi ha penjada sobre el safareig, preguntar, etc.
0: No, és un espai molt maco per fer coses.
1: Sí, la veritat està bonic,
0: està molt bé.
1: Vaig passar fa un parell de dies.
0: Petit comitè, no massa
1: gent. Ara, com va parar de ploure, a veure com estava el tema, i la veritat és que estava molt, molt arreglat, sí. No hi havia tolls d'aigua ni res, està maco.
0: El Tomàs Molina diu que s'ho ha arreglat per aquest cap de setmana.
1: Sí, oi? Ens ha fet el favor.
0: Us ha fet el favor de que no plourà. Diu.
1: Enviarem unes xocolates.
0: Ja sí, perfecte.
1: Sí.
0: I tant. Molt bé. Què més? Això és a les 12 demà dissabte.
1: Sí, correcte. Bueno, l'espectacle de titelles dura aproximadament una horeta, 50 minuts, una cosa així. Llavors, qui vulgui quedar-se a fer més tallers, pues es podrà quedar, i si no, pues ja a dinar, que ja és hora. Uh-huh. I aleshores, a les 7 de la tarda, hi ha programat el concert Dones i Patrimoni, a càrrec del Cor Lirae, que ens farà un repertori adequat amb aquesta temàtica. Jo no l'he escoltat. A veure ens sorprenen.
0: Ara és quan li hauríem de preguntar a la Mònica i què teniu preparat per tal? Però com que no, com
1: bueno,
0: que està
1: fent
0: cua...
1: Però diria, és una sorpresa, tal...
0: Ja, segur. Sí, exacte. El fet de que no sigui vol dir que tampoc passa res, en aquest cas.
1: Així hi ha més incògnita.
0: Ja, bé. No? Perfecte.
1: Ja està, i una copa de cava a finalitzar. Per socialitzar, no?
0: Això
1: amb tots els assistents i finalització de les jornades.
0: Perfecte, doncs no està pas malament. Anem a escoltar una altra de les cançons que escoltem només un cop a l'any i que l'hauríem d'escoltar més perquè jo penso que és una cançó realment preciosa.

0: preciós. O sigui, és que dona una alegria, aquest himne, no? L'himne a l'alegria del Baldo de los Ríos, hauria de ser, o Waldo, no, però Baldo, si estem a Catalunya li hauríem de dir Baldo de los Ríos, amb el Miguel Ríos. I amb aquest himne acomiadem a la nostra estimada arxivera municipal, la Núria Jané, que sigui tot un èxit. De moment, ja ho hem dit abans, el Tomàs Molina sembla ser que t'ho ha garantit.
1: Sí,
0: ja veurem si és veritat. I també, bueno, també li desitgem molt d'èxit a la Núria, a l'altra Núria, Pàmies, que va ser la setmana passada amb nosaltres, i van traslladar la setmana passada, ho saps, es va cancel·lar el Cobermut i es va cancel·lar la fira que havia programada d'artesanes i artistes que faran demà dissabte al passeig. I esperem que en bon temps també que es pugui celebrar amb èxit. O sigui, no oblideu, al passeig també teniu activitats a part del centre de Cubelles. Dit això, senyores i senyors, ens acomiadem de la Núria. Moltes gràcies, Núria.
1: Moltes gràcies.
0: Que vagi molt bé.
1: Això mateix.
0: I que sigui tot un èxit.
2: Le Weekend. Ràdio Cubelles.

Doncs un cop repassada l'agenda local, fem una ullada a l'agenda comarcal. I comencem per la capital del Garraf, per Vilanova. Els objectes flotants després de la tempesta. Vilanova i la Geltrú, teatre principal demà dissabte a les 8 del vespre. Les parelles de la Tessa Harry i la Montse Clotet van morir fa 7 anys, quan l'una tenia 30 anys i l'altra 42. Es van conèixer a un grup de dol per persones que les seves parelles havien mort i van crear el Club de les Bi, entre parèntesi una U, i Das, viudes, però amb la U entre parèntesi. El Club de les Viudes neix com un espai a Instagram on hi publiquen textos, il·lustracions, fotografies i històries d'altres vídues que volen compartir les seves vivències. El muntatge dels objectes flotants es basa en un recull de textos de la Teresa i la Montse. Escena, tres intèrprets donen vida a aquests testimoniatges per transmetre al públic la seva experiència utilitzant la forma evocadora de l'escena. Poesia, dansa, música i teatre es fonen per parlar de la pèrdua i del buit que deixen les persones estimades. Com dèiem, demà dissabte 20 hores, teatre principal, Rambla principal número 4 de Vilanova. I també a Vilanova, però en aquest cas demà passat, diumenge, dia 11, a les 6 de la tarda, Camerata Eduard Toldrà. La intensitat de la poesia d'Artur Rimbaud, feta música per Benjamin Britten i interpretada per la Camerata Eduard Toldrà i David Alegret, sota la direcció del nostre estimat Edmond Colomer. Les Illuminacions, opus 18, obra que dona títol al programa, és un cicle de cançons del compositor britànic Benjamin Britten, nascut el 1913 i finat el 1976. Està compost per a soprano, o tenor solista i orquestra de cordes, però en aquest cas comptaran amb la col·laboració del tenor David Alegret. La lletra del cicle va ser presa dels poemes, com dèiem al començament, en vers i prosa d'Artur Rimbaud, de la seva col·lecció Les Illuminacions, del 1872-1873. Acompanya en aquesta obra, en el repertori, la fantasia sobre un tema de Thomas Talis, de Ralph Vaughan Williams, i la serenata per cordes d'Antoni Dvořák. Vilanova i la Geltrú, Auditori Eduard Toldrà, al carrer Olesa de Bonesvalls, número 8, concretament diumenge a les 6 de la tarda.

0: Doncs això era un fragment de La il·luminació de Benjamin Britten que podreu escoltar el proper diumenge a l'Auditori Eduard Toldrà de Vilanova. I de Vilanova anem cap a Sitges. El fotògraf Igor Matillo i l'artista plàstica Nancy Jack a la Benut Art Gallery. Sitges, avui concretament divendres a les 6 de la tarda. La nota d'agenda que està treta de l'Eix Diari no diu data per acabar aquesta expo, només que comença avui, divendres, a les 6 de la tarda. L'esdeveniment marcarà la presentació a Espanya del treball del reconegut fotògraf italià Igor Matillo, qui compartirà, com dèiem, espai en una col·laboració inèdita amb la destacada artista plàstica escocesa Nancy Jack. La proposta de Matillo reuneix una cuidada selecció de fotografies preses en diferents localitzacions i sessions fotogràfiques, presentant la figura masculina a través d'una àmplia varietat de composicions, entorns i trobades personals. Aquesta profunda investigació visual sobre la masculinitat, la identitat i la intimitat dialogarà amb les pintures de Nancy Jack, inspirades en el mar Mediterrani, les platges i les escenes de piscines que formen part de la vida quotidiana de Sitges. Alguns quadres d'aquesta dona recorden els de Hockney, els del David Hockney de les famoses piscines. Data inaugural, com dèiem, avui dia 9, dos quarts, no, aquí posa les 18, 18 hores exactament, a la B Nude, s'escriu una B i Nude, Art Gallery, al carrer de Sant Pere, número 26 de Sitges. Data per acabar? Ni idea.
1: Le Weekend, Ràdio Cubelles.
0: I seguim amb la música com a protagonista, o tornem amb la música com a protagonista, però en aquest cas és el Vendrell. El Vendrell, dia 11, que és demà passat, al Pau Casals, al Museu Pau Casals. El Museu Pau Casals inaugura el proper diumenge, dia 11 d'octubre, a les 13 hores, el cicle Casals 150, una programació especial de concerts concebuda per commemorar el 150è aniversari del naixement de Pau Casals i reivindica la vigència del seu llegat musical. El primer concert anirà a càrrec del trio Fortuny, format per Joel Verdolet, al violí, Pau Codina, al violoncel, i Marc Heredia al piano. Des de la seva creació l'any 2016, el trio ha desenvolupat una intensa activitat concertística a Catalunya i Europa, consolidant una veu pròpia dins el panorama actual de la música de cambra. Les activitats tenen aforament limitat, per la qual cosa és necessària la reserva prèvia a través del web ticketsonline.paucasals.org. I si voleu més informació la trobareu a www.paucasals.org. I allò que diuen que per mostra un botó, doncs aquí teniu el botó.

Doncs imagineu-vos això al costat del mar, al Museu Pau Casals. És, com dèiem, el diumenge 11 al migdia, a les 13 hores. I ara anem a veure si bé, podem contactar amb la nostra estimada amiga, la dona de negre sobre fons vermell.

0: Doncs li donem la benvinguda una setmana més a la Charo González, que és a l'altre costat del telèfon. Què tal, Charo? Bon dia.
1: Bon dia i bona hora, companys.
0: Com estàs?
1: Molt bé, perfectament. A punt d'agafar un autobús, aquesta vegada en autobús, per anar-me a l'altre costat dels Pirineus.
0: Jolín, i com és que no vas en tren, amb lo bonic que és anar amb tren?
1: Perquè és ultracar.
0: Ah, vale.
1: O sigui, aquí a Espanya protestem molt, i jo la primera, dels trens, però tenen un preu assequible.
0: Ja.
1: A França realment se'n van de mare.
0: Ja.
1: Perquè jo aquest cap de setmana me'n vaig a Toulouse, al festival Toulouse Polars Bisut, i el cost és d'anar 175 euros i de tornar 175.
0: Uala. Sí, sí.
1: Clar, a veure, és una mica, com diríem, una mica car, perquè ens hem d'enganyar, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Llavors me'n vaig. A més, he de fer també transbordament, perquè no hi ha directe, i llavors, pues, bueno, me'n vaig en autobús.
0: Ja.
1: En un autobús, que perquè veieu la diferència, anar en costa 26 euros.
0: Hòstia!
1: I tornar en costa 16,40.
0: Jolines, tela, no? La de croissants que podràs comprar amb la diferència de preu.
1: Clar, bueno, afortunadament no, perquè ja està tot en francès.
0: Ja t'entenc. Vale, vale. Sí, sí.
1: Però que és una passada aquesta diferència de preus. Jo trobo una aberració, però en fi.
0: És molt bèstia, jo, però justament jo avui, allò tafanejant per Instagram, a les públics que et surten, havia una oferta de l'UiGo aquest, o com es diguin, els trens,
1: sí, el
0: els francesos, amb un 45% de descompte a París, el que jo no sé si les estacions intermèdies també tenien descompte o no tenien descompte. No,
1: perquè el UiGo és espanyol, o sigui, és francès, però amb tarifes espanyoles, perquè allà no és UiGo, allà és NSNFC,
0: sí.
1: Que és la Societat Nacional de Camins de Ferro, que trobo que és molt bonic el títol.
0: Sí, no, i tant, com antigament, mira, es conserven.
1: Sí, i tant.
0: Sí, vale. Vale, doncs escolta, què vols, començar per Toulouse o vols que fem una mica de repàs?
1: Ah, doncs mira, si voleu parlem de Toulouse, ja que estem parlant d'ell.
0: Vale, i després ja anirem a Canyelles, va, sí.
1: Sí, anem aniré al festival al Toulouse Polar de Sud, que ja fa bastants anys que hi vaig, i ells també porten també un fotiner d'anys. Ara exactament no recordo, però segurament és ja la 14a o 15a vegada que el fan. La 18a vegada
0: sí.
1: Que fan el festival. I bueno, és un festival que m'agrada molt, perquè sempre hi ha presència espanyola. Aquest any tenim tres convidats espanyols. Un és la Susana Fortes, un altre és el Carlos Salem, que és l'únic autor que ha estat en totes les edicions, i tenim també el Marto Pariente. I a més, dos d'ells estan nominats al Premi Violeta Negra, que és la millor novel·la traduïda al francès. I tenim precisament a la Susana Fortes amb Nada que perder, i al Marto Pariente amb Hierro Viejo, que ja ha sigut traduït per Bala Negra. O sigui que tindrem a dos representants aquí esperant a veure si guanyen o no guanyen.
0: Molt bé, molt bé.
1: Es celebra a la Biblioteca de la Renaixance, que és la biblioteca de la seu del Partit Comunista Francès.
0: Opa, ole tu. Molt bé.
1: Sí, perquè a França encara hi queden comunistes.
0: Sí.
1: I hi ha molta gent que parla espanyol a Toulouse, molta gent. Molta gent que és fills d'exiliats durant la guerra durant la Guerra Civil. Mm-hmm. Clar, ja són grans, eh? Però també hi ha molt d'interès per llegir novel·la en versió original, en llegir en espanyol. I els autors espanyols allà tenen molt bona recepció i la gent està molt bé, està molt bé.
0: Molt bé, perfecte.
1: És un festival que també fan cooperació amb el Festival València Negra, estan agermanats, saps? Bueno, i sempre ens tracten molt bé, ens tracten molt bé. La veritat és que és un plaer anar allà, a més de que Toulouse és una ciutat que a mi m'agrada molt, perquè és una ciutat molt jove. Hi ha molts estudiants, molts enginyers que treballen en Airbus, i és una ciutat que té molta vida. És molt xula. Si no he anat mai a Toulouse, us la recomano perquè està molt, molt bé.
0: Molt bé. Escolta una cosa, i a part dels representants espanyols, dels teus preferits, van algú o no?
1: Bueno, tots els que hi van són francesos que, gràcies a Déu, al destí o als traductors, no estan traduïts al castellà.
0: Per què gràcies a Déu? I per què no? Per què gràcies a Déu?
1: Home, perquè si no vindria carregada com una boja.
0: Ah, bueno, vale.
1: I ja. Jo ja compro per sobre de les meves possibilitats.
0: Ja. Yeah.
1: No puc llegir per sobre de les meves possibilitats.
0: Ja. Yeah.
1: No puc, això no puc. Però comprar sí que puc. I llavors què em passa? Pues que si hi ha coses...

0: Doncs és impressionant, impressionant. A Portugal no ho conec tant perquè no sé inclús si n'hi ha festivals de novel·la negra a Portugal. Mira, ho miraré. Ho miraré la pròxima setmana o la propera setmana, us ho confirmaré.
1: Vale.
0: Però a França és increïble. Hi ha festivals, bueno, cada cap de setmana hi ha dos o tres.
1: Holy.
0: per tot el país, o sigui que...
1: Sí.
0: La gent llegeix molta novel·la negra. Bueno, llegeix molt ja de per si, de tot. Però novel·la negra és un gènere que té molt d'èxit a França, molt.
1: Ah, molt bé, molt bé. La setmana que ve ja ens expliques com ha anat després d'haver viscut aquest festival de novel·la negra de Toulouse.
0: Escolta,
1: el que sí que has viscut ja va ser el Canyelles de la setmana passada, d'aquest cap de setmana passat.
0: El Canyelles Milenària.
1: Com va anar tot plegat? L'últim dia es va suspendre per la pluja, com tantes altres coses.
0: Tantes alarmes, tantes alertes, tant d'això, que molt bé, s'ha de ser prudent i seguir-les al peu de la lletra. Però, bueno, a nosaltres ens va donar temps a fer la nostra primera activitat, que era el club de lectura. Vam inaugurar una de les sales del Castell de Canyelles com a primera activitat cultural que es feia al castell, que això em va fer moltíssima il·lusió que fóssim precisament nosaltres, el club de lectura Canyelles Llegeix. I vam comptar amb la presència de l'escriptor sitxetà Francesc Puig Pelat, que vam presentar El pintor d'aquarel·les, que és la novel·la que va guanyar el Festival de Tiana d'aquest any, el Premi Memorial Agustí Veí Vila de Tiana, que a més era la segona vegada que el guanya. O sigui, que tot és tremendo.
1: Sí, sí.
0: És tremendo. I va estar molt bé, vam omplir la sala, vam poder xerrar amb ell de la novel·la, una novel·la que parla d'una etapa fosca, bueno, no sé si dir fosca o més fosca encara, del Adolf Hitler.
1: Bé, qualsevol etapa podia ser.
0: Qualsevol podria ser, però es veu que, inclús en les seves memòries, la vida d'Adolf Hitler entre l'any 1912 i 1913, se sap molt poc de la seva vida. L'única cosa que se sap és que ell volia ser pintor, volia que els admetessin a l'Escola de Belles Arts de Viena, que ho va suspendre
1: l'ingrés,
0: i el que fa l'autor, Francesc Puig Pelat, és novel·lar que ell, que Hitler, es dedica a pintar aquarel·les per als turistes, tant a París com a Viena.
1: Tant de
0: bo. I a més, per donar-li una cosa, ja més així, tot això és invent, no és veritat, el fa partícip d'una xarxa de falsificació de pintures de pintors del segle XVII i XVIII. I és una novel·la força interessant. A mi, que ja sabeu que jo soc de negre, hi ha una trama negra, evidentment, però també és una novel·la històrica i em va agradar força. Francesc Puig Pelat és un escriptor d'ofici, I se li nota.
1: Ja. Escolta, parlant de negre, has anat a veure La bola negra ja o no?
0: No, encara no.
1: La vols, l'aniràs a veure?
0: Sí, la vull anar
1: també,
0: a veure.
1: També és molt negre, també és molt negre.
0: Sí, bueno, pues la vull anar a veure, però, bueno, és que estic submergida a una qüestió negra que són les declaracions trimestrals.
1: Uau, sí que és negre, sí. Vale. Bueno, pues si més no, relaxa't, amiga. Relaxa't ni que sigui el cap de setmana.
0: I tant.
1: Menja molts croissants, baguets. I bueno, i per aquella zona hi ha bons vins, també. O sigui que aprofita, que hi ha rebaixes.
0: I a més, està, ja us dic, s'està molt bé.
1: Perfecte. Charo, doncs ens expliques la setmana que ve com ha anat per Toulouse?
0: Us ho explico tot.
1: Molt bé, carinyo, un petonàs.
0: Molt bé, gràcies a vosaltres.
1: Que vagi bé, adéu, bon dia.

Doncs fins aquí hem arribat. Fem la contraportada que, com cada setmana, en aquesta darrera temporada de Le Weekend, acomiadem amb una cançó, en aquest cas una cançó d'Oques Grasses. Per què? Doncs perquè la banda usonenca s'acomiada dels escenaris amb 4 concerts a l'Estadi Olímpic davant de 220.000 persones, que es diu Aviat. 4 nits, els dies 5 i 7, que ja s'han fet, el dia 9 i el dia 10 d'octubre. El primer concert es va esgotar les entrades en 21 minuts, el segon en 19. És una fita històrica i inèdita per un grup català. La Mònica, que aquesta setmana els ha vist, ja tenia li havien regalat l'entrada, feia la tira de temps, perquè, del contrari, no hagués vist a les Oques Grasses. Senyores, senyors, marxem. Fins aquí aquesta edició de Le Weekend. Que tingueu molt bon cap de setmana. Recordeu que són les Jornades Europees de Patrimoni i que demà dissabte al Passeig Marítim podreu trobar aquesta fireta que estava previst fer-la dissabte passat, però degut al mal temps no es va poder fer de dones artistes. Que vagi molt bé. Us saluda Josep Lluís Villanueva i us deixem amb una cançó d'Oques Grasses, que és la millor que podíem haver triat per aquesta ocasió.

0: Este Dental Company 15% de descuento en implantología. ¿Tu sonrisa también está incompleta? Prueba ahora. Este mes en Dental Company 15% de descuento en implantología. Pide tu cita gratis en el 900-926-900 o en dentalcompany.es. Porque sonreír es salud.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
2: Bon dia i benvinguts al programa Cubelles Tot un Món, el magazín matinal de Ràdio Cubelles.
3: Ràdio Cubelles.
2: Des d'ara mateix, a través del 107.5 de la freqüència modulada, podreu escoltar tot un contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Benvinguts al Cubelles Tot un Món.
4: L'Ajuntament ha anunciat que tornen les Jornades Europees de Patrimoni. Seran els dies 9 i 10 d'octubre. Com sempre, són unes dates en què s'aprofita per acostar a la població la història local, els elements que perduren, els elements tant arquitectònics, culturals com socials que es mantenen a Cubelles i que formen part doncs, del patrimoni local. En parlem amb la regidora de Patrimoni, Renata B2. Benvinguda, gràcies per atendre'ns.
5: Moltes gràcies a vosaltres.
4: I bé, unes jornades europees de patrimoni que ara doncs, ja fa anys que es van repetint i que més o menys doncs, van canviant una mica el protagonisme del que s'hi explica, però que serveixen sobretot per això, no? per recordar, no? que Cubelles té tot un patrimoni que es pot anar visitant també durant tot l'any, però que es pot aprofitar aquests dies, no? per acabar-lo de donar a conèixer. Hem vist que sobretot doncs, hi haurà una jornada no? en què el protagonisme tindrà més els safarejos municipals com a espai que acollirà tot això i després una primera jornada en col·laboració amb els amics del castell en què també es donarà a conèixer els guanyadors de la beca d'investigació local. Vaja, què és el que doncs, us agradaria poder explicar durant aquestes jornades de patrimoni?
5: Doncs, com bé dius, cada any es fan les Jornades Europees de Patrimoni, que es fan aquestes jornades a nivell de tota Europa, els mateixos dies, i com ja fa uns anys, doncs, Cubelles també ens afegim en aquestes jornades de patrimoni. Si cada any escollim com un lloc on poder fer aquestes jornades, l'any passat ja va ser més relacionat altres vegades ho hem fet amb el búnquer, tant de la platja com el de la Mota. L'any passat també es va fer un concert a Can Travé, del Cor Lirae, i aquest any doncs, el centre serà el dissabte. Els actes es faran als safarejos municipals, que també creiem que és un patrimoni que tenim, que hem d'explicar, que sobretot les escoles, aquí vull agrair la feina que fan les escoles sempre d'intentar donar a conèixer a les criatures el patrimoni local i fan visites de forma recurrent en aquest cas als safarejos i volem també acostar-ho al públic en general. Com bé deies, el divendres sí que es farà aquesta jornada relacionada conjuntament amb els Amics del Castell, que recentment han celebrat els seus 25 anys des de la seva constitució i que als quals agraïm perquè sempre col·laboren amb tot el que és treballar amb l'Ajuntament per difondre i per protegir el patrimoni local. I des de ja fa molts anys el que fan és el quadern cultural que està dintre del programa La Festa Major. I el que aprofitem aquest any, com hem fet en d'altres anys, és per fer la presentació d'aquest quadern. Aquest quadern aquest any és una evolució del paisatge de costa i municipi de Cubelles entre l'any 46 i 2025. Jo convido a tothom que revisi si té a casa el programa de Festa Major per veure'l i si no, doncs aquest mateix dia es repartiran també aquesta separata, aquest quadern cultural, perquè és molt interessant no veure com en aquests últims pràcticament 75 anys ha variat el paisatge de costa de Cubelles. I també vam aprofitar, perquè per diferents motius ho hem anat allargant, i volíem aprofitar per explicar qui va guanyar la beca d'investigació local i que poguessin explicar doncs, a quin consisteix el seu treball.
4: L'última convocatòria, oi, de la beca d'investigació local, també encara queda en pendent la publicació de, sí, de l'anterior, no?
5: Sí. Sí, el que passa és que aquí l'autora també per diferents, recordem que la beca d'investigació local, justament el que es fa amb la beca és ajudar a persones a que puguin fer una investigació local, però la majoria d'aquestes persones evidentment no viuen de la beca, sinó que a més doncs, tenen les seves feines, les seves vides i encara no s'ha acabat el projecte anterior. I esperem que bueno, els que han guanyat la beca d'investigació local de l'última edició ja estan treballant i esperem que l'any vinent doncs, puguem presentar els dos projectes. Si el podem presentar abans del final d'any, a l'anterior el presentarem i si no, doncs estem amatents a que la guanyadora pugui presentar el projecte.
4: Bé, no revelarem el tema, no? ni els guanyadors, en tot cas que la gent s'esperi, no? A partir del 9 d'octubre ja es farà pública aquesta decisió del jurat. Després, la jornada del dissabte, dia 10, sí que és la que es farà íntegrament als safaretjos municipals, tot i que també hi haurà doncs, un recorregut pel centre de Cubelles, no? Que això també es va fent, no?, habitualment.
5: Es va fent habitualment, i la veritat és que funciona molt bé. Hi ha persones que són de Cubelles de tota la vida, però que volen conèixer, no?, a través d'aquestes visites, conèixer millor el patrimoni cubellenc, i també aprofitem en aquestes jornades per fer-lo. I després, a partir de 11:45 fins a 13:45, el que farem seran algunes activitats i inclou també un espectacle de titelles, que ja el van fer, si no recordo malament, fa 2 anys, que va funcionar molt bé utilitzant l'espai dels safarejos, i crec que és una molt bona manera de que els més petits coneguin l'espai dels safarejos acompanyat amb les famílies.
4: Molt bé, i a més també el Cor Lirae, que en aquest cas a les 7 del vespre oferirà un concert i que també col·labora habitualment amb activitats de l'Ajuntament.
5: Col·labora habitualment i a més s'adapten al tema al qual tractem, i en aquest cas doncs farem un... Ells, el primer concert que van fer el van fer als safarejos, per tant per ells era un lloc molt emblemàtic. L'any passat ho van fer a Can Travé, que també va ser molt bonic, però per diferents motius aquest any doncs ho fem als safarejos i esperem doncs que puguem gaudir d'un concert als safarejos del Cor Lirae.
4: Molt bé, tota la programació, la gent qui la vulgui consultar, els horaris i tot plegat, ho trobaran a la web de l'Ajuntament, i dir també, no, que les activitats són totes gratuïtes, obertes, no, a tothom, i no cal inscripció prèvia, no, cal mirar els horaris i si et va bé t'hi acostes, no, i ja està. Aprofitem, però, per parlar de patrimoni, no? Ja que tenim l'excusa de les Jornades Europees de Patrimoni, ens agradaria preguntar-li també quina és la situació dels elements patrimonials, no?, més destacats de Cubelles. Sí que sabem que, per exemple, les obres del castell estan a punt d'acabar, de la plaça del castell, i que això també obrirà la porta a aquestes restes romanes, no?, que s'hi van trobar, i poder recuperar també doncs, l'espai de l'exposició del Charlie Rebel i del castell i tot plegat. En aquest sentit, suposo que també, tard o d'hora, és una part del patrimoni, no, del nucli antic que podrem recuperar aviat, oi?
5: Sí, com si més no, el que sí que farem serà posar en valor aquestes restes que es van trobar, que recordem que no s'han destruït, sinó que estan enterrades a sota de la plaça del castell, ho dic per algunes consultes que m'han arribat. I el que sí que farem serà visibilitzar-ho a nivell de carrer, doncs estaran visibilitzades, i una part sí que seran visibles, l'altra serà... estaran integrades dintre del que serà la pròpia plaça, veient doncs, com quedarà dintre del que és el terra, doncs es podrà veure o podrem veure on estaven les antigues restes. Recuperem, com bé dius, l'exposició del Charlie Rebel. De moment continua allà, en la previsió de que, no sé, poder un altre govern decideixi una altra cosa. Respecte a Can Travé, tenim una subvenció que ens ha concedit la Diputació per valorar què és el que es pot fer a Can Travé. Això és una notícia recent que hem tingut ara fa poc per part de Diputació, i estem treballant per poder fer per reanudar les excavacions al jaciment. Això és un resum que t'he fet. Com està el tema de patrimoni?
4: Doncs anem a estirar el fil. Que sí. Can Travé, què seria? Per fer alguna mena de pla director?
5: Sí, exacte, és per fer un pla director, per veure què és el que es podria fer a Can Travé. Això és una subvenció tècnica que ens ofereix a la Diputació de Barcelona, i a partir d'aquí, doncs, quan tinguem el pla director, veurem a veure què és el que es pot fer a Can Travé.
4: Bé, un pla director al final és com uns deures que tindran els futurs
5: governs. Els futurs governs, efectivament. Nosaltres posem les bases passa és igual que recuperem el que és les excavacions de la Mota a l'espera de que veurem si els propers governs... Jo estic convençuda de que si nosaltres continuem dintre del govern i fins i tot tenim l'alcaldia, continuarem amb aquestes excavacions i posant en valor el patrimoni local, que encara tenim deures a fer perquè hi ha una part que s'ha recuperat. També recordar, no?, de que a través d'una subvenció de la Diputació de Barcelona del que és l'àrea de cultura, hi ha una subvenció per poder també invertir en l'edifici de la ràdio, que estava posat com a edifici cultural, i per aquest motiu hem pogut...
4: Es diu el Casal de Cultura.
5: Clar, per aquest motiu, quan va sortir les subvencions de cultura i Diputació, doncs ens hem pogut presentar, perquè al final, no?, la ràdio i tot el que és comunicació audiovisual també forma part de la cultura. Per tant, doncs és per això que hem pogut gaudir d'aquesta subvenció, que esperem que es pugui executar en breu.
4: I bé, també es toca amb una altra pota, que és la memòria històrica, sí. Però vaja, també tenim el fortí de la Mota, no? Hi ha les excavacions al costat, però també doncs, hi ha aquest element, no?, de la Guerra Civil que es conserva. No sé si podria fer cap intervenció allà per millorar-ho. Sí que del búnquer de la platja se n'havia parlat també, aviam si es podria també restaurar una mica o fer-hi alguna intervenció.
5: Sí, en aquest sentit, sobretot perquè era temes d'inversió, doncs això estàvem amatents amb la resta d'administracions públiques, tant per part de l'Estat pel tema del búnquer de la platja i per part de la Generalitat pel que fa al búnquer de la Mota. En aquest cas, de moment no hem aconseguit aquestes subvencions, per tant, de moment no hi ha prevista inversió, sí, en el jaciment. En això sí que hem rebut una subvenció de la Generalitat i que posarem en breu en marxa, però pel que fa al fortí, doncs no, de moment no hem aconseguit subvenció. El que sempre hem tingut durant el llarg de tota aquesta legislatura és subvencions per part de Diputació de Barcelona respecte a activitats de memòria històrica, que amb això sí que hem anat fent diverses activitats. Vam fer en el seu moment les visites als búnquers de forma recurrent, hem fet també obres de teatre com la que es va fer sobre el Rovira i Virgili, i la que es va fer sobre el Pompeu Fabra, i també estem preparant altres obres de teatre i altres activitats. També recordar que donem suport a l'Institut Cubelles perquè puguin fer aquell viatge que fan vinculat amb memòria històrica i que fan Arles de Tec. Amb això aquests viatges tenen suport de l'Ajuntament, i també donem suport amb el que són les visites als espais de la Guerra Civil a Cubelles, que es fan a batxillerat, gràcies també al suport que rebem per part de l'Institut i l'interès que té l'Institut Cubelles en fer aquestes visites, que a més fa, tenim la sort de tenir el Joan Vidal, que a més de ser fill predilecte, doncs és un expert en la Guerra Civil aquí a Cubelles, i podem fer totes aquestes visites. Per tant, durant aquesta legislatura, la veritat és que s'ha fet molta feina a nivell de memòria històrica, sobretot si ho relacionem amb el que s'havia fet anteriorment, que pràcticament no era res, no? Per tant, jo personalment estic satisfeta sobre el que s'ha fet de memòria històrica, sobretot perquè el jovent recordi quina és la nostra història, sobretot en els temps en què vivim, que sembla que hi hagi, no?, com que alguns no recordem la història tal com va ser i l'estem endolcorant, i no va ser tan endolcorada com alguns pretenen explicar, i és important que el jovent ho sàpiga.
4: Bé, doncs hem fet un repàs també d'això, de la situació del patrimoni, aprofitant doncs que tenim a tocar aquestes jornades de patrimoni, que repetim, seran els dies 9 i 10 d'octubre aquí a Cubelles. Renata Bedós, moltíssimes gràcies.
5: Gràcies a vosaltres. Bon dia.
4: Bon dia.
1: Ràdio Cubelles, el mitjà multimèdia per saber què passa a Cubelles.

Sens dubte, els filòsofs tenen raó quan ens diuen que res no és gran ni petit si no és per comparació. Amb aquesta reflexió comencem la història d'avui, un viatge en què el nostre protagonista serà gegant entre els diminuts, insignificant entre els colossos i, sobretot, un observador privilegiat de les grandeses i les misèries de l'ésser humà. Benvinguts a Entre Històries, un espai literari de Ràdio Cubelles. Soc Javier Adeva i en aquest episodi número 15 obrirem les pàgines d'un dels grans clàssics de la literatura universal, Els viatges de Gulliver, de Jonathan Swift. Publicada l'any 1726, fa 300 anys, l'obra ens presenta un relat d'aventures, però sota els naufragis, les illes i els canvis de mida hi ha una sàtira ferotge sobre la política, la justícia i la mateixa condició humana. Vet aquí que una vegada hi havia un metge i mariner anglès anomenat Lemuel Gulliver. La seva voluntat de conèixer el món el porta a embarcar-se en diferents expedicions, però cada viatge acaba convertint-se en una experiència extraordinària que qüestiona tot allò que considerava normal. En el primer viatge arriba a Lilliput, un país habitat per persones diminutes. Davant d'elles, Gulliver és un gegant capaç de canviar la vida del regne, però aviat descobreix que la petitesa física no impedeix que hi hagi grans ambicions, rivalitats polítiques o guerres absurdes. Després viatja a Brobdingnag, on la situació s'inverteix. Ara és Gulliver qui sembla una criatura minúscula enmig d'éssers gigantins. Aquesta nova perspectiva converteix el cos humà, les nostres costums i la nostra vanitat en alguna cosa menys admirable del que solem imaginar. El tercer viatge el condueix a territoris com Laputa, Balnibarbi, Gludubrubri i Lugnag. Uns noms una miqueta curiosos, però són els que són. Allà coneix a savis obsessionats amb experiments inútils i pot parlar amb figures històriques convertides en fantasmes. Aquí, l'autor transforma la fantasia en una reflexió sobre el coneixement, la veritat, el passat i el desig impossible de vèncer la mort. Finalment, Gulliver arriba als païs dels Oyunumi, que són uns cavalls racionals que conviuen amb els Yahus, criatures humanes dominades pels instints més baixos. Després de 16 anys i 7 mesos de viatges, torna a casa, però ja no pot observar la humanitat de la mateixa manera. El viatge exterior ha acabat transformant completament la seva mirada interior. Una de les coses que més em va sorprendre quan vaig llegir Els viatges de Gulliver va ser descobrir que la imatge popular de l'obra és molt incompleta. Sovint només coneixem el Gulliver gegant entre els liliputencs i pensem que és una faula infantil, però la novel·la és molt més profunda i filosòfica. Tot i que els dos primers viatges són els més coneguts, els que em van resultar més interessants van ser el tercer i el quart, on Swift intensifica la crítica a la societat. Al tercer viatge, Gulliver conversa amb personatges històrics obligats a no mentir, una situació que permet a Swift qüestionar la història oficial i la fama dels grans governants. També destaca la reflexió sobre la immortalitat, ja que viure per sempre sembla un desig meravellós, fins que es planteja la possibilitat d'envellir eternament. Al mateix temps, l'autor critica la justícia i unes institucions que sovint protegeixen davant els poderosos que la gent del carrer. En el quart viatge, la comparació entre els Onyinyumis i els Yahus obliga el lector a preguntar-se fins a quin punt l'ésser humà és realment civilitzat. Gulliver torna profundament decebut amb la seva pròpia espècie. Per això, tres segles després, aquesta obra continua sent actual, ja que parla de la insensibilitat, la corrupció i els abusos de poder, utilitzant mons fantàstics com a miralls de la nostra societat. Arribats a aquest punt, toca posar-hi una mica de música, no creieu? I avui, el tema amb el qual enllacem l'obra és Lucha de Gigantes d'Antonio Vega,
membre del famós grup Natcha Pop. La relació més evident és el joc de proporcions. Gulliver és un gegant a Lilliput, però es converteix en un ésser insignificant a Brondingnag. La novel·la ens recorda constantment que ser gran o petit depèn del lloc des d'on ens miren i de la força que tenen aquells que ens envolten. Però aquesta lluita de gegants també és simbòlica. Gulliver s'enfronta a imperis, institucions, idees i formes de poder molt més grans que ell. De vegades pot intervenir-hi. D'altres, només pot observar com la política, l'ambició o la irracionalitat converteixen problemes diminuts en conflictes enormes. La cançó d'Antonio Vega té una fragilitat íntima que encaixa amb el viatge del protagonista. Sota l'aventurer, que recorre mars desconeguts, hi ha un home cada vegada més desorientat, incapaç de tornar a encaixar en el món que coneixia. Així que, sense més dilació, intro música.

Una de les adaptacions més conegudes per al públic actual és la pel·lícula Gulliver's Travels, estrenada l'any 2010 i dirigida per Rob Lederman i protagonitzada per Jack Black. Aquesta versió trasllada la història al present. El seu Gulliver no és un metge i mariner del segle XVIII, sinó un treballador d'un diari de Nova York que vol dedicar-se a escriure sobre viatge. La pel·lícula conserva elements populars de la novel·la, com per exemple el contrast entre Gulliver i els diminuts habitants de Lilliput. I també manté la idea que el protagonista pot aprofitar la seva superioritat física per guanyar prestigi, però ho transforma en una comèdia familiar marcada per l'humor de Jack Black, els efectes visuals, les referències a la cultura popular i una trama romàntica molt més convencional. La diferència principal és que la pel·lícula se centra gairebé del tot en el primer viatge i deixa fora la major part del recorregut filosòfic de Swift. Per això, funciona millor com una reinterpretació lliure que com una adaptació fidel. Tot i així, aquesta versió té un valor interessant, ja que pot servir com a primera porta d'entrada a aquesta història. Qui només conegui el Gulliver de Jack Black pot sorprendre's en descobrir que darrere d'aquella comèdia hi ha una obra dividida en quatre viatges, molt més crítica i complexa del que el cinema deixa entreveure. Avui hem obert les pàgines dels viatges de Gulliver, una novel·la que ha estat sovint reduïda a la imatge d'un gegant lligat a terra, però que en realitat és una de les grans sàtires sobre la societat i la condició humana de la nostra literatura. Jonathan Swift va publicar aquesta obra fa exactament 300 anys, però els abusos de poder i les injustícies de les que parla encara les podem veure i escoltar a les notícies. Per això, aquesta obra encara segueix viva, perquè cada generació troba en aquells viatges una manera diferent d'observar-se. Gràcies per acompanyar-me en aquest recorregut per Lilliput, Brondignag i la resta de territoris impossibles de pronunciar correctament d'aquest llibre. Ens retrobarem la setmana vinent per descobrir quina història amaga un nou clàssic de la literatura. Fins al pròxim capítol, aquí, a Entre Històries.

tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Avui saludem a l'Adrià Carné, podòleg del Centre Líacs de Vilanova. També el podeu trobar a les xarxes socials com Adrià Carné Podòlogo. Adrià, bon dia.
1: Bon dia.
0: I avui parlem d'una paraula que ha sortit en les altres seccions i que estic segur que ens sortiran les properes, que és el calçat, que m'imagino que això és com una cosa molt àmplia, sí, i ens haurem de, ho haurem, sí, d'anar fent per parts.
1: Dona per molt.
0: Vinga, doncs què ens expliques avui del calçat?
1: Vale, avui el que jo faria és parlar una mica a l'engròs, una mica a l'evolució mirant-la des de lluny, vale? I després en altres capítols pues, podem parlar més de coses en concret. Però sí que m'agradaria una mica parlar una mica de... Vaig penjar, de fet, un reel en el seu moment que va donar guerra sobre l'evolució del calçat, sobretot amb el tema dels tacons, los tacones, de tota la vida, no? De la senyora. I això és molt curiós perquè, per exemple, els tacons, bueno, on apareixen en principi és amb la cultura assíria, si no recordo malament, si hi ha algú que ho sàpiga millor, jo perfecte, perquè m'encanta aprendre, però si no recordo malament era cap a la cultura assíria, que van aparèixer una micro, com una espècie de taconet petit, perquè els carnissers, quan estaven tallant la carn i tal, doncs que hi ha líquid al terra, i per no tacar-se de sang, simplement van fer com una mica de taconet. Després, l'altre punt que em va semblar molt interessant és que els arquers perses que anaven amb cavall, perquè no els hi sortís al peu de l'estribo, que no em surt en català, doncs van començar a ficar com un taconet també a la part de darrere per evitar que se'ls hi anés al peu, per tenir el peu més clavat allà. És com si diguéssim, estem veient que els tacons han set sempre com més femenins, no? Més estereotipats, entre cometes, en aquest cas, però realment venen doncs, d'homes que en el seu moment l'utilitzaven per coses com laborals o bèl·liques. I avui en dia, doncs, òbviament, estem en un altre punt, que és ja el calçat més tipus bamba, més respectuós, més ample. No és fins al 1515 o 1518, no me'n recordo, una monarca, Medici, no me'n recordo el nom exactament, és quan van començar a fer servir els primers ornamentats. Era com tu portaves un taconet més maco, amb decoració, amb joieria, etc. I era com per destacar amb la societat en aquell moment. I després es va començar a imitar. El rei Sol, el que va crear Versalles, va ser el primer home, en principi, que està com descrit, que va fer servir tacons per algú a tema estètic, ¿vale? Perquè es diu que era baixet i pues, perquè volia ser una mica més alt, va fer servir uns tacons. Inclús, lo de si eres de la plebe o de la nobleza, pues, tenies el taló o vermell o blanc, inclús amb més ornamentació o menys, i tot això ha anat evolucionant. I no és fins ara fa res, literalment quasi 4 dies, fins a l'any 2000, que van aparèixer els Five Fingers, que ja és el calçat aquell que tots hauran vist, que és un calçat que té un dit per cada dit del peu, no? Que és com si portessis un guà al peu, i això buscant una mica tot el contrari, donar-li moviment al peu, que fos respectuós, que no tinguéssim cap tipus d'agressió ni inclinació, però ja veníem també d'haver anat introduint el que tots coneixem com les bambes, les esportives, ¿vale? De fet, inclús, ja parlem de curiositats, però jo quan tinc pacients molt grans em solen dir que les bambes doncs, no li convencen, que no volen portar bambes perquè ho veuen més com que no és un calçat per vestir, que és per fer esport. I és que realment, si ens fiquem en la seva pell, en el seu moment, sobre els anys 60 o així, no sé si era aquella època, Phil Knight, el creador de Nike, va començar a fer bambes en principi ja pel públic en general. Abans les bambes eren per esports en concrets, però si corries tenien tacos, si feies futbol tenien també els tacos de futbol, si feies bàsquet pues, sí, una mica d'amortiguació. De fet, les Converse, les típiques Converse, també venen en principi del bàsquet i després que es van passar ja també a un calçat del dia a dia. Llavors, tot això ha anat evolucionant molt i ara justament en els últims anys, que de fet per això fa un any vaig començar a crear la meva pàgina d'Instagram per parlar una mica d'aquest tema, és perquè hi ha una mica de guerra, entre cometes, entre la podologia tradicional i la podologia de... A vegades són gent que no són podòlegs, que jo ho respecto també, igualment, o sigui, respecto tothom que vulgui parlar honestament i tal, i hi ha una mica de guerra entre la gent que és pro calçat lliure, respectuós, sense drop, que és inclinació, sense amortiguació, superample, superflexible, i després el que nosaltres inclús ens ensenyaven a la universitat, que és que el calçat havia de ser d'un punt a un altre una mica rígid, havia de tenir de havia de tenir uns complements que donguessin estabilitat, rigidesa, amortiguació. Llavors és com ha canviat tot moltíssim en els últims anys i la gent crec que va una mica perduda amb això.
0: Per gustos colors, és evident, no? El que dèiem, que el tacó al principi tenia una raó de ser, després simplement era per fer maco, no? I ara una mica doncs estem en aquest punt que tu deies els guants aquests, el típic guant, no? Que és com caminar descalç pràcticament, que es busca aquesta sensació, no? De caminar descalç i tocar, doncs, sentir el terra. Exacte. Però clar, a la vegada això també depèn de com i depèn de quin peu tinguem, a lo millor no és del tot aconsellable. I aquesta lluita, no? De sí, que més cap a lo natural o més cap a més... doncs aquestes bambes. Ens podem tornar bojos si anem a veure, perquè clar, tu ara has dit un munt de paraules, no? El drop, el no sé què, la rigidesa, el pes, el material... clar, és complicat triar un calçat al final, complicat. No és una tarea senzilla.
1: És complicat, i a part vull també com deixar una mica clar que no fa falta que ens comprem calçats de 200 euros ni 300 euros, que al final en botigues de tota la vida per 30 euros potser podem trobar un calçat que compleixi les nostres necessitats. Al final és el que diem, o sigui, ara sí que va sortir això a partir del 2000, ara han passat 25 anys i veureu que hi ha un munt de calçats així respectuosos, com superamples, el que fins ara es deia que és molt lleig, que és com de pallasso, que és super... no? Però realment sí que s'està veient que ja no tant... Jo, per exemple, sempre dic, no fa falta que sigui un calçat superpla, sense amortiguació, super... jo, per exemple, porto un calçat que no és d'aquests respectuosos, porto un calçat normal i corrent, una bamba, normalment, i el que sí que recomano sempre és que s'obri una mica d'espai, que no ho portem comprimit. Al final, el que ha passat sempre és que anem d'un extrem a l'altre. Fins ara, quan es portava un calçat d'aquests amb la punta superpunxeguda, no? Si tu agafes el teu peu i agafes el calçat i el poses al costat, veuràs que no coincideix a vegades la forma. Llavors, l'ideal realment seria tu agafar, posar-te dret, veure com s'expandeix el peu quan poses el peu al terra, que és una mica el que s'imitaria amb el dia a dia, i veure quina forma té, i a partir d'aquí buscar un calçat que respecti una mica aquella forma. Si tu mires a uns tacons i amb la punta aquella punxeguda, al final és com ficar el peu dins un motllo. Al final els ossos es van deformant i pues, surten els típics juanetes, el que és el galindó, dits en urpa, un dit a sota, un dit a sobre, deformitat de tot tipus al peu, llavors... Si es veuen estudis que s'han fet, per exemple, amb societats, per exemple, tribus que van descalces tot el dia, s'ha vist que els dits normalment tenen una petita separació. Això no vol dir que el peu sigui com una mà i s'hagi d'expandir com el dit gros obert, però sí que han de mantenir una petita alineació, un petit espai un dit amb l'altre. I avui en dia pues, van sortint calçats que respecten més això. Que després un pugui necessitar més amortiguació o menys, un pèl més rígid, un pèl més flexible... Depèn una mica de la persona. Es pot mirar en un estudi, veure què necessita la persona i després per prova, error. La majoria de gent ha provat 1.000 calçats a la vida i ja sap més o menys el que li va millor, el que li va pitjor i vas aprenent.
0: Clar, ara mateix vivim en una època on podem triar, tenim 1.000 opcions i per tant també podem despistar-nos molt, no? Perquè siguin boniques, perquè siguin doncs potser per fer un esport molt concret o... i aquí sí que ens podem perdre i desviar una mica de l'objectiu, que és que el peu estigui confortable, que estigui bé i que pugui fer la seva funció, no? Que pugui fer la seva funció. Clar, aquí sí que ens hauràs d'ajudar en futurs programes
1: a
0: donar-nos aquests consells per equivocar-nos el menys possible en l'hora de calçar-nos, que no és senzill, i fins i tot els nens, no? Perquè al final els seus peus també estan creixent, els adults ja són com són, però dels nens també, i jo recordo aquestes frases, no?, de que apreti, no?, que la bamba quedi apretada.
1: Amb nens és molt més complicat, a part, penseu que els nens, bueno, és obvi, no?, però els nens creixen ràpid. Sobretot hi ha fases del creixement que jo tinc pares que em diuen és que en un mes i mig o dos ja li ha de canviar el calçat perquè ja li va petit. I una cosa també que trobo supercuriosa i sempre ho explico és que tu pots comprar un calçat que sigui superample pel nen, que li respecti els dits, que tingui el típic espai. De fet, si teniu fills, haureu vist avui per internet i les xarxes socials que es parla molt d'això, no?, que el calçat els hi doni espai, que no els hi preti els dits perquè si no queden deformadets i tal. I pots comprar un calçat super respectuós que el nen nena tingui un munt d'espai, però clar, en un mes i mig igual ja li estan compactant els dits allà a la punta i el calçat era respectuós però ara està tot empotrat allà davant. Llavors és molt important amb els nens, amb els peques més encara.
0: triar també bons materials, no? No és el mateix una pell o una cosa que estigui, que transpiri, que estigui bé amb segons quins calçats que bueno, el peu pateix, no?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Bé, doncs el calçat és un element que de ben segur parlarem moltíssim perquè doncs, com és el que portem als peus, no?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I tothom va calçat, ara, aquí, tothom va calçat. Sí, sí. Potser en d'altres llocs sí. Pues, no cal, però aquí tothom va calçat i per tant tothom s'ha de posar alguna cosa als peus i triar això és més complicat. Ja sabeu, si necessiteu algun consell, si voleu resoldre algun dubte, doncs ens el podeu fer arribar a nosaltres aquí a Ràdio Cubelles o podeu parlar amb l'Adrià Carné al centre LIACS a Vilanova. Allà us atendran i us ajudaran amb tot el que necessiteu. Adrià, moltes gràcies i fins la setmana que ve.
1: A vosaltres.

0: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
1: T'espero el diumenge, a les 6 de la tarda, a Ràdio Cubelles.
0: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
1: T'espero el diumenge, a les 6 de la tarda, a Ràdio Cubelles.
2: Ràdio Cubelles, al mitjà multimèdia, per saber què passa a Cubelles.

0: quan sona aquesta sintonia vol dir que estem a l'espai Descobrim l'Etnobotànica. Tenim a l'altra banda del fil telefònic a la Sílvia Isamat. Sílvia, bon dia i benvinguda.
1: Hola, bon dia a tots.
0: Doncs Sílvia, avui de quina planta ens parlaràs?
2: Bons dies, oients de Ràdio Cubelles. Benvinguts un dia més al nostre racó dedicat a la natura, a la salut i aquí les coses que tenim ben a vora de casa i que sovint passen desapercebudes. Avui us vull parlar d'una planta que estic segur que tots heu vist més d'una vegada. Segur que tu l'has vista, Àngels. Si teniu un hortet, un jardí, o si simplement us agrada passejar pels camps que voregen el Foix o els horts del nostre municipi, la coneixeu de sobre. Per a molts pagesos i jardiners és un mal, és una mala herba. És una herba que surt entre les rajoles o surt com si fos una catifa sobre terra. Estem parlant de la verdolaga. El seu nom científic es diu verdolaga oleracea. Oleracea ve de que és una planta herbàcia. Molta gent es pensa que és una herba, una planta dolenta, però en realitat és un autèntic tresor nutricional i medicinal. És a dir, té moltíssimes propietats que ara les anirem descobrint. Llavors, sabeu que la verdolaga és una planta suculenta, val? És una planta que a l'hivern desapareix, però que li agrada molt la calor, és a dir, quan estem a l'estiu, doncs no requereix massa aigua, i a l'hivern, quan fa fred, ja desapareix, ja no la veiem. I la reconeixem també perquè fa com unes petites flors groguetes. Llavors, bueno, com la podríem identificar, Àngel, sense equivocar-nos? Doncs és molt, molt fàcil. Té una tija gruixuda, carnosa, sovint de color vermellós o rogenc, que no s'alça gaire de terra, és a dir, el que he dit abans, no? És a dir, s'estén com si fos una catifa. Les seves fulles són petites, ovalades, d'un verd molt intens,

0: i molt carnoses perquè emmagatzemen molta aigua. I si us hi fixeu, doncs al matí fa com unes flors molt petitetes de color groc que s'obren només quan el sol pica amb molta força. Realment no, com us he dit també, és una planta extremadament molt resistent, és a dir, aquestes calors, no, que ha fet aquest estiu extremes, doncs és una planta que aguanta, val? O sigui, ha crescut fa un munt de segles als nostres horts i realment és una planta que abans es consumia. Com a anècdota, m'agradaria explicar-vos que bueno, fa 2 anys, quan vaig estar al Líban, doncs em va sorprendre perquè allà la mengen, o sigui, com un plat més. Vaig veure una senyora que l'estava netejant, estava com tallant els brots, l'estava posant en una font i després va tallar uns tomàquets, unes cebes i amb això va fer una amanida. Vull dir, allà la tenen com molt comuna, aquí potser nosaltres no la fem servir tant, però és una planta que al nostre plat, a la nostra taula, doncs ens aniria molt bé, no? És a dir, per què és una planta que no només l'hem de trepitjar, entre cometes, no? Sinó que hauríem de començar a collir-la, no? És a dir, és una de les plantes, atenció al que diré, no? Que és una de les plantes silvestres amb més concentració d'àcids omega-3 de tot el regne vegetal. Avui en dia que està tan de moda que mengem, no? Sardina, salmó, és a dir, tot, no? Tot el peix blau, no? Que és tan famós per la salut cardiovascular, etc., per la circulació, per controlar el colesterol, doncs fixeu-vos, no? Amb una planta que tenim àngels no? Al nostre abast, doncs podem tenir aquest omega 3 que necessitem, no? Què té més aquesta planta? Doncs és molt rica en vitamines, és a dir, aporta grans quantitats de vitamina A, que va molt bé per la vista i per la pell, i de vitamina C, no? Que va molt bé, un antioxidant que és brutal, i també vitamines del grup B. Quins minerals té? Doncs té potassi, magnesi, calci i ferro. Després també va molt bé com a, pel sistema digestiu perquè té molts mucílags. I després també el seu suc, el suc de la verdolaga picada, doncs s'ha utilitzat des de fa un munt d'anys, no? Per refrescar picades d'insectes o cremades lleu. És a dir, tenim, no, un multivitamínic natural a quilòmetre zero, que està tan de moda això del quilòmetre zero. Després, com, no, com la podem menjar? Si teniu la possibilitat de tastar-la, quan la trobeu, sobretot, no, feu una bona rentada o no l'agafeu en llocs on hagi passat cotxes, gossos o gent caminant, etc. Si teniu l'ocasió, no, d'assaborir-la, doncs el seu gust és lleugerament àcid, una mica salat i una mica cruixent. Llavors, amb amanida, doncs és la millor manera d'aprofitar les vitamines. Renteu bé les fulles, no, i tiges tendres i barregeu-les amb tomàquets de l'hort, oli d'oliva verge extra, sal i llimona. Cuita, doncs es pot cuinar com si fos una verdura, és a dir, amb, no, com espinaques saltejada amb all, o s'afegeix amb una sopa de verdures. També es pot menjar amb cigrons, es pot fer un estofat. I també hi ha gent que fa conserves, és a dir, amb vinagre, sal i aigua. Sobretot el que us he dit abans, no? Renteu-la bé per evitar qualsevol que no tingui herbicides, etc., evitar qualsevol mal. Llavors, doncs res, la propera vegada, quan passegeu per Cubelles i veieu aquestes fulles carnoses, doncs mireu-les amb respecte. No? És una planta que ens ha acompanyat des de fa un munt de segles, un munt de milers d'anys, llavors la podem utilitzar a la nostra cuina. Llavors, doncs res, fins aquí a l'espai d'avui. Si voleu compartir, doncs, aquestes vostres receptes també, doncs ens podeu escriure o contactar. I sabeu que teniu aquí al Garraf, ara mateix, a la llibreria Gavaldà de Sant Pere de Ribes, teniu disponibles exemplars d'Etnobotànica del Garraf, on trobareu aquesta sabidoria i més cosetes que segur que us poden interessar. Gràcies per tot i bona setmana.
1: Molt bé, doncs Sílvia, hem arribat ja al punt final d'aquesta secció. Aixequem la sintonia i tornem un altre dia aquí a Descobrint l'Etnobotànica. Moltes
2: Doncs vinga,
1: gràcies. Fins una
2: fins
1: altra.
2: aviat.
1: Adéu.
2: Adéu.

I fins aquí el magazín de Ràdio Cubelles, Cubelles tot un món, aquest contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Adeu-siau i fins una altra. Recupereu aquest programa a la carta des de radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngels Fuster.
2: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
1: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: El govern local ha aprovat el nou projecte per desencallar les obres del Centre de Serveis per a la Gent Gran, el CEIAR. Aquestes feines es van aturar fa aproximadament 3 anys, al cap de poques setmanes de començar, per mancances tècniques i problemes amb l'empresa licitadora. El pressupost previst en el nou projecte és ara d'uns 240.000 euros per acabar aquesta reforma de la part del Centre Social Joan Roig i Piera que ocupaven l'antic espai jove i la sala d'activitats. Segons la regidora de Gent Gran, Alexandra Corbillo, un cop feta aquesta aprovació del projecte, les obres haurien de sortir a concurs tan aviat com sigui possible.
3: S'està desencallant, ja s'ha aprovat el projecte arquitectònic i ara estan redactant els plecs perquè pugui sortir i desitjo que sigui abans de que puguem veure allà paletes abans de final d'any. Ho desitjo, de veritat que ho desitgem tot el govern espero que sí.
2: L'aprovació del projecte, anomenat tècnicament modificació i actualització bàsica i d'execució per la reforma i adequació del nou centre de dia per a la gent gran, redactat per l'arquitecte Joaquín Cortés, s'ha aprovat aquest finals de setembre i, de fet, aquesta mateixa setmana d'octubre s'ha anunciat oficialment en els butlletins oficials. La regidora Alexandra Corbillo feia mesos que anava darrere de poder tancar els detalls i els tràmits amb els serveis tècnics municipals per poder desbloquejar aquestes obres. Tal com ha explicat en una entrevista a Ràdio Cubelles, el camí de l'administració, però, té uns passos que s'han de seguir amb garanties.
3: Es fa un projecte per quan estava al local d'una manera. Ara el local està amb un altre, perquè hi ha unes obres fetes. Llavors, s'ha de fer un altre projecte amb aquestes obres, aquest projecte s'ha d'aprovar, aquest projecte ha de passar totes les fases d'aprovació tècniques, totes les fases d'aprovació també a nivell de circuit de l'Ajuntament, internes, fer tots els plecs tècnics, els plecs administratius, llançar la licitació, que hi hagi un període de presentació d'ofertes, tot això ha anat passant els mesos.
2: I pel que fa al funcionament d'aquest equipament, que s'anomenarà CEIAR, que és una mena de centre de serveis destinat a la gent gran, doncs un cop estigui acabat serà l'empresa pública Sumarla, que s'encarregarà de la gestió d'aquest servei. Després que, recordem, el ple municipal va aprovar un reglament d'aquest servei amb la proposta de conveni i amb la compra d'una participació de l'empresa. La iniciativa també compta, recordem, amb el suport de la Generalitat i en un primer moment hauria d'oferir 25 places.
4: Arriba una nova jornada esportiva aquest cap de setmana on el Club de Futbol Cubelles afronta dissabte una nova jornada de la segona catalana amb un partit exigent davant del Ulldecona. El conjunt cubellenc arriba al duel amb 6 punts després de 3 jornades i ocupa la quarta posició, mentre que els abrencs també sumen 6 punts i són tercers. El Cubelles ha començat la temporada amb 2 victòries i una derrota. L'equip de Josu i Manol va debutar guanyant per 1-2 al camp del Torreforta i una setmana després va superar el Camarles 2-0. A la tercera jornada i en ple cap de setmana amb alertes i aiguats per tot Catalunya va arribar la primera derrota per 2-0 al camp de l'Amposta. L'Ulldecona presenta també un balanç de 2 victòries i una derrota. Va començar la Lliga amb una contundent 3-0 davant de l'Ampolla, va guanyar 0-2 a Amposta i en l'última jornada disputada va perdre 1-4 davant del Calafell. Els dos equips arriben, per tant, separats només per la diferència de gols. El partit es jugarà dissabte a 6:45 al Municipal Josep Pons i Ventura i servirà per veure quin dels dos equips és capaç de recuperar el camí de la victòria i mantenir-se en aquesta zona alta de la competició. Pel que fa al segon equip del Club de Futbol Cubelles, també tindrà jornada. En aquest cas, jugarà a Vilanova del Camí i ho farà divendres al vespre, en un partit avançat a la jornada on els cubellencs tornaran a competició després d'haver ajornat el seu partit el passat cap de setmana moments abans de començar davant del Vegas, just quan es va anunciar l'alerta per als aiguats que van patir durant el dissabte a la tarda. Per altra banda, tenim el club de futbol Sala Cubelles, que diumenge farà el seu debut a la primera divisió catalana, després que el partit de la primera jornada davant del Sant Just també quedés suspès. El debut serà especialment atractiu perquè arribarà en format de derbi comarcal a la pista del club de futbol Sala Sitges. Serà diumenge a 6:45 de la tarda i el partit doncs, es disputarà al pavelló dels Pinsbens. Tornen a retrobar-se doncs, dos equips que tenen molta història de competició, una rivalitat important, i a més ho fan doncs, en aquest debut a la primera divisió catalana, després doncs, que la primera jornada no es pogués disputar amb normalitat. També diumenge el club de futbol Sala B rebrà el CAS B en el que serà la segona jornada de Lliga. I en hoquei, el primer equip del Club Patí Cubelles tornarà a jugar a casa després d'estrenar la temporada amb un empat a la pista del Vendrell i una derrota. Un partit que els cubellencs doncs no van aconseguir sumar i, per tant, només han pogut sumar un punt en les dues primeres jornades disputades. Aquest diumenge, a 1:45, el rival serà l'Espanyol. El partit arriba, per tant, amb el repte d'aconseguir la primera victòria del curs davant de l'afició cubellenca. Pel que fa a l'equip també del Club Patí Cubelles, tindrà el B, el conjunt femení també jugarà. En aquest cas, jugaran a domicili pel que fa al B a la pista del Joieries Moner Sant Ramon i el femení a la pista del Sant Feliu. I pel que fa a vòlei, doncs aquesta setmana no hi haurà competició. Ja el calendari estava estipulat així, que aquesta setmana hi havia descans. És probable que s'aprofiti per recuperar partits que no es van poder disputar el passat cap de setmana. Així doncs, una jornada intensa per uns equips que tornaran a la competició, molts d'ells després d'haver-se quedat amb les ganes el passat cap de setmana, i estarem molt pendents primer del debut del futbol sala a la primera catalana en aquest derbi davant dels Sitges i, evidentment, el retorn del club de futbol Cubelles al Josep Pons i Ventura amb la visita de l'Ull de Cona, aquest rival a la zona alta de moment en aquest inici de Lliga.
5: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.

0: Aviam, un, dos, tres, i aixem tots.
1: Gràcies, Convergència! Això va a missa! La terra és pla de penya!
2: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

apaga la llum que el meu DJ controla.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: Convocada una vaga general pel pròxim dia 11 de novembre. Les organitzacions que convoquen aquesta aturada diuen que ho fan sota els temes principals de l'habitatge i els salaris dignes. Així ho han anunciat en roda de premsa aquest dimecres a representants dels sindicats convocants, que són Comissions Obreres, UGT, la CGT, la Intersindical Alternativa de Catalunya, la COBAS, la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca i el Sindicat de Llogateres, després d'acordar-ho en una reunió. La portaveu del Sindicat de Llogateres de Catalunya, Carme Arcarazo, ha explicat que aquesta vaga per l'habitatge vol aconseguir demandes concretes i ha assenyalat que, sobretot, pretén aturar la compra especulativa i els desnonaments.
3: Unes demandes molt concretes per aconseguir contractes indefinits, que baixin de manera dràstica els preus dels lloguers, però que pugin els salaris. És una vaga per aconseguir que es prohibeixin les compres especulatives. És una vaga per aconseguir un impost a la riquesa que ens permeti ampliar de veritat el parc públic. I també és una vaga per aconseguir drets sindicals al món dels lloguers, al món dels llogaters, i una vaga per aturar, en definitiva, els desnonaments.
2: La secretària general de Comissions Obreres de Catalunya, Belén López, ha reclamat que la mobilització per la vaga de l'11 de novembre marqui un abans i un després, ha dit, i ha demanat que s'aturi el país.
4: Una vaga que ha de ser una immensa mobilització que marqui un abans i un després. Ja n'hi ha prou de marges empresarials històrics que creixen i creixen i creixen i la riquesa no arriba a les butxaques de la gent treballadora. Només fan complir les butxaques dels especuladors i de les grans empreses. Per tant, nosaltres el que demanem és que tothom s'assumi en aquesta vaga general i que el dia 11 de novembre aturem el país, que estic convençuda que serà així i serà tot un èxit.
2: I el secretari general de la UGT de Catalunya, Camil Ros, ha indicat que la vaga per l'habitatge no és improvisada i ha assenyalat que la mobilització pel desnonament de la Mari Carmen a Madrid i la votació dels decrets al Congrés dels Diputats haurien sigut els elements determinants per impulsar-la.
5: Aquesta vaga no és una vaga improvisada. Per això també suposo que estem aquí totes les organitzacions. Ja feia mesos i mesos que se'n parlava. Faltava trobar l'oportunitat o decidir quan. I a vegades les coses no es poden planificar, sinó que cal actuar en el moment. I, evidentment, a partir dels fets ocorreguts i de l'esclat de mobilització que va sortir arrel de la Mari Carmen, ha estat un element determinant. L'altre element determinant és la votació al Congrés de Diputats, que les dretes tomben de forma inhumana aquells decrets.
2: La data de l'11 de novembre s'ha donat a conèixer després de saber-se la mort de la Mari Carmen, la dona desnonada a Madrid, que va encendre el moviment per l'habitatge arreu de l'Estat. A banda dels sindicats, la plataforma Dignitat a les Vies també ha anunciat que s'afegeix a aquesta convocatòria de vaga de l'11 de novembre.
6: Arriba una nova jornada esportiva aquest cap de setmana on el Club de Futbol Cubelles afronta dissabte una nova jornada de la segona catalana amb un partit exigent davant del Ulldecona. El conjunt cubellenc arriba al duel amb 6 punts després de 3 jornades i ocupa la quarta posició, mentre que els abrencs també sumen 6 punts i són tercers. El Cubelles ha començat la temporada amb 2 victòries i una derrota. L'equip de Josu i Manol va debutar guanyant per 1-2 al camp del Torreforta i una setmana després va superar el Camarles 2-0. A la tercera jornada i en ple cap de setmana amb alertes i aiguats per tot Catalunya, va arribar la primera derrota per 2-0 al camp de l'Amposta. L'Ulldecona presenta també un balanç de 2 victòries i una derrota. Va començar la Lliga amb una contundent 3-0 davant de l'Ampolla, va guanyar 0-2 a Amposta i en l'última jornada disputada va perdre 1-4 davant del Calafell. Els dos equips arriben, per tant, separats només per la diferència de gols. El partit es jugarà dissabte a 6:45 al Municipal Josep Pons i Ventura i servirà per veure quin dels dos equips és capaç de recuperar el camí de la victòria i mantenir-se en aquesta zona alta de la competició. Pel que fa al segon equip del Club de Futbol Cubelles, també tindrà jornada. En aquest cas, jugarà a Vilanova del Camí i ho farà divendres al vespre, en un partit avançat a la jornada on els cubellencs tornaran a competició després d'haver ajornat el seu partit el passat cap de setmana moments abans de començar davant del Vegas, just quan es va anunciar l'alerta per als aiguats que van patir durant el dissabte a la tarda. Per altra banda, tenim el Club de Futbol Sala Cubelles, que diumenge farà el seu debut a la primera divisió catalana, després que el partit de la primera jornada davant del Sant Just també quedés suspès. El debut serà especialment atractiu perquè arribarà en format de derbi comarcal a la pista del Club de Futbol Sala Sitges. Serà diumenge a 6:45 de la tarda i el partit doncs, es disputarà al pavelló dels Pinsbens. Tornen a retrobar-se doncs, dos equips que tenen molta història de competició, una rivalitat important, i a més ho fan doncs, en aquest debut a la primera divisió catalana, després doncs, que la primera jornada no es pogués disputar amb normalitat. També diumenge el Club de Futbol Sala B rebrà el CAS B en el que serà la segona jornada de Lliga. I en hoquei, el primer equip del Club Patí Cubelles tornarà a jugar a casa després d'estrenar la temporada amb un empat a la pista del Vendrell i una derrota. Un partit que els cubellencs no van aconseguir sumar i, per tant, només han pogut sumar un punt en les dues primeres jornades disputades. Aquest diumenge, a 1:45, el rival serà l'Espanyol. El partit arriba, per tant, amb el repte d'aconseguir la primera victòria del curs davant de l'afició cubellenca. Pel que fa a l'equip també del Club Patí Cubelles, tindrà el B, el conjunt femení també jugarà. En aquest cas, jugaran a domicili pel que fa al B a la pista del Joieries Moner Sant Ramon i el femení a la pista del Sant Feliu. I pel que fa a vòlei, doncs aquesta setmana no hi haurà competició. Ja el calendari estava estipulat així, que aquesta setmana hi havia descans. És probable que s'aprofiti per recuperar partits que no es van poder disputar el passat cap de setmana. Així doncs, una jornada intensa per uns equips que tornaran a la competició, molts d'ells després d'haver-se quedat amb les ganes el passat cap de setmana, i estarem molt pendents primer del debut del futbol sala a la primera catalana en aquest derbi davant dels Sitges i, evidentment, el retorn del Club de Futbol Cubelles al Josep Pons i Ventura amb la visita de l'Ull de Cona, aquest rival a la zona alta de moment en aquest inici de Lliga.
7: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta esplèndid, amb sol i cel clar pràcticament tot el dia, o com a molt amb algun núvol puntual entrada a la nit, amb una temperatura que avui es nota, ha entrat la tardor de cop, la temperatura és baixa, hem tingut una mínima de 11 i 12 graus, mentre que la màxima també quedarà curta i estarà al voltant dels 20, amb una humitat més baixa. Vent feble de mestral, amb algun cop moderat com a molt, i girant a garbí la tarda, fent que a la mar hi hagi marejol, tot i que amb una mica de maró ara a primera hora del matí. Per demà esperem que el temps també sigui molt estable i assolellat, amb cel clar la major part del dia amb algun núvol prim a primera hora del matí. La temperatura pujarà una mica i estarà entre els 12 o 13 de mínima, mentre que la màxima voltarà als 22 amb una humitat força baixa. Vent feble, amb tardal de nit i garbí de dia, amb algun cop moderat de tarda, fent que la mar hi domini el marejol. De cada diumenge continuarà el temps també molt estable, il·luminat pel sol, amb cel clar o amb algun núvol puntual poc destacable al matí i una miqueta més abundant a partir de mitja tarda, amb una temperatura que no variarà gaire, es normalitzarà per l'època i estarà entre els 12 o 13 de mínima i als 22 o 23 de màxima, amb una humitat moderada, vents febles amb una miqueta de mestral al matí i marinades al centre del dia amb una mica de marejol. I dilluns, festiu, també serà estable el temps, en domini el sol, amb bandes de núvols prims i amb unes temperatures que pugen especialment de nit i estarien entre els 15 o 16 de mínima i els 23 de màxima. No faria tanta fresca ja a primers de la setmana vinent. Una humitat moderada i vents febles en forma de brises fent que la mar hi domini el marejol.
0: Ràdio Cubelles, notícies. Des d'aquest mes d'octubre, la Direcció General de Trànsit ha actualitzat la normativa que afecta especialment els vehicles de mobilitat personal, que són més coneguts popularment com els patinets. Per aquest motiu, la policia local ha començat informant els seus controls de trànsit de l'obligatorietat de l'ús del casc i de portar armilla reflectant il·luminació quan se circuli de nit o en males condicions de visibilitat. El sergent de la policia local, Alex Osorio, ha comentat que la regulació dels patinets era una qüestió pendent i que ara això dona més eines als agents per poder controlar la mobilitat i, sobretot, reduir els accidents d'aquesta mena de vehicles.
3: Es que era una assignatura pendent, era un vehicle que bueno, no sabia en la categoria en la que es trobava, si era una joguina, si era un vehicle, al final ha quedat ja bastant definit i això ens ajuda a nosaltres pues, a saber i als mateixos usuaris i conductors què és el que poden fer i el que no poden fer. I bueno, un dels objectius és també reduir la sinistralitat que tenia aquest tipus de vehicle.
0: En la mateixa línia s'ha expressat l'alcaldessa Rosa Fonoll, que ha defensat que les campanyes de controls que s'aniran fent al carrer a Cubelles han de servir, sobretot, per millorar la seguretat.
4: Bé, amb aquestes campanyes el que es pretén és incrementar la seguretat dels ciutadans i dels conductors de les motocicletes, dels vehicles i sobretot dels patinets i de les motos. I des de la policia local estem fent aquesta campanya per informar que han sortit les noves lleis i qui l'incompleixi ja alhora pues, ja se l'ha de sancionar. I esperem pues, que la ciutadania sigui conscient de que primer és la seva vida i que compleixi aquestes normatives.
0: Per la seva banda, Àlex Osorio, sergent de la policia local, ha insistit que, prèviament a les novetats d'aquest mes d'octubre, des de fa uns mesos, també és obligatori per als conductors dels patinets elèctrics tenir una assegurança i que el vehicle estigui registrat correctament.
3: La part ja una miqueta més burocràtica, que és que han d'estar registrats aquest tipus de vehicle i han de tenir una assegurança. Jo, als usuaris de patinet, jo els demano, sisplau, que estiguin l'assegurança, perquè malauradament es produeixen accidents i són de vegades greus i afecten a terceres persones. I aquestes persones, al igual que l'usuari del patinet queda desprotegit. I l'assegurança, l'objectiu que té és que quedin totalment bueno, protegits econòmicament i que puguin ser, bueno, que algú s'encarregui de que pues, pugui anar al metge i que es pagui la despesa que puguin haver. A part dels danys que puguin causar a elements de la via, altres vehicles, etc., però sobretot als vianants.
0: En un control que ha muntat la policia local aquest dimecres al matí, a prop de l'estació de tren, han aturat fins a 17 vehicles en què els han informat de les novetats que han entrat en vigor des d'aquest mes d'octubre i els han revisat també la documentació. Segons els agents, han tramitat finalment en aquest control 6 denúncies, 4 d'elles per no portar el casc, una per circular per la vorera i una altra per conduir amb els auriculars posats. Les 100 cabres del ramat del Camí Ramader de Marina creuarà Cubelles aquest dissabte. La iniciativa, que reivindica les transhumàncies, travessarà pel centre de la vila en el seu camí per unir Vilanova i Cunit, les dues poblacions veïnes que, juntament amb Castellet i la Gornal, donen suport directament cap a aquest projecte. El ramat va sortir de la Bullosa, la Cerdanya, el 6 de setembre i acabarà aquest dilluns a Clariana el seu recorregut de baixada per evitar el fred de l'hivern. Segons la web del Camí Ramader de Marina, Vilanova, la Geltrú, Cunit i Castellet i la Gornal són els tres ajuntaments veïns de Cubelles que participen directament amb el projecte. El projecte Camins de Vida arriba a la seva quarta edició per reivindicar el valor del món pastorívol, el patrimoni dels camins ramaders i la connexió entre territori, cultura i sostenibilitat. El ramat transhumant està format per un centenar de cabres i va guiat pel pastor Dani Giraldo, acompanyat de voluntaris. Al llarg del camí s'organitzen diferents activitats en els municipis per on passa el ramat, amb xerrades, debats, activitats lúdiques i culturals que tenen l'objectiu de donar a conèixer la transhumància i el seu valor com a patrimoni, així com la importància també per al territori. El ramat creuarà, molt probablement, pel mig de la vila, seguint l'antic camí ral que passa, en el cas del nucli antic, pel carrer de Sant Antoni i el carrer Major. Després continua ja per les urbanitzacions en direcció cap a Cunit. L'horari del pas del ramat, però, per ara es desconeix, és poc concret, serà durant el matí, però no s'ha acabat de concretar quines seran les hores en què passarà el ramat per Cubelles. Aquest cap de setmana s'organitza a Cubelles la primera fira d'artesanes i artistes al Passeig Marítim, una fira que comptarà amb 23 parades fetes per dones artesanes i artistes i també una carpa informativa de l'Ajuntament. Obrirà portes a partir de les 10 i durant tota la jornada d'aquest dissabte 10 d'octubre les persones visitants podran conèixer les creacions de les participants i gaudir d'un programa d'activitats que inclou música en directe i un taller de crochet. La jornada inclou també un concert vermut en acústic amb Olivia Iglesias, un taller de crochet a càrrec de Carlota Morán i una actuació de música de Body and Soul amb Mònica Sabadell. La Fira d'Artesanes i Artistes ha nascut amb l'objectiu de donar més visibilitat i poder promoure el talent creatiu de les dones, dignificar els oficis artesans i fomentar la creació de xarxes de col·laboració entre artesanes i artistes. La iniciativa s'emmarca en les polítiques d'igualtat impulsades aquest 2026 pel Servei d'Informació i Atenció a les Dones, el CIAT del Garraf, amb el suport de l'Ajuntament de Cubelles. La fira tindrà continuïtat també els dies 17 i 18 d'octubre a Olivella amb una nova cita d'aquesta iniciativa. Els Castellers del Foix tornen a plaça aquest dissabte a Viladecans. Actuaran al costat d'una colla de Xile, els Castellers de Lo Prado, juntament amb els castellers locals de Viladecans i la colla jove de l'Hospitalet. Després d'un setembre amb una agenda intensa, amb el viatge que van fer a Flandes i el concurset de Quarts Amunt, els Castellers del Foix obren les actuacions d'aquest mes d'octubre amb una diada a Viladecans. Allà, a més, tornaran a actuar amb un altre representant internacional, tal com els va passar també a Flandes, on van poder actuar amb els Mannequin de Brussel·les. Ara tindran al costat una colla provinent de Xile. Es tracta dels Castellers de Lo Prado. L'associació Mirall Blau acaba d'inaugurar un nou centre de teràpies ocupacionals a Vilanova i la Geltrú que va adreçat a persones amb discapacitat intel·lectual i diversitat funcional. La directora de l'entitat és la covellenca Susana Lozano Camacho, que ha passat recentment per Ràdio Cubelles, on ha exposat els objectius d'aquest servei concebut per oferir una atenció personalitzada i fomentar una integració plena a la comunitat. La iniciativa respon a una forta motivació personal i familiar de la mateixa covellenca Susana Lozano.
5: Es muy vocacional, te voy a decir, es vocacional. Yo llevo muchos años trabajando en lo que la discapacidad intelectual o diversidad funcional lleva, porque yo tengo un hijo, Gonzalo, con 17 años y tiene TEA y trastorno del desarrollo del lenguaje. Durante todos estos años que con Gonzalo te vas dando cuenta de la necesidad real que hay, pues de trabajar, de incluir, de hacer inclusión y de ir más allá con este colectivo, ¿no? Entonces, después de meditar mucho tiempo y seguir trabajando y tal, pues llegué a la conclusión de que era hora ya pues trabajar algo más personal. Algo más personal, algo más cara mirado también pues a Gonzalo, a mi hijo, y por qué no dar esa inclusión a 24 chicos más, que es lo que nosotros podemos acaparar en nuestro centro.
0: Lozano ha explicat que aquest projecte de Mirall Blau va néixer arran de la seva experiència com a mare d'un jove que ara té 17 anys, que té trastorn de l'espectre autista i trastorn del desenvolupament del llenguatge, un fet que li ha permès constatar la falta de recursos existents per a aquest col·lectiu, sobretot un cop superada l'etapa escolar obligatòria. L'associació Mirall Blau planteja una atenció diurna en horari de 9 del matí 5 de la tarda amb l'objectiu de mantenir els usuaris actius amb dinàmiques quotidianes, com ara fer sortides al mercat i les compres per preparar els menjars, la gestió del dia a dia. També busquen activitats físiques o esportives que estiguin adaptades per afavorir la salut i la convivència, i ofereixen activitats ocupacionals per evitar el sedentarisme i potenciar les capacitats individuals. El centre, situat a Vilanova, arrenca amb un màxim de 24 places, combinant places privades amb places concertades que arribaran mitjançant els serveis socials territorials del Garraf. Segons ha detallat la directora Susana Lozano, l'ingrés en el centre segueix un protocol previ en què la persona interessada passa una jornada de prova per garantir que se sent còmoda i adaptada a la dinàmica abans de formalitzar l'admissió.
5: Nosotros hacemos un protocolo que tenemos que llevar muy a rajatabla, que son todas las personas que están interesadas, tienen que venir un día a probar con nosotros cómo se sienten. Nosotros queremos que las personas que vengan se sientan a gusto, tranquilos, bien, sobre todo que vengan contentos. Están contentos, y ese protocolo nos lleva pues a pasar lo que te comentaba un día con nosotros, y ese, y una vez que ellos deciden pues sí, oye, pues vamos a venir, pues entonces ya se empieza pues una serie de papeleos, para que me entiendas, ¿no? Para poder entrar al centro, porque claro, tenemos que tener también todo controlado, ¿no?
0: Tot i que l'espai de Mirall Blau s'ha acabat establint a Vilanova i la Geltrú, Susana Lozano ha assenyalat que inicialment van presentar la proposta també a l'Ajuntament de Cubelles, ja que resideix aquí, tot i que la proposta no es va arribar a concretar. Amb tot, la responsable no descarta obrir en un futur un segon servei de teràpies ocupacionals aquí al municipi i d'aquesta manera donar resposta també a la demanda creixent que hi ha tant a Cubelles com a tot el Garraf.

0: arquitectònic, i ara pues, estan redactant els plecs perquè pugui sortir, i desitjo que sigui abans de, que puguem veure allà paletes abans de final d'any. Ho desitjo, de veritat que ho desitgem tot el govern de, amb molta... Bueno, espero que sí.
1: L'aprovació del projecte, anomenat tècnicament modificació i actualització bàsica i d'execució per la reforma i adequació del nou centre de dia per a la gent gran, redactat per l'arquitecte Joaquín Cortés, s'ha aprovat aquest finals de setembre i, de fet, aquesta mateixa setmana d'octubre s'ha anunciat oficialment en els butlletins oficials. La regidora Alexandra Corbillo feia mesos que anava darrere de poder tancar els detalls i els tràmits amb els serveis tècnics municipals per poder desbloquejar aquestes obres. Tal com ha explicat en una entrevista a Ràdio Cubelles, el camí de l'administració però té uns passos que s'han de seguir amb garanties.
0: Es fa un projecte per quan estava al local d'una manera. Ara el local està amb un altre, perquè hi ha unes obres fetes. Llavors, s'ha de fer un altre projecte amb aquestes obres, aquest projecte s'ha d'aprovar, aquest projecte pues, ha de passar totes les fases d'aprovació tècniques, totes les fases d'aprovació també a nivell de circuit de l'Ajuntament, internes, fer tots els plecs tècnics, els plecs administratius, llançar la licitació, que hi hagi un període de presentació d'ofertes, pues, tot això... ha anat passant els mesos.
1: I pel que fa al funcionament d'aquest equipament, que s'anomenarà SEIAR, que és una mena de centre de serveis destinat a la gent gran, doncs un cop estigui acabat serà l'empresa pública Sumar-la, que s'encarregarà de la gestió d'aquest servei. Després que, recordem, el ple municipal va aprovar un reglament d'aquest servei amb la proposta de conveni i amb la compra d'una participació de l'empresa. La iniciativa també compta, recordem, amb el suport de la Generalitat i en un primer moment hauria d'oferir 25 places. La Biblioteca de Cubelles és el punt de trobada del nou Espai Comunitari de Benestar. Es tracta d'un projecte del Consell Comarcal del Garraf, compartit també amb Canyelles i Olivella, que forma part de les accions del Servei de Primera Acollida. Es tracta concretament de 12 sessions que combinen eines de gestió emocional, tallers d'art-teràpia i art floral i suport mutu intergeneracional. Una iniciativa que sorgeix de l'experiència prèvia que s'ha adquirit amb els grups de dol migratori i de la detecció d'una necessitat de treballar amb un model nou més obert a tota la ciutadania que reforci el benestar comunitari. El projecte busca, per tant, normalitzar algunes experiències humanes, com ara la pèrdua, la reconstrucció vital i la gestió de les emocions i trencar les bombolles d'aïllament, fomentar un autèntic teixit comunitari on persones de diferents trajectòries puguin compartir vivències i crear una xarxa de suport sòlida. L'espai està obert a qualsevol persona de Canyelles, Cubelles i Olivella qui vulgui participar en unes sessions que es fan els dimarts de 10 del matí a 11:45 del migdia a la biblioteca fins al 12 de desembre, cada dimarts en aquests horaris. La metodologia és participativa, es fan ús de dinàmiques com el mapa corporal o la meditació per incentivar una participació activa. També es preveu la incorporació gradual de persones grans en algunes de les sessions amb la voluntat de potenciar un intercanvi mutu intergeneracional entre col·lectius. L'Espai Comunitari de Benestar vol convertir-se en una eina de transformació social i un punt de referència, sobretot per a les persones participants, però també per tota la societat. El projecte, com dèiem, s'emmarca dins les accions del Servei de Primera Acollida i es pot contactar mitjançant un missatge en un número de WhatsApp disponible al web de l'Ajuntament i del Consell Comarcal. Convocada una vaga general pel pròxim dia 11 de novembre. Les organitzacions que convoquen aquesta aturada Diuen que ho fan sota els temes principals de l'habitatge i els salaris dignes. Així ho han anunciat en roda de premsa aquest dimecres els representants dels sindicats convocants, que són Comissions Obreres, UGT, la CGT, la Intersindical Alternativa de Catalunya, la COBAS, la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca i el Sindicat de Llogateres, després d'acordar-ho en una reunió. La portaveu del Sindicat de Llogateres de Catalunya, Carme Arcarazo, ha explicat que aquesta

0: vaga per l'habitatge, vol aconseguir demandes concretes i ha assenyalat que, sobretot, pretén aturar la compra especulativa i els desnonaments.
1: Unes demandes molt concretes per aconseguir contractes indefinits, que baixin de manera dràstica els preus dels lloguers, però que pugin els salaris. És una vaga per aconseguir que es prohibeixin les compres especulatives. És una vaga per aconseguir un impost a la riquesa que ens permeti ampliar de veritat el parc públic. I també és una vaga per aconseguir drets sindicals al món dels lloguers, al món dels llogaters, i una vaga per aturar, en definitiva, els desnonaments.
0: La secretària general de Comissions Obreres de Catalunya, Belén López, ha reclamat que la mobilització per la vaga de l'11 de novembre marqui un abans i un després, ha dit, i ha demanat que s'aturi el país.
2: Una vaga que ha de ser una immensa mobilització que marqui un abans i un després. Ja n'hi ha prou de marges empresarials històrics que creixen i creixen i creixen i la riquesa no arriba a les butxaques de la gent treballadora. Només fan complir les butxaques dels especuladors i de les grans empreses. Per tant, nosaltres el que demanem és que tothom s'assumi en aquesta vaga general i que el dia 11 de novembre aturem el país, que estic convençuda que serà així i serà tot un èxit.
0: I el secretari general de la UGT de Catalunya, Camil Ros, ha indicat que la vaga per l'habitatge no és improvisada i ha assenyalat que la mobilització pel desnonament de la Mari Carmen a Madrid i la votació dels decrets al Congrés dels Diputats haurien sigut els elements determinants per impulsar-la.
3: Aquesta vaga no és una vaga improvisada. Per això també suposo que estem aquí totes les organitzacions. Ja feia mesos i mesos que se'n parlava. Faltava trobar l'oportunitat o decidir quan. I a vegades les coses no es poden planificar, sinó que cal actuar en el moment. I, evidentment, a partir dels fets ocorreguts i de l'esclat de mobilització que va sortir arrel de la Mari Carmen, ha estat un element determinant. L'altre element determinant és la votació al Congrés de Diputats, que les dretes tomben de forma inhumana aquells decrets.
0: La data de l'11 de novembre s'ha donat a conèixer després de saber-se la mort de la Mari Carmen, la dona desnonada a Madrid, que va encendre el moviment per l'habitatge arreu de l'Estat. A banda dels sindicats, la plataforma Dignitat a les Vies també ha anunciat que s'afegeix a aquesta convocatòria de vaga de l'11 de novembre.
4: Arriba una nova jornada esportiva aquest cap de setmana, on el club de futbol Cubelles afronta dissabte una nova jornada de la segona catalana amb un partit exigent davant del Ulldecona. El conjunt cubellenc arriba al duel amb 6 punts després de 3 jornades i ocupa la quarta posició, mentre que els abrencs també sumen 6 punts i són tercers. El Cubelles ha començat la temporada amb 2 victòries i una derrota. L'equip de Josu i Manol va debutar guanyant per 1-2 al camp del Torreforta i una setmana després va superar el Camarles 2-0. A la tercera jornada i en ple cap de setmana amb alertes i aiguats per tot Catalunya va arribar la primera derrota per 2-0 al camp de l'Amposta. L'Ulldecona presenta també un balanç de 2 victòries i una derrota. Va començar la Lliga amb una contundent 3-0 davant de l'Ampolla, va guanyar 0-2 a Amposta i en l'última jornada disputada va perdre 1-4 davant del Calafell. Els dos equips arriben, per tant, separats només per la diferència de gols. El partit es jugarà dissabte a 6:45 al municipal Josep Pons i Ventura i servirà per veure quin dels dos equips és capaç de recuperar el camí de la victòria i mantenir-se en aquesta zona alta de la competició. Pel que fa al segon equip del club de futbol Cubelles, també tindrà jornada. En aquest cas, jugarà a Vilanova del Camí i ho farà divendres al vespre, en un partit avançat a la jornada on els cubellencs tornaran a competició després d'haver ajornat el seu partit el passat cap de setmana, moments abans de començar davant del Vegas, just quan es va anunciar l'alerta per als aiguats que van patir durant el dissabte a la tarda. Per altra banda, tenim el club de futbol Sala Cubelles, que diumenge farà el seu debut a la primera divisió catalana, després que el partit de la primera jornada davant del Sant Just també quedés suspès. El debut serà especialment atractiu perquè arribarà en format de derbi comarcal a la pista del club de futbol Sala Sitges. Serà diumenge a 6:45 de la tarda i el partit es disputarà al pavelló dels Pinsbens. Tornen a retrobar-se dos equips que tenen molta història de competició, una rivalitat important, i a més ho fan en aquest debut a la primera divisió catalana després doncs, que la primera jornada no es pogués disputar amb normalitat. També diumenge el club de futbol Sala B rebrà el CAS B en el que serà la segona jornada de Lliga. I en hoquei, el primer equip del Club Patí Cubelles tornarà a jugar a casa després d'estrenar la temporada amb un empat a la pista del Vendrell i una derrota. Un partit que els cubellencs doncs, no van aconseguir sumar i, per tant, només han pogut sumar un punt en les dues primeres jornades disputades. Aquest diumenge, a 3:15, el rival serà l'Espanyol. El partit arriba, per tant, amb el repte d'aconseguir la primera victòria del curs davant de l'afició cubellenca. Pel que fa a l'equip també del Club Patí Cubelles, tindrà el B, el conjunt femení també jugarà. En aquest cas, jugaran a domicili pel que fa al B a la pista del Joieries Moner Sant Ramon i el femení a la pista del Sant Feliu. I pel que fa a vòlei, doncs aquesta setmana no hi haurà competició. Ja el calendari estava estipulat així, que aquesta setmana hi havia descans. És probable que s'aprofiti per recuperar partits que no es van poder disputar el passat cap de setmana. Així doncs, una jornada intensa per uns equips que tornaran a la competició, molts d'ells després d'haver-se quedat amb les ganes el passat cap de setmana, i estarem molt pendents primer del debut del futbol sala a la primera catalana en aquest derbi davant dels Sitges i, evidentment, el retorn del club de futbol Cubelles al Josep Pons i Ventura amb la visita de l'Ull de Cona, aquest rival a la zona alta de moment en aquest inici de Lliga.
0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
5: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

Et prometo que tot el que faci ho faré per nosaltres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer,

0: meu coixí una pestanya. Tens el mal costum de marxar quan arriba el matí.
1: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

passen coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses al meu pit.

que vull que fem niuet a casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa. Vale, ho he pensat molt. I ara no entenc.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta esplèndid, amb sol i cel clar pràcticament tot el dia, o com a molt amb algun núvol puntual entrada a la nit, amb una temperatura que avui es nota, ha entrat la tardor de cop, la temperatura és baixa, hem tingut una mínima de 11 i 12 graus, mentre que la màxima també quedarà curta i estarà al voltant dels 20, amb una humitat més baixa. Vent feble de mestral, amb algun cop moderat com a molt, i girant a garbí la tarda, fent que a la mar hi hagi marejol, tot i que amb una mica de maror ara a primera hora del matí. Per demà esperem que el temps també sigui molt estable i assolellat, amb cel clar la major part del dia amb algun núvol prim a primera hora del matí. La temperatura pujarà una mica i estarà entre els 12 o 13 de mínima, mentre que la màxima voltarà als 22 amb una humitat força baixa. Vent feble amb terral de nit i garbí de dia, amb algun cop moderat de tarda, fent que la mar hi domini el marejol. De cara a diumenge continuarà el temps també molt estable, il·luminat pel sol, amb cel clar o amb algun núvol puntual poc destacable al matí i una miqueta més abundant a partir de mitja tarda, amb una temperatura que no variarà gaire, es normalitzarà per l'època i estarà entre els 12 o 13 de mínima i als 22 o 23 de màxima, amb una humitat moderada, vents febles amb una miqueta de mestral al matí i marinades al centre del dia amb una mica de marejol. I dilluns, festiu, també serà estable el temps, amb domini del sol, amb bandes de núvols prims i amb unes temperatures que pugen especialment de nit i estarien entre els 15 o 16 de mínima i els 23 de màxima. No faria tanta fresca ja a primers de la setmana vinent. Una humitat moderada i vents febles en forma de brises fent que la mar hi domini el marejol.
0: Ràdio Cubelles, notícies. Des d'aquest mes d'octubre, la Direcció General de Trànsit ha actualitzat la normativa que afecta especialment els vehicles de mobilitat personal, que són més coneguts popularment com els patinets. Per aquest motiu, la policia local ha començat informant els seus controls de trànsit de l'obligatorietat de l'ús del casc i de portar armilla reflectant i il·luminació quan se circuli de nit o en males condicions de visibilitat. El sergent de la policia local, Alex Osorio, ha comentat que la regulació dels patinets era una qüestió pendent i que ara això dona més eines als agents per poder controlar la mobilitat i, sobretot, reduir els accidents d'aquesta mena de vehicles.
3: És que era una assignatura pendent. Era un vehicle que, bueno, no sabia en la categoria en la que es trobava, si era una joguina, si era un vehicle. Al final ha quedat ja bastant definit i això ens ajuda a nosaltres, pues, a saber i als mateixos usuaris i conductors què és el que poden fer i el que no poden fer. I, bueno, un dels objectius és també reduir la sinistralitat que tenia aquest tipus de vehicle.
0: En la mateixa línia s'ha expressat l'alcaldessa Rosa Fonoll, que ha defensat que les campanyes de controls que s'aniran fent al carrer a Cubelles han de servir, sobretot, per millorar la seguretat.
4: Bé, amb aquestes campanyes el que es pretén és incrementar la seguretat dels ciutadans i dels conductors de les motocicletes, dels vehicles i sobretot dels patinets i de les motos. I des de la policia local estem fent aquesta campanya per informar que han sortit les noves lleis i que l'incompleixi ja alhora, pues, ja se l'ha de sancionar. I esperem, pues, que la ciutadania sigui conscient de que primer és la seva vida i que compleixi aquestes normatives.
0: Per la seva banda, Àlex Osorio, sergent de la policia local, ha insistit que, prèviament a les novetats d'aquest mes d'octubre, des de fa uns mesos, també és obligatori per als conductors dels patinets elèctrics tenir una assegurança i que el vehicle estigui registrat correctament.
3: La part ja una miqueta més burocràtica, que és que han d'estar registrats aquest tipus de vehicle i han de tenir una assegurança. Jo, als usuaris de patinet, jo els demano, sisplau, que estiguin l'assegurança, perquè malauradament es produeixen accidents i són de vegades greus i afecten a terceres persones. I aquestes persones, al igual que el usuari del patinet queda desprotegit. I l'assegurança, l'objectiu que té és que quedin totalment bueno, protegits econòmicament i que puguin ser, bueno, que algú s'encarregui de que pues, pugui anar al metge i que es paguin la despesa que puguin haver. A part dels danys que puguin causar a elements de la via, altres vehicles, etc., però sobretot als vianants.
0: En un control que ha muntat la policia local aquest dimecres al matí, a prop de l'estació de tren, han aturat fins a 17 vehicles, en què els han informat de les novetats que han entrat en vigor des d'aquest mes d'octubre i els han revisat també la documentació. Segons els agents, han tramitat, finalment, en aquest control, 6 denúncies, 4 d'elles per no portar el casc, una per circular per la vorera i una altra per conduir amb els auriculars posats. Les 100 cabres del ramat del Camí Ramader de Marina creuarà Cubelles aquest dissabte. La iniciativa, que reivindica les transhumàncies, travessarà pel centre de la vila en el seu camí per unir Vilanova i Cunit, les dues poblacions veïnes que, juntament amb Castellet i la Gornal, donen suport directament cap a aquest projecte. El ramat va sortir de la Bullosa, la Cerdanya, el 6 de setembre i acabarà aquest dilluns a Clariana el seu recorregut de baixada per evitar el fred de l'hivern. Segons la web del Camí Ramader de Marina, Vilanova, la Geltrú, Cunit i Castellet i la Gornal són els tres ajuntaments veïns de Cubelles que participen directament amb el projecte. El projecte Camins de Vida arriba a la seva quarta edició per reivindicar el valor del món pastorívol, el patrimoni dels camins ramaders i la connexió entre territori, cultura i sostenibilitat. El ramat transhumant està format per un centenar de cabres i va guiat pel pastor Dani Giraldo, acompanyat de voluntaris. Al llarg del camí s'organitzen diferents activitats en els municipis per on passa el ramat, amb xerrades, debats, activitats lúdiques i culturals que tenen l'objectiu de donar a conèixer la transhumància i el seu valor com a patrimoni, així com la importància també per al territori. El ramat creuarà, molt probablement, pel mig de la vila, seguint l'antic camí ral que passa, en el cas del nucli antic, pel carrer de Sant Antoni i el carrer Major. Després continua ja per les urbanitzacions en direcció cap a Cunit. L'horari del pas del ramat, però, per ara es desconeix, és poc concret, serà durant el matí, però no s'ha acabat de concretar quines seran les hores en què passarà el ramat per Cubelles. Aquest cap de setmana s'organitza a Cubelles la primera fira d'artesanes i artistes al Passeig Marítim, una fira que comptarà amb 23 parades fetes per dones, artesanes i artistes i també una carpa informativa de l'Ajuntament. Obrirà portes a partir de les 10 i durant tota la jornada d'aquest dissabte 10 d'octubre les persones visitants podran conèixer les creacions de les participants i gaudir d'un programa d'activitats que inclou música en directe i un taller de crochet. La jornada inclou també un concert vermut en acústic amb Olivia Iglesias, un taller de crochet a càrrec de Carlota Morán i una actuació de música de Body and Soul amb Mònica Sabadell. La Fira d'Artesanes i Artistes ha nascut amb l'objectiu de donar més visibilitat i poder promoure el talent creatiu de les dones, dignificar els oficis artesans i fomentar la creació de xarxes de col·laboració entre artesanes i artistes. La iniciativa s'emmarca en les polítiques d'igualtat impulsades aquest 2026 pel Servei d'Informació i Atenció a les Dones, el SIAT del Garraf, amb el suport de l'Ajuntament de Cubelles. La fira tindrà continuïtat també els dies 17 i 18 d'octubre a Olivella amb una nova cita d'aquesta iniciativa. Els Castellers del Foix tornen a plaça aquest dissabte a Viladecans. Actuaran al costat d'una colla de Xile, els Castellers de Lo Prado, juntament amb els castellers locals de Viladecans i la colla jove de l'Hospitalet. Després d'un setembre amb una agenda intensa, amb el viatge que van fer a Flandes i el concurset de Quarts Amunt, els Castellers del Foix obren les actuacions d'aquest mes d'octubre amb una diada a Viladecans. Allà, a més, tornaran a actuar amb un altre representant internacional, tal com els va passar també a Flandes, on van poder actuar amb els Mannequin de Brussel·les. Ara tindran al costat una colla provinent de Xile. Es tracta dels Castellers de Lo Prado. L'associació Mirall Blau acaba d'inaugurar un nou centre de teràpies ocupacionals a Vilanova i la Geltrú que va adreçat a persones amb discapacitat intel·lectual i diversitat funcional. La directora de l'entitat és la cubellenca Susana Lozano Camacho, que ha passat recentment per Ràdio Cubelles, on ha exposat els objectius d'aquest servei concebut per oferir una atenció personalitzada i fomentar una integració plena a la comunitat. La iniciativa respon a una forta motivació personal i familiar de la mateixa cubellenca Susana Lozano.
5: Es muy vocacional, es vocacional. Yo llevo muchos años trabajando en lo que la discapacidad intelectual o diversidad funcional lleva, porque yo tengo un hijo, Gonzalo, con 17 años y tiene TEA y trastorno del desarrollo del lenguaje. Durante todos estos años que con Gonzalo te vas dando cuenta de la necesidad real que hay, pues de trabajar, de incluir, de hacer inclusión y de ir más allá con este colectivo, ¿no? Entonces, después de meditar mucho tiempo y seguir trabajando y tal, pues llega a la conclusión de que era hora ya pues trabajar algo más personal. Algo más personal, algo más cara mirado también pues a Gonzalo, a mi hijo, y por qué no dar esa inclusión a 24 chicos más, que es lo que nosotros podemos acaparar en nuestro centro.
0: Lozano ha explicat que aquest projecte de Mirall Blau va néixer arran de la seva experiència com a mare d'un jove que ara té 17 anys, que té trastorn de l'espectre autista i trastorn del desenvolupament del llenguatge, un fet que li ha permès constatar la falta de recursos existents per a aquest col·lectiu, sobretot un cop superada l'etapa escolar obligatòria. L'associació Mirall Blau planteja una atenció diurna en horari de 9 del matí 5 de la tarda amb l'objectiu de mantenir els usuaris actius amb dinàmiques quotidianes, com ara fer sortides al mercat i les compres per preparar els menjars, la gestió del dia a dia. També busquen activitats físiques o esportives que estiguin adaptades per afavorir la salut i la convivència, i ofereixen activitats ocupacionals per evitar el sedentarisme i potenciar les capacitats individuals. El centre, situat a Vilanova, arrenca amb un màxim de 24 places, combinant places privades amb places concertades que arribaran mitjançant els serveis socials territorials del Garraf. Segons ha detallat la directora Susana Lozano, l'ingrés en el centre segueix un protocol previ en què la persona interessada passa una jornada de prova per garantir que se sent còmoda i adaptada a la dinàmica abans de formalitzar l'admissió.
5: Nosotros somos un protocolo que tenemos que llevar muy a rajatabla, que son todas las personas que están interesadas, tienen que venir un día a probar con nosotros cómo se sienten. Nosotros queremos que las personas que vengan se sientan a gusto, tranquilos, bien, sobre todo que vengan contentos. Están contentos y ese protocolo nos lleva pues a pasar lo que te comentaba un día con nosotros y una vez que ellos deciden pues sí, oye, pues vamos a venir, pues entonces ya se empieza pues una serie de papeleos, para que me entiendas, ¿no? Para poder entrar al centro, porque claro, tenemos que tener también todo controlado, ¿no?
0: Tot i que l'espai de Mirall Blau s'ha acabat establint a Vilanova i la Geltrú, Susana Lozano ha assenyalat que inicialment van presentar la proposta també a l'Ajuntament de Cubelles, ja que resideix aquí, tot i que la proposta no es va arribar a concretar. Amb tot, la responsable no descarta obrir en un futur un segon servei de teràpies ocupacionals aquí al municipi i d'aquesta manera donar resposta també a la demanda creixent que hi ha tant a Cubelles com a tot el Garraf. El govern local ha aprovat el nou projecte per desencallar les obres del Centre de Serveis per a la Gent Gran, el CEIAR. Aquestes feines es van aturar fa aproximadament 3 anys, al cap de poques setmanes de començar, per mancances tècniques i problemes amb l'empresa licitadora. El pressupost previst en el nou projecte és ara d'uns 240.000 euros per acabar aquesta reforma de la part del Centre Social Joan Roig i Piera que ocupaven l'antic Espai Jove i la sala d'activitats. Segons la regidora de Gent Gran, Alexandra Corbillo, un cop feta aquesta aprovació del projecte, les obres haurien de sortir a concurs tan aviat com sigui possible.
6: S'està desencallant, ja s'ha aprovat el projecte arquitectònic i ara pues, estan redactant els plecs perquè pugui sortir i desitjo que sigui abans de que puguem veure allà paletes abans de final d'any. Ho desitjo, de veritat que ho desitgem tot el govern amb molta... Bueno, espero que sí.
0: L'aprovació del projecte, anomenat tècnicament modificació i actualització bàsica i d'execució per la reforma i adequació del nou centre de dia per a la gent gran, redactat per l'arquitecte Joaquín Cortés, s'ha aprovat aquest finals de setembre i, de fet, aquesta mateixa setmana d'octubre s'ha anunciat oficialment en els butlletins oficials. La regidora Alexandra Corbillo feia mesos que anava darrere de poder tancar els detalls i els tràmits amb els serveis tècnics municipals per poder desbloquejar aquestes obres. Tal com ha explicat en una entrevista a Ràdio Cubelles, el camí de l'administració però té uns passos que s'han de seguir amb garanties.
6: Es fa un projecte per quan estava al local d'una manera. Ara el local està en un altre, perquè hi ha unes obres fetes. Llavors, s'ha de fer un altre projecte amb aquestes obres, aquest projecte s'ha d'aprovar, aquest projecte ha de passar totes les fases d'aprovació tècniques, totes les fases d'aprovació també a nivell de circuit de l'Ajuntament, internes, fer tots els plecs tècnics, els plecs administratius, llançar la licitació, que hi hagi un període de presentació d'ofertes, doncs, tot això ha anat passant els mesos.
0: I pel que fa al funcionament d'aquest equipament, que s'anomenarà SEIAR, que és una mena de centre de serveis destinat a la gent gran, doncs un cop estigui acabat serà l'empresa pública Sumar, la que s'encarregarà de la gestió d'aquest servei. Després que, recordem, el ple municipal va aprovar un reglament d'aquest servei amb la proposta de conveni i amb la compra d'una participació de l'empresa. La iniciativa també compta, recordem, amb el suport de la Generalitat i en un primer moment hauria d'oferir 25 places. La Biblioteca de Cubelles és el punt de trobada del nou Espai Comunitari de Benestar. Es tracta d'un projecte del Consell Comarcal del Garraf, compartit també amb Canyelles i Olivella, que forma part de les accions del Servei de Primera Acollida. Es tracta concretament de 12 sessions que combinen eines de gestió emocional, tallers d'art-teràpia i art floral i suport mutu intergeneracional. Una iniciativa que sorgeix de l'experiència prèvia que s'ha adquirit amb els grups de dol migratori i de la detecció d'una necessitat de treballar amb un model nou més obert a tota la ciutadania que reforci el benestar comunitari. El projecte busca, per tant, normalitzar algunes experiències humanes, com ara la pèrdua, la reconstrucció vital i la gestió de les emocions i trencar les bombolles d'aïllament, fomentar un autèntic teixit comunitari on persones de diferents trajectòries puguin compartir vivències i crear una xarxa de suport sòlida. L'espai està obert a qualsevol persona de Canyelles, Cubelles i Olivella qui vulgui participar en unes sessions que es fan els dimarts de 10 del matí a 11:45 del migdia a la biblioteca fins al 12 de desembre, cada dimarts en aquests horaris. La metodologia és participativa, es fan ús de dinàmiques com el mapa corporal o la meditació per incentivar una participació activa. També es preveu la incorporació gradual de persones grans en algunes de les sessions amb la voluntat de potenciar un intercanvi mutu intergeneracional entre col·lectius. L'Espai Comunitari de Benestar vol convertir-se en una eina de transformació social i un punt de referència, sobretot per les persones participants, però també per tota la societat. El projecte, com dèiem, s'emmarca dins les accions del Servei de Primera Acollida i es pot contactar mitjançant un missatge en un número de WhatsApp disponible al web de l'Ajuntament i del Consell Comarcal. Convocada una vaga general pel pròxim dia 11 de novembre. Les organitzacions que convoquen aquesta aturada diuen que ho fan sota els temes principals de l'habitatge i els salaris dignes. Així ho han anunciat en roda de premsa aquest dimecres a representants dels sindicats convocants, que són Comissions Obreres, UGT, la CGT, la Intersindical Alternativa de Catalunya, la COBAS, la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca i el Sindicat de Llogateres, després d'acordar-ho en una reunió. La portaveu del Sindicat de Llogateres de Catalunya, Carme Arcarazo, ha explicat que aquesta vaga per l'habitatge, vol aconseguir demandes concretes i ha assenyalat que, sobretot, pretén aturar la compra especulativa i els desnonaments.
7: Unes demandes molt concretes per aconseguir contractes indefinits que baixin de manera dràstica els preus dels lloguers, però que pugin els salaris. És una vaga per aconseguir que es prohibeixin les compres especulatives. És una vaga per aconseguir un impost a la riquesa que ens permeti ampliar de veritat el parc públic. I també és una vaga per aconseguir drets sindicals al món dels lloguers, al món dels llogaters, i una vaga per aturar, en definitiva, els desnonaments.
0: La secretària general de Comissions Obreres de Catalunya, Belén López, ha reclamat que la mobilització per la vaga de l'11 de novembre marqui un abans i un després, ha dit, i ha demanat que s'aturi el país.
8: Una vaga que ha de ser una immensa mobilització que marqui un abans i un després. Ja n'hi ha prou de marges empresarials històrics que creixen i creixen i creixen i la riquesa no arriba a les butxaques de la gent treballadora. Només fan complir les butxaques dels especuladors i de les grans empreses. Per tant, nosaltres el que demanem és que tothom s'assumi en aquesta vaga general i que el dia 11 de novembre aturem el país, que estic convençuda que serà així i serà tot un èxit.
0: I el secretari general de la UGT de Catalunya, Camil Ros, ha indicat que la vaga per l'habitatge no és improvisada i ha assenyalat que la mobilització pel desnonament de la Mari Carmen a Madrid i la votació dels decrets al Congrés dels Diputats haurien sigut els elements determinants per impulsar-la.
9: Aquesta vaga no és una vaga improvisada. Per això també suposo que estem aquí totes les organitzacions. Ja feia mesos i mesos que se'n parlava. Faltava trobar l'oportunitat o decidir quan. I a vegades les coses no es poden planificar, sinó que cal actuar en el moment. I, evidentment, a partir dels fets ocorreguts i de l'esclat de mobilització que va sortir arrel de la Mari Carmen, ha estat un element determinant. L'altre element determinant és la votació al Congrés de Diputats, que les dretes tomben de forma inhumana aquells decrets.
0: La data de l'11 de novembre s'ha donat a conèixer després de saber-se la mort de la Mari Carmen, la dona desnonada a Madrid, que va encendre el moviment per l'habitatge arreu de l'Estat. A banda dels sindicats, la plataforma Dignitat a les Vies també ha anunciat que s'afegeix a aquesta convocatòria de vaga de l'11 de novembre.
10: Arriba una nova jornada esportiva aquest cap de setmana on el Club de Futbol Cubelles afronta dissabte una nova jornada de la segona catalana amb un partit exigent davant del Ulldecona. El conjunt cubellenc arriba al duel amb 6 punts després de 3 jornades i ocupa la quarta posició, mentre que els abrencs també sumen 6 punts i són tercers. El Cubelles ha començat la temporada amb 2 victòries i una derrota. L'equip de Josu i Manol va debutar guanyant per 1-2 al camp del Torreforta i una setmana després va superar el Camarles 2-0. A la tercera jornada i en ple cap de setmana amb alertes i aiguats per tot Catalunya va arribar la primera derrota per 2-0 al camp de l'Amposta. L'Ulldecona presenta també un balanç de 2 victòries i una derrota. Va començar la Lliga amb una contundent 3-0 davant de l'Ampolla, va guanyar 0-2 a Amposta i en l'última jornada disputada va perdre 1-4 davant del Calafell. Els dos equips arriben, per tant, separats només per la diferència de gols. El partit es jugarà dissabte a 6:45 al Municipal Josep Pons i Ventura i servirà per veure quin dels dos equips és capaç de recuperar el camí de la victòria i mantenir-se en aquesta zona alta de la competició. Pel que fa al segon equip del Club de Futbol Cubelles, també tindrà jornada. En aquest cas, jugarà a Vilanova del Camí i ho farà divendres al vespre, en un partit avançat a la jornada on els cubellencs tornaran a competició després d'haver ajornat el seu partit el passat cap de setmana, moments abans de començar davant del Vegas, just quan es va anunciar l'alerta per als aiguats que van patir durant el dissabte a la tarda. Per altra banda, tenim el Club de Futbol Sala Cubelles, que diumenge farà el seu debut a la primera divisió catalana, després que el partit de la primera jornada davant del Sant Just també quedés suspès. El debut serà especialment atractiu perquè arribarà en format de derbi comarcal a la pista del Club de Futbol Sala Sitges. Serà diumenge a 6:45 de la tarda i el partit es disputarà al pavelló dels Pinsbens. Tornen a retrobar-se dos equips que tenen molta història de competició, una rivalitat important i a més ho fan en aquest debut a la primera divisió catalana després doncs, que la primera jornada no es pogués disputar amb normalitat. També diumenge el club de futbol Sala B rebrà el CAS B en el que serà la segona jornada de Lliga. I en hoquei, el primer equip del Club Patí Cubelles tornarà a jugar a casa després d'estrenar la temporada amb un empat a la pista del Vendrell i una derrota. Un partit que els cubellencs doncs no van aconseguir sumar i, per tant, només han pogut sumar un punt en les dues primeres jornades disputades. Aquest diumenge, a 3:15, el rival serà l'Espanyol. El partit arriba, per tant, amb el repte d'aconseguir la primera victòria del curs davant de l'afició cubellenca. Pel que fa a l'equip també del Club Patí Cubelles, tindrà el B, el conjunt femení també jugarà. En aquest cas, jugaran a domicili pel que fa al B a la pista del Joieries Moner Sant Ramon i el femení a la pista del Sant Feliu. I pel que fa a vòlei, doncs aquesta setmana no hi haurà competició. Ja el calendari estava estipulat així, que aquesta setmana hi havia descans. És probable que s'aprofiti per recuperar partits que no es van poder disputar el passat cap de setmana. Així doncs, una jornada intensa per uns equips que tornaran a la competició, molts d'ells després d'haver-se quedat amb les ganes el passat cap de setmana, i estarem molt pendents primer del debut del futbol sala a la primera catalana en aquest derbi davant dels Sitges i, evidentment, el retorn del club de futbol Cubelles al Josep Pons i Ventura amb la visita de l'Ull de Cona, aquest rival a la zona alta de moment en aquest inici de Lliga.
11: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
12: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
13: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngels Fuster.
0: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
13: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
12: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

patxorra del món i de birres del revés. Fes, fes, mitja vida al curro i l'altra mitja al carrer. No tinc amics al bar, però sóc col·lega del cambrer. Enmig de la boira el far m'encega i perdo els estreps. Em doblega el puto amor que es roma en flames, però al revés. Què més? Tinc els què més clàssics d'aquest món absurd. El rictus forçadíssim i els plaers més immuns. El coitus interruptus i la més gran de les gratituds. Tranquil en solitud, entre d'altres virtuts. El pes de les cadenes no el notes si no et mous. Si sou nous en això no coneixeu dimarts i dijous. De vilos rítmicos puja i baixen els sous. El plan és netejar trellats de guiris a Salou. Fer quatre quartos, tirar-te els tejos, que ens prenguem un algo. Venir a buscar-te amb riejo i unes flors, clavar-me un tanto.

Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.

0: 4.000 puntos. Pienso yo que 3.000 y pico, 4.000 puntos por la primera y luego la segunda manga, igual, para ir bien.
1: O sea, en cada manga son sí. 4.000 puntos, sí. Más o menos,
0: Sí, exacto. 4 kilos de pesca para...
1: 4 kilos para arrodonir, ¿eh?
0: Si es
1: 4,
0: más, pues mejor.
1: 4 pero... kilos per jornada, és a dir, la sí. dijous, la divendres i la dissabte a la tarda.
0: En 4 hores cadascuna.
1: I dissabte a la tarda a la pot ser que sigui més baixa perquè o, el serà dia?
0: O no, perquè l'estratègia és o la lisa o la palometa, no? Si hi ha lisas...
1: Clar, si detectes que hi ha això, clar...
0: Se pot fer un arbarie.
1: Ja.
0: Pots anar a 6, 8, 10.000... 12.000 punts.
1: Mm-hmm. Quin és el... És a dir, això, evidentment, tots aneu a guanyar, sí. està clar. Tu creus que tens possibilitats de quedar entre els tres primers? No sé quants classifiquen, pel Mundial.
0: Pel Mundial va el campió d'Espanya,
1: segur.
0: Aunque no estigui en alta competició, vale? Mm-hmm. Va el campió d'Espanya, i després de la divisió d'alta competició, el campió d'alta competició, ¿vale? Campió d'Espanya, campió del Brasil, i els altres tres restants l'elige el comitè.
1: Ah, vale. Vale. Perquè pot ser que hagin tingut un mal dia, no? I...
0: Sí, sí.
1: Clar, perquè vas representant Espanya
0: sí.
1: al Mundial.
0: Sí, sí, sí. sí, sí.
1: Llavors fas com la selecció espanyola, no?
0: Sí, exacte.
1: Els dos campions i després se les cullen tres més pues, per el que sí. decideixi la federació.
0: Sí. Ara, com ara representem Catalunya... Mm-hmm. Y a una selección catalana.
1: Sí.
0: ¿No? Son cuatro que representen la selección catalana. Tinc més companys, ¿no? Pero la selección catalana, que son las que puntúan per la selección, porque ya hay una medalla, son cuatro. Pero yo, un company meu que no es de la selección, pot ser campió d'Espanya.
1: Sí, sí, sí, vale. Clar, pot tenir, sí, sí. I hi ha bon rotllo entre els competidors o hi ha bon rotllo fins a l'hora del... Cuet, sí. Y a partir del cuet...
0: Sí, eso mejora mucho, ¿eh? O sea, con los años, no sé si es porque también nos hacemos mayores, aunque me considero joven, pero nos hacemos mayores. A veces cuando tienes 20 años o 20 y poco años, tú te quieres comer el mundo y parece que tú los errores tú nunca los cometas y siempre los comete. Y eso,
1: costat, ¿no?
0: Eso lo reconozco que me ha pasado a mí y le ha pasado a varias personas. Luego... conforme vas creciendo, ¿no? En todo, en aprendizaje, en la vida, ¿no? Por así decirlo. Tienes hijos, no te casas, tienes hijos, tienes una familia, eso maduras mucho. Y tu madurez también la implementas en la playa o en tu deporte, ¿no? Lo implementas en el trabajo y lo implementas en tu deporte. Entonces eso hace que... Aparte siempre no vemos las mismas caras, los mismos...
1: Sí, sí.
0: Y al fin y al cabo... Y para que una competición te reconforte y que ganes es realmente haciendo juego limpio.
1: Uh-huh.
0: Eso es, pienso que es lo bonito.
1: Ja per anar acabant, ¿eh?
0: No.
1: Qui és el rival? És a dir, quina selecció és la rival? Dius, s'ha d'anar en compte, pues, no sí. sé si Cantàbria, Astúries o Andalusia, no sé quina
0: sí, sí.
1: és el rival.
0: Si el agua está en buenas condiciones, Valencia, Murcia, Andalucía... tiene de los mejores pescadores que hay a nivel...
1: Mediterrani, ¿no? Porque además pescan al mateix que
0: vosaltres. Sí, sí, porque los pescadores a nivel mundial... Bueno, España es top ya a nivel mundial. Si el agua está brava, que se mete un temporal y esto, el norte está acostumbrado a pescar ahí. O sea, asturianos, vascos, cántabros, gallegos... eso. Pero realmente Andalucía, Murcia y Valencia... són els rivals a batir.
1: Bé, això serà d'aquí un parell de setmanes. Si et sembla, Cristian, quan hagi passat, tornes, ens expliques
0: sí.
1: com ha anat i aprenem una mica més d'aquesta pesca esportiva. Surfcasting, ara això ja ho sabem, surfcasting. Abans d'acabar, volia recordar de l'Associació de Pesca Esportiva que havia tingut Cubelles, que havien
0: sí.
1: participat en mundials i tot. És veritat que fa molts anys que ja no hi ha activitat, però hi havia hagut i havien estat punters aquí
0: sí,
1: a Cubelles.
0: Sí, havien sigut campions del món a Portugal,
1: uh-huh.
0: a l'Algarve. Si no recordo, a l'Algarve. Fa sí. anys, fa anys ja,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, fa uns quants anys, però bé, m'he recordat...
0: Però han sigut dels millors equips d'Espanya, eh? Perquè jo en recordo que la societat de Cubelles havia sigut dues vegades campions d'Espanya, una a Múrcia i l'altra no sé on, i després campions del món a Portugal.
1: Sí, havien participat a diverses ocasions i realment en el seu moment.
0: Sí,
1: en el seu moment.
0: Sí, i campions de Catalunya moltes vegades.
1: Sí. Doncs bé, ara tenim el Cristian Soro, d'aquí dues setmanes, campionat d'Espanya com a Ruga, ben apropet. Suposo que aniràs a entrenar...
0: Demà.
1: És fàcil,
0: demà,
1: no?
0: Demà divendres.
1: Demà mateix, sí. Vull dir que és fàcil perquè estàs aquí al costat i clar, pues, pots passar hores allà i tornar ràpid cap a casa. Esperem que vagi tot molt bé i no sé si desitjar-vos sort, si desitjar-vos que tingueu una bona jornada, però en tot cas estarem pendents i en parlem aviat.
0: Y espero que después del campeonato venga con la medalla.
1: Venga, te esperem, que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies.

0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
1: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: Des d'aquest mes d'octubre, la Direcció General de Trànsit ha actualitzat la normativa que afecta especialment els vehicles de mobilitat personal, que són més coneguts popularment com els patinets. Per aquest motiu, la policia local ha començat informant els seus controls de trànsit de l'obligatorietat de l'ús del casc i de portar armilla reflectant il·luminació quan se circuli de nit o en males condicions de visibilitat. El sergent de la policia local, Alex Osorio, ha comentat que la regulació dels patinets era una qüestió pendent i que ara això dona més eines als agents per poder controlar la mobilitat i, sobretot, reduir els accidents d'aquesta mena de vehicles.
3: És que era una assignatura pendent. Era un vehicle que, bueno, no sabia en la categoria en la que es trobava, si era una joguina, si era un vehicle. Al final ha quedat ja bastant definit i això ens ajuda a nosaltres, pues, a saber i als mateixos usuaris i conductors què és el que poden fer i el que no poden fer. I, bueno, un dels objectius és també reduir la sinistralitat que tenia aquest tipus de vehicle.
2: En la mateixa línia s'ha expressat l'alcaldessa Rosa Fonoll, que ha defensat que les campanyes de controls que s'aniran fent al carrer a Cubelles han de servir, sobretot, per millorar la seguretat.
4: Bé, amb aquestes campanyes el que es pretén és incrementar la seguretat dels ciutadans i dels conductors de les motocicletes, dels vehicles i sobretot dels patinets i de les motos. I des de la policia local estem fent aquesta campanya per informar que han sortit les noves lleis i que l'incompleixi ja alhora, pues, ja se l'ha de sancionar. I esperem, pues, que la ciutadania sigui conscient de que primer és la seva vida i que compleixi aquestes normatives.
2: Per la seva banda, Àlex Osorio, sergent de la policia local, ha insistit que, prèviament a les novetats d'aquest mes d'octubre, des de fa uns mesos, també és obligatori per als conductors dels patinets elèctrics tenir una assegurança i que el vehicle estigui registrat correctament.
3: La part ja una miqueta més burocràtica, que és que han d'estar registrats aquest tipus de vehicle i han de tenir una assegurança. Jo, als usuaris de patinet, jo els demano, sisplau, que estiguin l'assegurança, perquè malauradament es produeixen accidents i són de vegades greus i afecten a terceres persones. I aquestes persones, igual que l'usuari del patinet, queda desprotegit. I l'assegurança, l'objectiu que té és que quedin totalment, bueno, protegits econòmicament i que puguin ser, bueno, que algú s'encarregui de que, pues, pugui anar al metge i que es paguin la despesa que puguin haver. A part dels danys que puguin causar a elements de la via, altres vehicles, etc., però sobretot als vianants.
2: En un control que ha muntat la policia local aquest dimecres al matí, a prop de l'estació de tren, han aturat fins a 17 vehicles en què els han informat de les novetats que han entrat en vigor des d'aquest mes d'octubre i els han revisat també la documentació. Segons els agents, han tramitat finalment en aquest control 6 denúncies, 4 d'elles per no portar el casc, una per circular per la vorera i una altra per conduir amb els auriculars posats. Les 100 cabres del ramat del Camí Ramader de Marina creuarà Cubelles aquest dissabte. La iniciativa, que reivindica les transhumàncies, travessarà pel centre de la vila en el seu camí per unir Vilanova i Cunit, les dues poblacions veïnes que, juntament amb Castellet i la Gornal, donen suport directament cap a aquest projecte. El ramat va sortir de la Bullosa, la Cerdanya, el 6 de setembre i acabarà aquest dilluns a Clariana el seu recorregut de baixada per evitar el fred de l'hivern. Segons la web del Camí Ramader de Marina, Vilanova, la Geltrú, Cunit i Castellet i la Gornal són els tres ajuntaments veïns de Cubelles que participen directament amb el projecte. El projecte Camins de Vida arriba a la seva quarta edició per reivindicar el valor del món pastorívol, el patrimoni dels camins ramaders i la connexió entre territori, cultura i sostenibilitat. El ramat transhuman està format per un centenar de cabres i va guiat pel pastor Dani Giraldo, acompanyat de voluntaris. Al llarg del camí s'organitzen diferents activitats en els municipis per on passa el ramat, amb xerrades, debats, activitats lúdiques i culturals que tenen l'objectiu de donar a conèixer la transhumància i el seu valor com a patrimoni, així com la importància també per al territori. El ramat creuarà, molt probablement, pel mig de la vila, seguint l'antic camí ral que passa, en el cas del nucli antic, pel carrer de Sant Antoni i el carrer Major. Després continua ja per les urbanitzacions en direcció cap a Cunit. L'horari del pas del ramat, però, per ara es desconeix, és poc concret, serà durant el matí, però no s'ha acabat de concretar quines seran les hores en què passarà el ramat per Cubelles.
5: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.

0: de tu.
1: Tant si plau com si fa sol, faré el que em doni la gana. Sóc la crema catalana, no vesteixo mai de dol. Reparteixo per tothom, va pels gossos i les gates. Duc caviar a la safata i això...

He agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans. Escrivint versos d'enyor per la que fa que el meu amor cremi més del que havia cremat mai abans. I ara baixo per les Rambles i deixaré els carrers amples. No sé on vaig, però sé que quan hi sigui ho sabré. Vaig escrivint-li la cançó per cantar-la sota el balcó on el meu amor creix entre el Fàbrega i Lloret.

fatal, fatal. Vull, no em vull enamorar. Quin pal, quin pal. Penso en sexe i penso en papiloma. Fatal, fatal. Vull, no em vull enamorar. Quin pal, quin pal. Penso en soc una gateta que està a gustar, casa tranquil·leta, miau. No,

Ja ens venia de gust treure el jersei del fons. Ja ens venia de gust reunir-nos vora el foc. Ja ens venia de gust sentir

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Comencem ja? Va, no sé, seria algun plan.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: Aquest cap de setmana s'organitza a Cubelles la primera fira d'artesanes i artistes al Passeig Marítim, una fira que comptarà amb 23 parades fetes per dones artesanes i artistes i també una carpa informativa de l'Ajuntament. Obrirà portes a partir de les 10 i durant tota la jornada d'aquest dissabte 10 d'octubre les persones visitants podran conèixer les creacions de les participants i gaudir d'un programa d'activitats que inclou música en directe i un taller de crochet. La jornada inclou també un concert vermut en acústic amb Olivia Iglesias, un taller de crochet a càrrec de Carlota Morán i una actuació de música de Body and Soul amb Mònica Sabadell. La Fira d'Artesanes i Artistes ha nascut amb l'objectiu de donar més visibilitat i poder promoure el talent creatiu de les dones, dignificar els oficis artesans i fomentar la creació de xarxes de col·laboració entre artesanes i artistes. La iniciativa s'emmarca en les polítiques d'igualtat impulsades aquest 2026 pel Servei d'Informació i Atenció a les Dones, el SIAT del Garraf, amb el suport de l'Ajuntament de Cubelles. La fira tindrà continuïtat també els dies 17 i 18 d'octubre a Olivella amb una nova cita d'aquesta iniciativa. L'associació Mirall Blau acaba d'inaugurar un nou centre de teràpies ocupacionals a Vilanova i la Geltrú que va adreçat a persones amb discapacitat intel·lectual i diversitat funcional. La directora de l'entitat és la cubellenca Susana Lozano Camacho, que ha passat recentment per Ràdio Cubelles, on ha exposat els objectius d'aquest servei concebut per oferir una atenció personalitzada i fomentar una integració plena a la comunitat. La iniciativa respon a una forta motivació personal i familiar de la mateixa cubellenca Susana Lozano.
3: Es muy vocacional, te voy a decir. Es vocacional. Yo llevo muchos años trabajando en lo que la discapacidad intelectual o diversidad funcional lleva, porque yo tengo un hijo, Gonzalo, con 17 años y tiene TEA y trastorno del desarrollo del lenguaje. Durante todos estos años que con Gonzalo te vas dando cuenta de la necesidad real que hay pues de trabajar, de incluir, de hacer inclusión y de ir más allá con este colectivo, ¿no? Entonces, después de meditar mucho tiempo y seguir trabajando y tal, pues llega a la conclusión de que era hora ya pues trabajar algo más personal. Algo más personal, algo más cara mirado también pues a Gonzalo, a mi hijo, y por qué no dar esa inclusión a 24 chicos más, que es lo que nosotros podemos acaparar en nuestro centro.
2: Lozano ha explicat que aquest projecte de Mirall Blau va néixer arran de la seva experiència com a mare d'un jove que ara té 17 anys, que té trastorn de l'espectre autista i trastorn del desenvolupament del llenguatge, un fet que li ha permès constatar la falta de recursos existents per a aquest col·lectiu, sobretot un cop superada l'etapa escolar obligatòria. L'associació Mirall Blau planteja una atenció diurna en horari de 9 del matí 5 de la tarda amb l'objectiu de mantenir els usuaris actius amb dinàmiques quotidianes, com ara fer sortides al mercat i les compres per preparar els menjars, la gestió del dia a dia. També busquen activitats físiques o esportives que estiguin adaptades per afavorir la salut i la convivència i ofereixen activitats ocupacionals per evitar el sedentarisme i potenciar les capacitats individuals. El centre, situat a Vilanova, arrenca amb un màxim de 24 places, combinant places privades amb places concertades que arribaran mitjançant els serveis socials territorials del Garraf. Segons ha detallat la directora Susana Lozano, l'ingrés en el centre segueix un protocol previ en què la persona interessada passa una jornada de prova per garantir que se sent còmoda i adaptada a la dinàmica abans de formalitzar l'admissió.
3: Nosotros somos un protocolo que tenemos que llevar muy a rajatabla, que son todas las personas que están interesadas, tienen que venir un día a probar con nosotros cómo se sienten. Nosotros queremos que las personas que vengan se sientan a gusto, tranquilos, bien, sobre todo que vengan contentos. Están contentos y ese protocolo nos lleva pues a pasar lo que te comentaba un día con nosotros y ese y una vez que ellos deciden pues sí, oye, pues vamos a venir, pues entonces ya se empieza pues una serie de papeleos para que me entiendas, ¿no? Para poder entrar al centre, perquè clar, tens que tenir també tot controlat, no?
2: Tot i que l'espai de Mirall Blau s'ha acabat establint a Vilanova i la Geltrú, Susana Lozano ha assenyalat que inicialment van presentar la proposta també a l'Ajuntament de Cubelles, ja que resideix aquí, tot i que la proposta no es va arribar a concretar. Amb tot, la responsable no descarta obrir en un futur un segon servei de teràpies ocupacionals aquí al municipi i d'aquesta manera donar resposta també a la demanda creixent que hi ha tant a Cubelles com a tot el Garraf.
4: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.
5: Hey baby, now I know we've been talking for too long, but there's some things I feel like you just don't know about me. Do you want to know a secret?

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: On estan les àvies?
2: La meva...

Yeah.

Benvinguts a una edició més del teu programa de Circa, Ràdio Cubelles, un programa on et porta tot allò interessant del món del circ. Un espai de promoció, difusió i d'aprenentatge on parlem de circ, d'artistes, de tot el que va relacionat amb aquest tipus d'espectacle. Personatges, artistes, noms amb mayúscula, famílies, festivals, programes, associacions, de tot. Aquesta setmana, com no, hem de parlar d'una persona, un personatge, un artista de cap a peus. Avui volem parlar de Paulina Schumann.

Però abans volem fer una mica d'antecedents. Hem de parlar de dos cognoms molt característics i relacionats amb aquesta artista, Andreu i Rivels. La nissaga de quatre generacions d'artistes de circ iniciada pel trapecista català Pere Andreu i Pausas i la funàmbula occitana Maria Lluís Lacerre Seguimau són la primera generació d'aquesta nissaga Andreu i Rivels. Pere Andreu domina totes les especialitats de circ, però la crisi econòmica causada per les guerres colonials espanyoles l'obligà a fer de saltimbanqui ambulant amb Maria Lluís Lacerre. Així van recórrer Catalunya fins al juliol de 1896, que passaran a França amb el seu primer fill, Josep Andreu i Lacerre, el futur Charles Rivel i pare de Paulina Schumann, que avui volem parlar més detingudament d'ella, l'artista, la dama, la cavallista, la Paulina Schumann.

Paulina Schumann és el nom de casada de la ballarina acrobàtica funàmbula i amazona Paulina Andreu Busto, filla dels artistes de circ Josep Andreu Lasserre, més conegut com a Charlie Rivel, i Carmen Busto Rinque. És nascuda a Barcelona mentre la tropa familiar, els Andreu Rivel, habitualment residents a França, feien temporada al teatre Novedades. L'entorn familiar li proporciona una formació integral, acrobàcia, equilibri, dansa, música, cant i pantomima, que la convertirà en una artista versàtil i completa. Paulina Schumann. Paulina Andreu Busto, nom de soltera. Paulina, als 7 anys escassos, debuta al Music Hall Empire de París, imitant a la vedette nord-americana Josephine Baker, amb els seus germans, Juanito, Charlie i Valentino, els més coneguts com a Charlie Rivel Babies, actua en números musicals i de dansa acrobàtica, els mateixos programes que els Andreu Rivel. El 1946, Paulina Andreu es casa amb Albert Schumann, hereu d'una nissaga d'empresaris i cavallistes circens i fill del director dels circs Schumann de Göteborg, Estocolm i Copenhagen. Aquest matrimoni obre a Paulina la possibilitat de treballar amb cavalls, una especialitat que li és pràcticament desconeguda i en la qual destacarà meteòricament com a amazona de tipus a l'anglesa i coreògrafa. A partir de 1950, l'experiència i el seu gust estètic adquirits amb les gires internacionals de la tropa familiar no tan sols divinitzen les posades en pista dels números equestres del circ Schumann, sinó que els renoven totalment, per la qual fa motius temàtics, arranjaments musicals, coreografies i dissenys de llums i vestuari, que és ella la protagonista, Paulina. Aquestes produccions, algunes de les quals inspirades en el glamurós cinema de l'època, recorren cada any el circuit de Göteborg, Estocolm, Copenhagen, Londres i ocasionalment Oslo, Viena, Budapest, París i Manchester. Les presentacions en pista van a càrrec dels matrimonis Albert i Paulina Schumann i Max i Bibi Schumann, més el cavallista Douglas Kotzmeyer, els quals, amb els anys, s'afegeixen els fills dels dos matrimonis, respectivament, en Benny i en Jax i la Katja i en Philip. En alguns espectacles arriben a fer evolucionar 40 cavalls en pista. Són el Sir Schumann, Paulina és una de les participants que més destacables que surt a les revistes d'època. El 1969 els Schumann tanquen els seus circs i Paulina es retira artísticament. Entre el 1972 i el 1982, però acompanyarà com a clonesa les actuacions del seu pare, Charlie Rivel, per tot Europa. No tan sols exiliarà en el seu nou repte d'estar amb el seu mestre, el seu pare, sinó que contribuirà a polir i a donar una essència d'entrades de pallassos més emblemàtics amb polint doncs, una mica totes aquestes actuacions. Ja quan Charlie Rivel a traspassar el 1983, Paulina Schumann ja sí que es retira definitivament del món circens. Però en l'antelació també una parada, diguéssim així, esporàdica a Barcelona. En atenció a la ciutat que la va veure néixer, Barcelona, fa la seva primera i única actuació a l'estat espanyol, exhibint-se al Cirra Luí amb un número d'alta escola durant la temporada del Nadal de 1998-1999 a Barcelona. Entre els guardons rebuts al llarg de la seva carrera destaquen
L'Oscar del París de 1955. La medalla d'or del primer Congrés Internacional dels Amics del Circ de Madrid al 1988. La medalla d'oro al mérito artístico que li van donar a la Corunya al 2008. I el Premi Nacional de Circ de la Generalitat que li van donar a Manresa al 2008. Paulina Schumann, avui hem volgut fer un especial ja que hi ha unes dates que hem de recordar i ella mateixa, no només com a tot el que va fer, sinó amb aquest llegat que podem doncs, anar recordant aquí a Cubelles. Paulina, pràcticament desconeguda a la península ibèrica, l'Amazona, Paulina Schumann és el canvi d'un referent fonamental de l'art equestre i del saber fer del gran circ europeu del segle XX. D'extracció proletària, ha conjugat cultura popular i alta cultura i ha simbolitzat també l'emergència de les grans estrelles femenines del microcosmos circens. Les seves creacions, posteriorment emulades per notables circs equestres, són, per moltes i diverses raons, doncs, fites pràcticament insuperables avui dia. Un talent, un gust estètic, un rigor professional que han fet que Paulina Schumann sigui un referent obligat a la historiografia circens mundial i un exemple per als quals per les actuals generacions d'artistes. Així que doncs, no podíem oblidar i destacar la seva trajectòria i aquesta persona i artista, Paulina Schumann.

I ho fem amb una d'aquestes preguntes que ens va explicar un dels cops que vam parlar, com no, i conèixer a Paulina Schumann. Un sabies què que hem doncs, elaborat i hem volgut explicar amb aquesta pregunta que ara us formulem. Sabies que els sabatots d'en Charlie Raven eren per un gegant? Aquesta és la pregunta del sabies què d'avui. Sabies que els sabatots d'en Charlie Rivel eren per un gegant? Charlie Rivel va ser el pallasso català més popular i universal. Va fer riure i plorar generacions d'amants del circ amb el seu udol cèlebre aquell. La seva imatge, vestir remei, sabates grosses i els seus instruments, cadira i guitarra, el van convertir en un mite. El circ d'abans era molt dur i treballaven tots els membres de la família. L'artista havia de saber fer de tot. Hi havia trapecistes, equilibristes, animals, pallassos, nans i gegants. Va haver una època on Charlie Rivel treballava amb un circ, amb un artista americà i força peculiar. Es tractava d'un gegant. Sí, exacte. Aquest artista havia de demanar que li fessin tota mida, com per exemple la roba, les sabates i altres estris. Un dia havia encarregat unes sabates, però a l'emprovar-se-les va veure que li venien petites. Concretament, li havien fet les sabates un número més petit, massa justes. Va ser llavors quan en Charlie, com a bon company, va trobar una solució. Concretament, li va proposar al gegant de comprar-li les sabates i així, amb els diners, podia demanar unes altres de noves. I així ho van fer. I sabeu què? Què va fer en Charlie Rivel amb aquests sabatots tan grans? Doncs sí. A partir d'aquest moment, va utilitzar els sabatots amb l'actuació més emblemàtica que segur que recordeu. Sí. L'actuació de la samarreta vermella, la cadira i la guitarra.

Els Pallassos. Pallasso, artista còmic maquillat d'una manera exagerada, vestit estrafolari, amb el circ se representa també patomimes grotesques, fa acrobàcies i interpreta música entre moltes altres accions. Un pallasso és una síntesi dels nostres sentiments, de les nostres pors, de les nostres passions o dels nostres conflictes. És una síntesi del nostre món interior. El pallasso domina totes les habilitats que la persona coneix i també les que no coneix. El veritable treball d'un pallasso és desaprendre tot el que ha adquirit al llarg de la vida. Les barreres o capes amb les quals ens hem anat cobrint per sobreviure en societat, els tabús, les pors, les vergonyes, entre moltes altres coses que de mica en mica han d'anar desapareixent per trobar una reducció del que realment som, el nostre pallasso. Un pallasso no és un nen, un pallasso és un adult que ha viscut una sèrie d'experiències que l'han marcat i que mostra com un ésser humà que és, i que l'equiparació amb el món infantil que fa per explicar que el pallasso utilitza la innocència i la curiositat pròpia dels nens a fi de descobrir el món. Ell no entén de normes ni de regles. El seu món és el dels sentiments, el de les reaccions naturals i orgàniques. Moltes vegades també s'utilitza aquesta relació entre nen i pallasso per menysprear aquesta mena d'artistes i classificar-los exclusivament del públic infantil, i això no és així. Ser pallasso és treballar amb sentiments d'un mateix i dels altres. És un terapeuta, un malabarista de les emocions. És un ésser que es basa en la rialla. Sense el riure de la gent no és ningú. Un bon pallasso és allò més completament a ell. És allò més intel·ligent amb la broma que es topa i porta el seu terreny al públic, que s'entrega completament a ell, i amb aquest està sota els efectes de la hipnosi. El pallasso li explica una por, una inquietud, un sentiment que de cop deixa de ser d'ell per ser de tots, perdent així importància. D'aquesta manera, el pallasso ens toca els punts més sensibles de l'ànima i ens aconsegueix arribar a les parts més íntimes i fràgils de l'espectador. Veiem que, per tant, el pallasso va més enllà de l'espectacle en si i de la seva figura com a artista. Els mateixos pallassos afirmen que ser pallasso és un estil de vida, una manera de pensar, de fer i d'enfrontar les seves dificultats. El pallasso mostra una actitud diferent a la resta dels humans. A través de la rialla afronta amb optimisme, doncs, com no, la vida. Cada experiència nova no suposa una andròmina més que en el bagul dels records, sinó un aprenentatge, una oportunitat de continuar creixent.

I hi ha doncs, moltes tipologies de pallassos. El clown, el clàssic, l'estirat, el cara blanca, el grotesc, l'august... Hi ha tants que bé, intentarem recordar alguns en aquesta petita secció ja a la recta final del programa d'avui, l'Això Circ.

El pallasso del segle XXI es caracteritza per la llibertat creativa i per la multiplicitat de tipologies en els quals apareix el clown. Més conegut també com a blanc, cara blanca, perriot, enfarinat o llest. Acostuma a formar part parella amb l'August. Es caracteritza per representar l'ordre, la llei i el món adult i la repressió amb una aparença freda i lunar. Apareix per primera vegada a Anglaterra en el segle XVIII de les mans de Joe i Giuseppe Grimaldi. I la seva indumentària es caracteritza pel maquillatge blanc a la cara blanca i un elegant vestit de lluentons. De clowns podem establir tres tipus: el clàssic europeu, l'estirat i el grotesc. L'anomenat també el clàssic europeu, anomenat també perriot, és un clown elegant, alegre i intel·ligent. Domina diverses habilitats i acostuma a mostrar-les amb el seu número seguint un estil còmic i dramàtic. El maquillatge destaca per ser completament blanc amb algunes notes de color, a vegades amb purpurina per remarcar les característiques del nas i dels ulls i també, com no, de la boca. Pot portar barret en comptes de perruca i prescindeix del nas postís, així com de les pestanyes o les orelles artificials. Acostuma a vestir de blanc amb una peça de roba i una o dues peces que normalment està fet a mida, amb botons, amb col, contrastant els colors en general. Els pantalons segueixen també un estil de túnica o camisa, mentre que el barret varia segons l'estil del personatge. Els guants van a joc amb la resta de tota la indumentària, cobrint les mans fins al canell, i el calçat és molt més semblant que les que utilitzen també, en aquest cas, les ballarines. Aquest seria el que hem dit clàssic o europeu o conegut també com a Pierrot. El clown estirat és una mica diferent. És més aristòcrata que tots els clowns. S'assembla amb el clown europeu, però va acompanyat del que és el líder. Dirigeix la rutina, sobretot apareix acompanyat de l'August i del Rodamón i acostuma a rebre més que a emportar-se patacades. El maquillatge és el mateix que el clown clàssic, amb la diferència de l'estirat que acostuma a portar perruques en diferents estils i colors. El seu vestuari està fet a mida i utilitza també teixits brillants amb perles. Pot portar tant un jersei usat amb gorguera com un vestit de dos peces, semblant a un smoking, això sí, sempre de colors combinats, ja, igual que els accessoris. I les sabates poden ser grans, petites, però sempre senzilles i sempre portant també guants. Aquest seria l'estirat. I el tercer tipus de clown, en aquest cas hem dit que era el tercer tipus, era grotesc. Podem considerar que és el més còmic dels cara blanques, però més tímid i reservat que l'August. Si el clown europeu és el més tradicional, el grotesc és el més actual i usat d'avui en dia, quan actua l'acompanyat també de l'August i del Rodamón, que dirigeixen les rutines, però en comptes de ser la víctima, ell és qui bufeteja i llança el pastís de nata, vale? El grotesc. El maquillatge del grotesc, doncs, és el més exagerat dels maquillatges dels clowns. La base segueix sent també blanca i cobreix la cara, el coll i les orelles. Però les faccions de la cara s'exageren més, amb pestanyes falses, amb nas vermell. A vegades aquests elements poden anar perfilats amb negre o estar resaltats amb una pintura brillant. La perruca de colors variats és també recurrent. T'utilitza per remarcar un color de la indumentària. És possible que parts del cos, com a la panxa o el cul, estiguin més exagerades en aquest pallasso clown grotesc. El grotesc pateix amb colors brillants i variats. Pot aparèixer elegant amb vestits tonalitats metàl·liques i més aviat còmic amb vestits més acolorits. En comptes, la perruca pot tenir el que s'anomena escull cap. Té un petit barret típic de pallassos. Les sabates han de ser extravagants, tot i que
al contrari que el clown europeu, i l'han de completar també amb un vestit. Grotesc, el clown grotesc, exemples de clowns. Podem, doncs, recordar a Fotit, a Antonet i a François Fratellini. I acabem amb la secció dels pallassos, ja estem arribant a la recta final del programa d'avui, la Show Circ, amb l'August, el tipus de pallasso, que és l'exemple més clar del pallasso, el personatge amb el qual associem aquest concepte, l'anomenat també ximple o babau, i el defineixen els següents adjectius: extravagant, grotesc, absurd, murri, trapella, provocador i sorprenentment astut, l'August. És l'antítesi del cara blanca, destaca per la llibertat, l'actitud anàrquica, el desenfadada i pel desconeixement constant de les normes establertes. L'August és el pallasso que, per la seva manera de fer, més s'acosta al món infantil. Se'l considera el pallasso més còmic gràcies a desenvolupar els diferents números, normalment poc oportuns, amb poca grasa, com no. Acostuma a jugar el rol de l'agitador, del personatge que capgira les situacions i les embolica, sent habitual blanc per tots els acudits, sobretot quan es combina amb el clown. Això no està acompanyat del tram, descrit més endavant amb l'incitador, el que controla, doncs, potser més la situació. És a dir, va acompanyat d'altres companys pallassos que enfatitzen el seu art. El maquillatge de l'August destaca per tenir molt de color. La base està formada per un color que imita el de la pell, rosa, marró, clar o marró vermellós, i que cobreix la cara, les orelles i el coll. La zona dels ulls i de la boca es pinta de blanc per accentuar l'efecte dels ulls amples i el disseny de la boca. Aquestes taques blanques poden anar resseguides per un perfil negre, vermell i qualsevol altre color usat amb moderació. L'August, hi ha més característiques que no ens dona temps d'explicar, però sí que volem destacar que hi ha hagut uns quants augustos que no podem oblidar de destacar. El Xocolat, Albert Fratellini i, com no, el nostre pallasso de Cubelles, en Charlie Rivel. I fins aquí. Estem acabant. Sí. La Show Circ s'acaba per avui. Espero que hagueu gaudit d'una mica de circ aquí a Ràdio Cubelles. Doncs sí, com dèiem, us hem acompanyat al voltant de mitjoreta aquí a Ràdio Cubelles amb el teu programa de circ, la Show Circ, on avui hem parlat de, com no, la nostra protagonista i inici de secció d'avui, que era Paulina Schumann, filla d'en Charlie Rivel. Hem parlat també d'una pregunta, ens hem formulat un sabies què? Sabies què, la història dels sabatots d'en Charlie Rivel? Ho hem explicat avui. Hem parlat de pallassos i hem parlat de més anècdotes referents a aquests personatges i, com no, al circ. Una servidora que s'acomiada per avui i que et desitja salut i circ, Mònica Fuster. Fins la propera. Ens veiem aquí. Ens escoltem i ens gaudim a Ràdio Cubelles, a la Show Circ.

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Cubelles en la història, la teva història.
2: Bon dia i bona hora, benvinguts i benvingudes a Cubelles en la història, el programa on cerquem divulgar la història del nostre municipi. Avui seguirem el fil que vam iniciar la setmana anterior amb el Marc Linuesa, arqueòleg que ha treballat en la Mota de Sant Pere, entre altres jaciments, i amb el que vam estar parlant sobre el paper de la Mota dins el context ibèric i també una mica de les diferents tasques que fan des de l'arqueologia. Bé, Marc, no sé si per posar un breu context a l'audiència, si no m'ha escoltat el programa anterior, vols explicar una miqueta doncs què és la Mota de Sant Pere i doncs per què és tan important per Cubelles?
3: Bé, hola a tothom un altre cop, sóc en Marc, com hem dit a Guillem, arqueòleg de Cubelles, i vaig estudiar a la Universitat Autònoma, he fet el màster a l'ICAC també, a l'Institut d'Arqueologia Catalana. I bé, la Mota de Sant Pere bàsicament és un nucli únic a nivell de l'arqueologia catalana, perquè tenim una conservació excepcional de la resta que no està que no ha sigut afectada per les construccions modernes dels anys 2000 en endavant. I bàsicament és tan important perquè és l'únic punt en tota l'arqueologia catalana que trobem una conservació excepcional dels segles del 6 al 4 abans de Crist. Això què és? És bàsicament l'ibèric antic i l'inici de l'ibèric ple, moment on es confecciona aquesta societat ibèrica, on hi ha les principals transformacions econòmiques i administratives del territori, i el paper de la Mota ens pot ajudar una mica a aproximar-nos a com podria ser més aquest funcionament en aquestes etapes inicials d'aquest establiment d'aquesta societat protohistòrica a la península ibèrica i a la zona de Catalunya del nord-est peninsular, no? A banda, la Mota, a nivell de fer-ho visitable i donar a conèixer, compleix certes característiques que molt pocs jaciments compleixen. Primer, és una monumentalitat en l'estructura per la conservació del sistema defensiu que tenim fins a més de 3 metres d'altura de conservada de la muralla. La muralla només, clar, els edificis ja són una altra cosa. Tenim la seva ubicació al costat de la platja, en un punt que és bastant turístic, amb comerç locals propers com restaurants o bars, i la tenim a prop de l'estació de tren, que això és un diferencial molt important amb la resta de jaciments de tot el territori català, perquè normalment es situen a mig de la muntanya o en zones que no arriben al transport públic, no? Per tant, compleix tots els requisits per convertir-ho en un punt important patrimonial de el que seria tant la comarca del Garraf com el Penedès històric com la zona de la Catalunya central.
2: Molt bé, Marc. En el programa anterior ho explicàvem breument, però no sé si ens podries explicar de manera sintètica, a partir de les evidències que heu trobat, quina diferència hi hauria entre els pobles laietans i els cassetans?
3: Bé, la diferència a nivell d'estructura del territori no és molt gran. De fet, és la mateixa. L'única evidència a nivell d'ocupació que podem trobar és la magnitud dels sistemes defensius que té la Cusatània en contra dels sistemes defensius que té la Laietània, no? La Laietània prioritza més una ocupació en alt i, per exemple, a la Cusatània tenim més ocupacions en zones planes, no? Per exemple, a nivell màxim d'ocupació, a nivell d'altitud sobre el nivell del mar, tenim jaciments com la Mota de Sant Pere o de Roc que estan a 8 metres sobre el nivell del mar, no? I crec que a la Laietània, si no recordo malament, era bastant més elevat aquesta altura inicial, no? Per exemple, tenim les grans ciutats com les Masies de Sant Miquel, que estan en una zona plana, una ocupació en una zona plana, i amb un sistema defensiu molt, molt, molt imponent, no? Amb una muralla de caixons. Bé, aquest és la principal diferència a nivell d'ocupació del territori. A nivell de material, doncs és molt similar. potser hi ha alguna diferència que jo no sé dir en ceràmica, perquè no és, no és el meu tema d'estudi dins de l'arqueologia, però sí que estic treballant per conèixer més, però ara mateix a nivell de material no sabria dir si realment hi ha una diferència, però crec que no, que de fet és, potser és la ceràmica, la vaixella d'uns dels dos territoris, crec que és pintada i l'altra no, l'autòctona, la local. Però bé, sí que és veritat que, per exemple, els límits territorials es defineixen, doncs, perquè ho diré, com ho deia en el programa anterior, és bàsicament per la tradició historiogràfica de les fonts llatines, dels periplois dels primers viatges grecs i després dels viatges romans, doncs, descriuen una sèrie d'ètnies, de pobles, i marquen uns territoris basant-se sobretot en els límits geogràfics, com són els rius o les serralades. Bàsicament és aquest el que ens marca els límits, no?, de cada ètnia en la zona de Catalunya.
2: Abans havies explicat que el jaciment concretament de la Mota de Sant Pere, si no m'equivoco, s'han trobat, tot i que després es pot ampliar la forquilla d'anys, però que s'havien datat d'entre el segle VI al IV abans de Crist. A partir del que heu trobat, o potser no a la Mota de Sant Pere, però en altres jaciments de la mateixa època, heu trobat evolució en l'ús de tecnologia, és a dir, introducció d'elements de ferro o d'altre tipus de tecnologies d'aquella època?
3: Bé, sí que trobem diferències, sobretot a nivell d'ocupació del territori, del sistema econòmic, no? A nivell general de tot el territori, no només a la Mota. Clar, parlar només a la Mota de Sant Pere en aquest context és molt difícil perquè no tenim suficients evidències a l'hora de la investigació, no? Perquè ha estat molt poc, ha excavat molt poc. Llavors, potser més de la Mota hauríem de parlar a nivell de territori. El que sí que podem dir és que a nivell econòmic canvia des de la primera edat del ferro a l'Ibèric Antic, hi ha una transformació, sorgeixen aquests primers nuclis d'especialització econòmica en producció d'excedent cerealístic, i aquí sí que hi ha una evidència tecnològica molt important, i és la introducció del tor ceràmic, de producció de ceràmica tor, pels fenicis al nostre territori. És en aquest moment, a l'Ibèric Antic, quan sorgeixen aquests nuclis especialitzats en producció ceràmica, com són Hortes de Calpons, Bas dels Foix, Font dels Cius, que es localitzen a la capçalera del riu Foix, i que funcionen dins de la mateixa ruta de la Mota de Sant Pere, no? La ruta comercial del riu Foix, i que té una horquilla d'ocupació molt similar a la Mota de Sant Pere. S'abandonen pràcticament igual, si no recordo malament. Bé, a l'hora de les eines, doncs clar, si mires tot el territori, clar, hi ha un ventall d'eines molt gran, des de pics de ferro, ornamentació en bronze, de tot, hi ha de tot, hi ha ceràmica decorada molt, molt, molt, molt, molt xula. Clar, és més, potser, més de parlar d'evolucions tecnològiques individuals, és millor potser parlar d'evolucions tecnològiques a nivell general, no?
2: D'acord, Marc. En el programa anterior vam estar parlant de diverses problemàtiques que us trobàveu vosaltres en la vostra feina. I bé, la primera que et va sortir va ser els pressupostos. A vegades potser, ho dic per mi mateix, costa una mica entendre per què, doncs, potser hi ha certes institucions o des de certes estaments que no es dona prou importància doncs a l'arqueologia i a la recerca del passat. En aquest sentit, tu diries que a la zona on estem aquí estem fent una bona gestió del patrimoni?
3: Clar, et refereixes a Cubelles o a la zona del Penedès? Bé, a Cubelles, al principi de tot, com vam comentar a l'anterior programa, es van trobar al principi una finançació molt potent, molt bona, per part de l'Ajuntament i de la gent, no? Hi havia una voluntat política per donar a conèixer el passat del municipi. I bé, a nivell de lo que és la Cusatània, potser hi ha dos vessants, no? Tenim la zona de la Cusetània Oriental, que és on van engegar els meus mestres fa molts, molts anys, l'inici de les excavacions del territori de la Cusetània, que és a la Ciutadella de Calafell, a l'Argilera també a Calafell. Clar, trobem que possiblement aquesta zona de la Cusetània és la més treballada a nivell ibèric de tota Catalunya, a nivell de coneixements. I després tindria la part occidental, que és més desconeguda i s'ha fet més un treball de prospeccions que no d'excavacions. Clar, possiblement la Cusetània sigui dels territoris més treballats a nivell d'arqueologia ibèrica de tota Catalunya. I aquí, sobretot, més que una predisposició de les entitats administratives o polítiques, es podria dir més que és gràcies a la feina sobretot que van fer els arqueòlegs històrics com podrien ser el Joan Sant Martí, Joan Santa Cana, David Asensio, el Jordi Moré, Dani López, no? Tot el Rafael Jornet també, aquesta gent que va dedicar a dedicar tota la, i encara dediquen tota la seva vida a l'arqueologia, doncs van ser els que van impulsar aquesta investigació del nostre territori, no? Que potser els hi va faltar una mica d'ajuda d'aquestes entitats, però que al final l'arqueologia també és una feina molt vocacional i has de fer el que pots amb el que tens, no? Per exemple, jo he estat a campanyes d'excavació de voluntari que els companys amb els que treballo avui dia m'estaven formant a mi i no cobraven, per exemple. Clar, quin tipus de feina li dius a una persona que estàs formant que has de formar a les noves generacions i no li dius que et pagaré? Clar, això és molt vocacional, molt vocacional.
2: Doncs pel que expliques, Marc, vaja, semblaria que doncs que per desgràcia és un sector que està molt precaritzat. Ara ho explicaves una mica, però podries parlar-nos de la teva experiència dins del sector i com has viscut tu aquesta precarietat?
3: Bé, la precarietat, a part dels sous baixos que hi ha dins del sector, no? Que és perquè no tenim un conveni acceptat ara mateix. De fet, estan treballant en fer-ho i, de fet, tenim companys d'arqueologia que estan ara mateix en vaga a Barcelona, que es diu Aixa Can Massana, l'empresa. Clar, és un sector molt, molt precari, no només a nivell econòmic, sinó a nivell de seguretat laboral, a nivell de mobilitat, a nivell de condicions dels llocs on has de viure per poder anar a treballar, no? I sobretot està el tema del contracte discontinu, el fixe discontinu. Que clar, aquest contracte és quan hi ha un pic de feina, no pares, però quan baixa potser et tires mig any sense treballar, la mateixa empresa o en el sector, perquè no hi ha feina, sobretot al món de les urgències, no? Clar, jo he tingut moltíssima sort, perquè jo quan vaig sortir de la carrera vaig començar a treballar amb Arqueobitis, amb un contracte de manera més o menys contínua, fent jaciments que estan a prop de la meva casa, que és bàsicament del territori del Penedès. I ara mateix, per exemple, també tinc molta sort perquè estic treballant per l'empresa Monibar Rocks i Estincles Difusió, que són amb els qui anava tots els estius a excavar. Són els que conjuntament amb Arqueobitis m'han format com arqueòleg, no? I clar, és un món precari, però clar, també és molt vocacional, no? I quan el que a vegades no tira les necessitats de la vida, doncs et fa seguir endavant la teva vocació, no? Però clar, és complicat, és molt difícil. Com sempre diuen els meus companys, és una marató. És aguantar, aguantar, aguantar, fins que arriba un dia que pots viure decentment.
2: Vaja, Marc, doncs un panorama que jo estic segur que part de l'audiència potser no s'imaginava. Tornant al tema de la Mota de Sant Pere i el patrimoni de Cubelles, si no m'equivoco, esteu intentant impulsar diverses propostes en relació doncs, a la conservació d'aquest patrimoni i sobretot el què fer amb aquests jaciments. No sé si podries explicar-nos quina és la vostra proposta o què és el que creieu que s'hauria de fer.
3: Bé, la Mota, com he dit abans, té una ubicació excepcional a nivell de proximitat a transport públic, zones concorrides, ubicació privilegiada al costat de la platja. Bé, bàsicament el problema que ara mateix té la Mota és que no està tancat perimetralment d'una manera permanent. El que té són tanques d'obra. Aquestes tanques d'obra no estan fixes. Amb el vent i la pluja cauen. Jo crec que el primer pas que s'ha de fer és tancar perimetralment la Mota sencera, tot l'espai patrimonial, per evitar possibles furts i sobretot per protegir a la ciutadania de Cubelles. Perquè dins d'aquest recinte, on cauen les valles sovint, tenim sondejos de 2-3 metres de profunditat, amb forats. Són forats, bàsicament, amb pedra a dins, que si tu et caus de cap et pots fer molt mal, et pots matar. Fins i tot un nen que es perd, un animal de companyia, qualsevol persona pot caure i fer-se mal. No? Llavors jo crec que tant per seguretat com per possibilitats d'obtenir diferents beneficis a nivell de financiació, crec que és molt important fer un tancat perimetral d'aquest jaciment. No? Després, tenim, clar, aquest tipus d'actuació ens aproparia una mica a poder sol·licitar unes subvencions que ara han canviat, que abans eren bianuals, ara són trianuals, que bàsicament són les subvencions de l'USIC. Aquestes subvencions tenen una finançació molt gran, evidentment és cofinanciada, l'Ajuntament ha de portar un 20% de la finançació total d'aquesta subvenció, però que està encarada, sobretot, a fer adequació, instal·lació d'infraestructura, fer-ho visitable. Llavors, amb això aconseguiríem que la Mota de Sant Pere, a part de que es comencessi a veure dins del mapa del patrimoni arqueològic de Catalunya, doncs tindríem una injecció econòmica important, sobretot a fer-ho adequació, difusió i fer-ho arribar al ciutadà, que al final és la funcionalitat de l'arqueologia, fer recerca per donar-ho a conèixer al ciutadà de peu, no només als bojos que es dediquen a excavar com jo, a fer història, o ha d'arribar a tothom, perquè és públic, és de tothom, el patrimoni arqueològic i històric és de tothom. No? Llavors és una de les coses que volem fer aquí. Bé, ara, a parlar d'un tipus de model de visita del jaciment, clar, a mi, per exemple, com que jo faig arqueologia experimental i els estic clars, doncs m'agrada molt aquest model, que bàsicament és recrear un per un els recintes, edificis, estructures dels jaciments arqueològics. Clar, aquí hi ha dos models. Es pot fer in situ, com a la Ciutadella de Calafell, o es pot fer extramurs, fora del jaciment. Jo soc més partidari de fer-ho extramurs, de tenir, per una part, el discurs arqueològic i, per una part, el discurs experimental. A banda, aquesta arqueologia experimental dona moltíssimes dades a nivell científic que a nivell d'excavació se'ns pot escapar, no? Perquè, per exemple, quan estem fent les cases Stinclays, doncs van sortint problemes que has de solucionar, d'anar solucionant en el moment, no? Per exemple, jo què sé, el tema del sostre, no? Que amb les pluges es va desfent, es va fer malbé, no? Doncs, per exemple, allà a Stinclays van tenir que tirar un sostre per refer-ho per seguretat i van aplicar una metodologia diferent a l'hora de posicionar les bigues, no? O els materials.

0: sobretot les evidències dins del món de l'arqueologia i de l'etnografia que fem al Marroc, Tunísia, no? Que vem aquestes construccions. Llavors, a nivell visual impacta molt. Quan tu veus una muralla de 4 a 5 metres d'alçada de tubots i ho veus des de lluny i dius, hòstia, doncs potser aquests ibers no eren tan ibers, no? Potser eren més sofisticats de que tot el món es creu, no? I això és curiós i fa molta gràcia perquè quan anem de viatge fora del nostre territori, doncs anem a veure, per exemple, evidentment salvant moltes distàncies, no? Tu vas a Roma i vas a veure el Colosseu, sí. Vas a veure el Circus Maximus, vas a veure tots els monuments romans i els valores, i fas coles i pagues 30 euros per accedir i fins i tot en algun lloc 20, no? D'una entitat més petita que el Colosseu, i després vens aquí i tens un jaciment al costat de casa i no saps ni què hi ha. I és una llàstima, i és una lluita que hem de fer des de nivell administratiu, arqueològic, històric, patrimonial, de tots els àmbits que es dediquen a la cultura, doncs fer més difusió d'aquest tipus de turisme cultural o de viure a nivell local la cultura. I crec que un dels models que millor permet gaudir i fer-se una idea al ciutadà de peu és aquesta reconstrucció en arqueologia experimental. No, perquè a nivell visual impacta moltíssim. És molt, molt, molt, molt guapo.
1: D'acord, Marc. I en aquest sentit, vaja, perquè jo també, la veritat, t'he escoltat a parlar i a mi, i crec que és un fet objectiu que a nivell de cultura pel municipi seria molt positiu que es tirés endavant aquesta proposta. Però quins entrebancs us heu trobat?
0: Bé, amb aquesta proposta no hem trobat cap problema. El problema ha estat en una proposta que ha estat dedicada a l'excavació. Bàsicament, la proposta es deia explorant els límits del jaciment ibèric de la Mota de Sant Pere. Clar, això vol dir que proposàvem obrir una nova part del que sabem que és jaciment, perquè tenim la muralla que continua endavant, que es veu perfectament en el tall. Tenim un georradar fet, un georradar bàsicament és... Passes amb el que seria un carrito, no? Que tira unes zones magnètiques... Bueno, les magnètiques serien més amb el geomagnetisme, no? Que també es va fer aquí a Cubelles. Però el georradar bàsicament et permet veure les possibles alteracions que s'interpreten com a possibles construccions humanes en el subsol, sense excavar, sense mètodes invasius. El fet que ens dona, per dir-ho d'alguna manera, l'excusa per poder obrir un joc i afirmar o desmentir si aquestes construccions són allà i que possiblement a la Mota amb 100% de seguretat hi són a l'esplanada de la Pineda, perquè la muralla, que és de 4 metres d'amplada, no desapareix, continua sota el subsol, passa per sota de la carretera i va a l'esplanada de la Pineda.
1: Sí, Marc, la veritat és que jo tampoc m'explico, i bé, des d'aquí, des de Cubelles en la Història, simplement doncs fer una crida a que es facin les tasques necessàries. Jo també desconec els detalls administratius, perquè això se n'encarreguen ells, però bé, que sempre ho hem dit, que des d'aquest programa, que pensem que Cubelles té moltíssim potencial i que s'ha de donar a conèixer. Hi ha moltíssima gent que bé, com tu deies ara, que potser va a altres llocs i doncs s'interessa pel patrimoni i està molt bé, però aquí a Cubelles tenim moltíssim potencial de patrimoni i de recerques historiogràfiques i arqueològiques que realment doncs s'haurien de potenciar i donar a conèixer. Bé, Marc, la veritat és que ens hem quedat sense temps, així que bé, simplement doncs agrair-te que hagis vingut un cop més per segona vegada, perquè ja vas venir fa uns mesos amb el Dani, que hagis vingut a aquest programa i doncs res, moltes gràcies, la veritat que ha sigut molt interessant. I bé, a l'audiència doncs res més, us deixem amb la cançó Te Recuerdo Amanda de Víctor Jara. I doncs aquest serà l'últim programa d'aquesta temporada, així que doncs desitjar-vos un bon estiu i també recordar-vos que

0: des de Cubelles en la Història ens estem posant una miqueta les piles en les xarxes socials i que els podeu trobar a Instagram buscant Cubelles en la Història, i a Spotify també podreu escoltar els programes a banda de la pàgina de Ràdio Cubelles. Així que res més, moltes gràcies.
1: Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte.

0: L'Ajuntament de Cubelles disposa d'un servei gratuït porta a porta de recollida de voluminosos i andròmines. Cal trucar al 683 38 55 42. L'abocament de qualsevol tipus de residu a la via pública pot ser sancionat amb multes que van des dels 120 euros als 60.000 euros. Si no tens mitjans per portar-ho a la deixeria, utilitza la recollida porta a porta que et posa a l'abast el teu ajuntament. L'incivisme ens costa diners.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
2: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel Fuster.
3: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
0: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
2: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta esplèndid, amb sol i cel clar pràcticament tot el dia, o com a molt amb algun núvol puntual entrada a la nit, amb una temperatura que avui es nota, ha entrat la tardor de cop, la temperatura és baixa, hem tingut una mínima de 11 i 12 graus, mentre que la màxima també quedarà curta i estarà al voltant dels 20, amb una humitat més baixa. Vent feble de mestral, amb algun cop moderat com a molt, i girant a garbí la tarda, fent que a la mar hi hagi marejol, tot i que amb una mica de maror ara a primera hora del matí. Per demà esperem que el temps també sigui molt estable i assolellat, amb cel clar la major part del dia amb algun núvol prim a primera hora del matí. La temperatura pujarà una mica i estarà entre els 12 o 13 de mínima, mentre que la màxima voltarà als 22 amb una humitat força baixa. Ben feble, amb terral de nit i garbí de dia, amb algun cop moderat de tarda, fent que la mar il·lumini el marejol. De cada diumenge continuarà el temps també molt estable, il·luminat pel sol, amb cel clar o amb algun núvol puntual poc destacable al matí i una miqueta més abundant a partir de mitja tarda, amb una temperatura que no variarà gaire, es normalitzarà per l'època i estarà entre els 12 o 13 de mínima i als 22 o 23 de màxima, amb una humitat moderada, vents febles amb una miqueta de mestral al matí i marinades al centre del dia amb una mica de marejol. I dilluns, festiu, també serà estable el temps, amb domini del sol, amb bandes de núvols prims i amb unes temperatures que pugen especialment de nit i estarien entre els 15 o 16 de mínima i els 23 de màxima. No faria tanta fresca ja a primers de la setmana vinent. Una humitat moderada i vents febles en forma de brises fent que la mar hi domini el marejol.
0: Ràdio Cubelles, notícies. Des d'aquest mes d'octubre, la Direcció General de Trànsit ha actualitzat la normativa que afecta especialment els vehicles de mobilitat personal, que són més coneguts popularment com els patinets. Per aquest motiu, la policia local ha començat informant els seus controls de trànsit de l'obligatorietat de l'ús del casc i de portar armilla reflectant il·luminació quan se circuli de nit o en males condicions de visibilitat. El sergent de la policia local, Alex Osorio, ha comentat que la regulació dels patinets era una qüestió pendent i que ara això dona més eines als agents per poder controlar la mobilitat i, sobretot, reduir els accidents d'aquesta mena de vehicles.
3: És que era una assignatura pendent, era un vehicle que bueno, no sabia en la categoria en la que es trobava, si era una joguina, si era un vehicle, al final ha quedat ja bastant definit i això ens ajuda a nosaltres pues, a saber i als mateixos usuaris i conductors què és el que poden fer i el que no poden fer. I bueno, un dels objectius és també reduir la sinistralitat que tenia aquest tipus de vehicle.
0: En la mateixa línia s'ha expressat l'alcaldessa Rosa Fonoll, que ha defensat que les campanyes de controls que s'aniran fent al carrer a Cubelles han de servir, sobretot, per millorar la seguretat.
4: Bé, amb aquestes campanyes el que es pretén és incrementar la seguretat dels ciutadans i dels conductors de les motocicletes, dels vehicles i sobretot dels patinets i de les motos. I des de la policia local estem fent aquesta campanya per informar que han sortit les noves lleis i qui l'incompleixi ja alhora pues, ja se l'ha de sancionar. I esperem pues, que la ciutadania sigui conscient de que primer és la seva vida i que compleixi aquestes normatives.
0: Per la seva banda, Àlex Osorio, sergent de la policia local, ha insistit que, prèviament a les novetats d'aquest mes d'octubre, des de fa uns mesos, també és obligatori per als conductors dels patinets elèctrics tenir una assegurança i que el vehicle estigui registrat correctament.
3: La part ja una miqueta més burocràtica, que és que han d'estar registrats aquest tipus de vehicle i han de tenir una assegurança. Jo, als usuaris de patinet, jo els demano, sisplau, que estiguin l'assegurança, perquè malauradament es produeixen accidents i són de vegades greus i afecten a terceres persones. I aquestes persones, al igual que l'usuari del patinet queda desprotegit. I l'assegurança, l'objectiu que té és que quedin totalment bueno, protegits econòmicament i que puguin ser, bueno, que algú s'encarregui de que pues, pugui anar al metge i que es paguin la despesa que puguin haver. A part dels danys que puguin causar a elements de la via, altres vehicles, etc., però sobretot als vianants.
0: En un control que ha muntat la policia local aquest dimecres al matí, a prop de l'estació de tren, han aturat fins a 17 vehicles en què els han informat de les novetats que han entrat en vigor des d'aquest mes d'octubre i els han revisat també la documentació. Segons els agents, han tramitat finalment en aquest control 6 denúncies, 4 d'elles per no portar el casc, una per circular per la vorera i una altra per conduir amb els auriculars posats. Les 100 cabres del ramat del Camí Ramader de Marina creuarà Cubelles aquest dissabte. La iniciativa, que reivindica les transhumàncies, travessarà pel centre de la vila en el seu camí per unir Vilanova i Cunit, les dues poblacions veïnes que, juntament amb Castellet i la Gornal, donen suport directament cap a aquest projecte. El ramat va sortir de la Bullosa, la Cerdanya, el 6 de setembre i acabarà aquest dilluns a Clariana el seu recorregut de baixada per evitar el fred de l'hivern. Segons la web del Camí Ramader de Marina, Vilanova, la Geltrú, Cunit i Castellet i la Gornal són els tres ajuntaments veïns de Cubelles que participen directament amb el projecte. El projecte Camins de Vida arriba a la seva quarta edició per reivindicar el valor del món pastorívol, el patrimoni dels camins ramaders i la connexió entre territori, cultura i sostenibilitat. El ramat transhumant està format per un centenar de cabres i va guiat pel pastor Dani Giraldo, acompanyat de voluntaris. Al llarg del camí s'organitzen diferents activitats en els municipis per on passa el ramat, amb xerrades, debats, activitats lúdiques i culturals que tenen l'objectiu de donar a conèixer la transhumància i el seu valor com a patrimoni, així com la importància també per al territori. El ramat creuarà, molt probablement, pel mig de la vila, seguint l'antic camí ral que passa, en el cas del nucli antic, pel carrer de Sant Antoni i el carrer Major. Després continua ja per les urbanitzacions en direcció cap a Cunit. L'horari del pas del ramat, però, per ara es desconeix, és poc concret, serà durant el matí, però no s'ha acabat de concretar quines seran les hores en què passarà el ramat per Cubelles. Aquest cap de setmana s'organitza a Cubelles la primera fira d'artesanes i artistes al Passeig Marítim, una fira que comptarà amb 23 parades fetes per dones artesanes i artistes i també una carpa informativa de l'Ajuntament. Obrirà portes a partir de les 10 i durant tota la jornada d'aquest dissabte 10 d'octubre les persones visitants podran conèixer les creacions de les participants i gaudir d'un programa d'activitats que inclou música en directe i un taller de crochet. La jornada inclou també un concert vermut en acústic amb Olivia Iglesias, un taller de crochet a càrrec de Carlota Morán i una actuació de música de Body and Soul amb Mònica Sabadell. La fira d'artesanes i artistes ha nascut amb l'objectiu de donar més visibilitat i poder promoure el talent creatiu de les dones, dignificar els oficis artesans i fomentar la creació de xarxes de col·laboració entre artesanes i artistes. La iniciativa s'emmarca en les polítiques d'igualtat impulsades aquest 2026 pel Servei d'Informació i Atenció a les Dones, el SIAT del Garraf, amb el suport de l'Ajuntament de Cubelles. La fira tindrà continuïtat també els dies 17 i 18 d'octubre a Olivella amb una nova cita d'aquesta iniciativa. Els Castellers del Foix tornen a plaça aquest dissabte a Viladecans. Actuaran al costat d'una colla de Xile, els Castellers de Lo Prado, juntament amb els castellers locals de Viladecans i la colla jove de l'Hospitalet. Després d'un setembre amb una agenda intensa, amb el viatge que van fer a Flandes i el concurset de Quarts Amunt, els Castellers del Foix obren les actuacions d'aquest mes d'octubre amb una diada a Viladecans. Allà, a més, tornaran a actuar amb un altre representant internacional, tal com els va passar també a Flandes, on van poder actuar amb els Mannequin de Brussel·les. Ara tindran al costat una colla provinent de Xile. Es tracta dels Castellers de Lo Prado. L'associació Mirall Blau acaba d'inaugurar un nou centre de teràpies ocupacionals a Vilanova i la Geltrú que va adreçat a persones amb discapacitat intel·lectual i diversitat funcional. La directora de l'entitat és la cubellenca Susana Lozano Camacho, que ha passat recentment per Ràdio Cubelles, on ha exposat els objectius d'aquest servei concebut per oferir una atenció personalitzada i fomentar una integració plena a la comunitat. La iniciativa respon a una forta motivació personal i familiar de la mateixa cubellenca Susana Lozano.
5: Es muy vocacional, es vocacional. Yo llevo muchos años trabajando en lo que la discapacidad intelectual o diversidad funcional lleva, porque yo tengo un hijo, Gonzalo, con 17 años y tiene TEA y trastorno del desarrollo del lenguaje. Durante todos estos años que con Gonzalo te vas dando cuenta de la necesidad real que hay, pues de trabajar, de incluir, de hacer inclusión y de ir más allá con este colectivo, ¿no? Entonces, después de meditar mucho tiempo y seguir trabajando y tal, pues llegó a la conclusión de que era hora ya pues trabajar algo más personal. Algo más personal, algo más cara mirado también pues a Gonzalo, a mi hijo, y por qué no dar esa inclusión a 24 chicos más, que es lo que nosotros podemos acaparar en nuestro centro.
0: Lozano ha explicat que aquest projecte de Mirall Blau va néixer arran de la seva experiència com a mare d'un jove que ara té 17 anys, que té trastorn de l'espectre autista i trastorn del desenvolupament del llenguatge, un fet que li ha permès constatar la falta de recursos existents per a aquest col·lectiu, sobretot un cop superada l'etapa escolar obligatòria. L'associació Mirall Blau planteja una atenció diurna en horari de 9 del matí 5 de la tarda amb l'objectiu de mantenir els usuaris actius amb dinàmiques quotidianes, com ara fer sortides al mercat i les compres per preparar els menjars, la gestió del dia a dia. També busquen activitats físiques o esportives que estiguin adaptades per afavorir la salut i la convivència i ofereixen activitats ocupacionals per evitar el sedentarisme i potenciar les capacitats individuals. El centre, situat a Vilanova, arrenca amb un màxim de 24 places, combinant places privades amb places concertades que arribaran mitjançant els serveis socials territorials del Garraf. Segons ha detallat la directora Susana Lozano, l'ingrés en el centre segueix un protocol previ en què la persona interessada passa una jornada de prova per garantir que se sent còmoda i adaptada a la dinàmica abans de formalitzar l'admissió.
5: Nosotros somos un protocolo que tenemos que llevar muy a rajatabla, que son todas las personas que están interesadas, tienen que venir un día a probar con nosotros cómo se sienten. Nosotros queremos que las personas que vengan se sientan a gusto, tranquilos, bien, sobre todo que vengan contentos. Están contentos y ese protocolo nos lleva pues a pasar lo que te comentaba un día con nosotros y ese y una vez que ellos deciden pues sí, oye, pues vamos a venir, pues entonces ya se empieza pues una serie de papeleos para que me entiendas, ¿no? Para poder entrar al centro, porque claro, tenemos que tener también todo controlado, ¿no?
0: Tot i que l'espai de Mirall Blau s'ha acabat establint a Vilanova i la Geltrú, Susana Lozano ha assenyalat que inicialment van presentar la proposta també a l'Ajuntament de Cubelles, ja que resideix aquí, tot i que la proposta no es va arribar a concretar. Amb tot, la responsable no descarta obrir en un futur un segon servei de teràpies ocupacionals aquí al municipi i d'aquesta manera donar resposta també a la demanda creixent que hi ha tant a Cubelles com a tot el Garraf. El govern local ha aprovat el nou projecte per desencallar les obres del Centre de Serveis per a la Gent Gran, el CEIAR. Aquestes feines es van aturar fa aproximadament 3 anys, al cap de poques setmanes de començar, per mancances tècniques i problemes amb l'empresa licitadora. El pressupost previst en el nou projecte és ara d'uns 240.000 euros per acabar aquesta reforma de la part del Centre Social Joan Roig i Piera que ocupaven l'antic Espai Jove i la sala d'activitats. Segons la regidora de Gent Gran, Alexandra Corbillo, un cop feta aquesta aprovació del projecte, les obres haurien de sortir a concurs tan aviat com sigui possible.
6: S'està desencallant, ja s'ha aprovat el projecte arquitectònic i ara pues, estan redactant els plecs perquè pugui sortir i desitjo que sigui abans de que puguem veure allà paletes abans de final d'any. Ho desitjo, de veritat que ho desitgem tot el govern amb molta, bueno, espero que sí.
0: L'aprovació del projecte, anomenat tècnicament modificació i actualització bàsica i d'execució per la reforma i adequació del nou centre de dia per a la gent gran, redactat per l'arquitecte Joaquín Cortés, s'ha aprovat aquest finals de setembre i, de fet, aquesta mateixa setmana d'octubre s'ha anunciat oficialment en els butlletins oficials. La regidora Alexandra Corbillo feia mesos que anava darrere de poder tancar els detalls i els tràmits amb els serveis tècnics municipals per poder desbloquejar aquestes obres. Tal com ha explicat en una entrevista a Ràdio Cubelles, el camí de l'administració però té uns passos que s'han de seguir amb garanties.
6: Es fa un projecte per quan estava al local d'una manera. Ara el local està amb un altre, perquè hi ha unes obres fetes. Llavors, s'ha de fer un altre projecte amb aquestes obres, aquest projecte s'ha d'aprovar, aquest projecte pues, ha de passar totes les fases d'aprovació tècniques, totes les fases d'aprovació també a nivell de circuit de l'Ajuntament, internes, fer tots els plecs tècnics, els plecs administratius, llançar la licitació, que hi hagi un període de presentació d'ofertes, pues, tot això ha anat passant els mesos.
0: I pel que fa al funcionament d'aquest equipament, que s'anomenarà SEIAR, que és una mena de centre de serveis destinat a la gent gran, doncs un cop estigui acabat serà l'empresa pública Sumar-la, que s'encarregarà de la gestió d'aquest servei. Després que, recordem, el ple municipal va aprovar un reglament d'aquest servei amb la proposta de conveni i amb la compra d'una participació de l'empresa. La iniciativa també compta, recordem, amb el suport de la Generalitat i en un primer moment hauria d'oferir 25 places. La Biblioteca de Cubelles és el punt de trobada del nou Espai Comunitari de Benestar. Es tracta d'un projecte del Consell Comarcal del Garraf, compartit també amb Canyelles i Olivella, que forma part de les accions del Servei de Primera Acollida. Es tracta concretament de 12 sessions que combinen eines de gestió emocional, tallers d'art-teràpia i art floral i suport mutu intergeneracional. Una iniciativa que sorgeix de l'experiència prèvia que s'ha adquirit amb els grups de dol migratori i de la detecció d'una necessitat de treballar amb un model nou més obert a tota la ciutadania que reforci el benestar comunitari. El projecte busca, per tant, normalitzar algunes experiències humanes, com ara la pèrdua, la reconstrucció vital i la gestió de les emocions i trencar les bombolles d'aïllament, fomentar un autèntic teixit comunitari on persones de diferents trajectòries puguin compartir vivències i crear una xarxa de suport sòlida. L'espai està obert a qualsevol persona de Canyelles, Cubelles i Olivella qui vulgui participar en unes sessions que es fan els dimarts de 10 del matí a 11:45 al migdia a la biblioteca fins al 12 de desembre, cada dimarts en aquests horaris. La metodologia és participativa, es fan ús de dinàmiques com el mapa corporal o la meditació per incentivar una participació activa. També es preveu la incorporació gradual de persones grans en algunes de les sessions amb la voluntat de potenciar un intercanvi mutu intergeneracional entre col·lectius. L'Espai Comunitari de Benestar vol convertir-se en una eina de transformació social i un punt de referència, sobretot per a les persones participants, però també per tota la societat. El projecte, com dèiem, s'emmarca dins les accions del Servei de Primera Acollida i es pot contactar mitjançant un missatge en un número de WhatsApp disponible al web de l'Ajuntament i del Consell Comarcal. Convocada una vaga general pel pròxim dia 11 de novembre. Les organitzacions que convoquen aquesta aturada diuen que ho fan sota els temes principals de l'habitatge i els salaris dignes. Així ho han anunciat en roda de premsa aquest dimecres a representants dels sindicats convocants, que són Comissions Obreres, UGT, la CGT, la Intersindical Alternativa de Catalunya, la COBAS, la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca i el Sindicat de Llogateres, després d'acordar-ho en una reunió. La portaveu del Sindicat de Llogateres de Catalunya, Carme Arcarazo, ha explicat que aquesta vaga per l'habitatge, vol aconseguir demandes concretes i ha assenyalat que, sobretot, pretén aturar la compra especulativa i els desnonaments.
7: Unes demandes molt concretes per aconseguir contractes indefinits que baixin de manera dràstica els preus dels lloguers, però que pugin els salaris. És una vaga per aconseguir que es prohibeixin les compres especulatives. És una vaga per aconseguir un impost a la riquesa que ens permeti ampliar de veritat el parc públic. I també és una vaga per aconseguir drets sindicals al món dels lloguers, al món dels llogaters, i una vaga per aturar, en definitiva, els desnonaments.
0: La secretària general de Comissions Obreres de Catalunya, Belén López, ha reclamat que la mobilització per la vaga de l'11 de novembre marqui un abans i un després, ha dit, i ha demanat que s'aturi el país.
8: Una vaga que ha de ser una immensa mobilització que marqui un abans i un després. Ja n'hi ha prou de marges empresarials històrics que creixen i creixen i creixen i la riquesa no arriba a les butxaques de la gent treballadora. Només fan complir les butxaques dels especuladors i de les grans empreses. Per tant, nosaltres el que demanem és que tothom s'assumi en aquesta vaga general i que el dia 11 de novembre aturem el país, que estic convençuda que serà així i serà tot un èxit.
0: I el secretari general de la UGT de Catalunya, Camil Ros, ha indicat que la vaga per l'habitatge no és improvisada i ha assenyalat que la mobilització pel desnonament de la Mari Carmen a Madrid i la votació dels decrets al Congrés dels Diputats haurien sigut els elements determinants per impulsar-la.
9: Aquesta vaga no és una vaga improvisada. Per això també suposo que estem aquí totes les organitzacions. Ja feia mesos i mesos que se'n parlava. Faltava trobar l'oportunitat o decidir quan. I a vegades les coses no es poden planificar, sinó que cal actuar en el moment. I evidentment, a partir dels fets ocorreguts i de l'esclat de mobilització que va sortir arrel de la Mari Carmen, ha estat un element determinant. L'altre element determinant és la votació al Congrés de Diputats, que les dretes tomben de forma inhumana aquells decrets.
0: La data de l'11 de novembre s'ha donat a conèixer després de saber-se la mort de la Mari Carmen, la dona desnonada a Madrid, que va encendre el moviment per l'habitatge arreu de l'Estat. A banda dels sindicats, la plataforma Dignitat a les Vies també ha anunciat que s'afegeix a aquesta convocatòria de vaga de l'11 de novembre.
10: Arriba una nova jornada esportiva aquest cap de setmana on el club de futbol Cubelles afronta dissabte una nova jornada de la segona catalana amb un partit exigent davant del Ulldecona. El conjunt cubellenc arriba al duel amb 6 punts després de 3 jornades i ocupa la quarta posició, mentre que els ebrencs també sumen 6 punts i són tercers. El Cubelles ha començat la temporada amb 2 victòries i una derrota. L'equip de Josu i Manol va debutar guanyant per 1-2 al camp del Torreforta i una setmana després va superar el Camarles 2-0. A la tercera jornada i en ple cap de setmana amb alertes i aiguats per tot Catalunya, va arribar la primera derrota per 2-0 al camp de l'Amposta. L'Ulldecona presenta també un balanç de 2 victòries i una derrota. Va començar la Lliga amb una contundent 3-0 davant de l'Ampolla, va guanyar 0-2 a Amposta i en l'última jornada disputada va perdre 1-4 davant del Calafell. Els dos equips arriben, per tant, separats només per la diferència de gols. El partit es jugarà dissabte a 6:45 al municipal Josep Pons i Ventura i servirà per veure quin dels dos equips és capaç de recuperar el camí de la victòria i mantenir-se en aquesta zona alta de la competició. Pel que fa al segon equip del club de futbol Cubelles, també tindrà jornada. En aquest cas, jugarà a Vilanova del Camí i ho farà divendres al vespre, en un partit avançat a la jornada on els cubellencs tornaran a competició després d'haver ajornat el seu partit el passat cap de setmana, moments abans de començar davant del Vegas, just quan es va anunciar l'alerta per als aiguats que van patir durant el dissabte a la tarda. Per altra banda, tenim el club de futbol Sala Cubelles, que diumenge farà el seu debut a la primera divisió catalana, després que el partit de la primera jornada davant del Sant Just també quedés suspès. El debut serà especialment atractiu perquè arribarà en format de derbi comarcal a la pista del club de futbol Sala Sitges. Serà diumenge a 6:45 de la tarda i el partit es disputarà al pavelló dels Pinsbens. Tornen a retrobar-se dos equips que tenen molta història de competició, una rivalitat important, i a més ho fan en aquest debut a la primera divisió catalana després doncs, que la primera jornada no es pogués disputar amb normalitat. També diumenge el club de futbol Sala B rebrà el CAS B en el que serà la segona jornada de Lliga. I en hoquei, el primer equip del Club Patí Cubelles tornarà a jugar a casa després d'estrenar la temporada amb un empat a la pista del Vendrell i una derrota. Un partit que els cubellencs doncs, no van aconseguir sumar i, per tant, només han pogut sumar un punt en les dues primeres jornades disputades. Aquest diumenge, a 3:15, el rival serà l'Espanyol. El partit arriba, per tant, amb el repte d'aconseguir la primera victòria del curs davant de l'afició cubellenca. Pel que fa a l'equip també del Club Patí Cubelles, tindrà el B, el conjunt femení també jugarà. En aquest cas, jugaran a domicili pel que fa al B a la pista del Joieries Moner Sant Ramon i el femení a la pista del Sant Feliu. I pel que fa a vòlei, doncs aquesta setmana no hi haurà competició. Ja el calendari estava estipulat així que aquesta setmana hi havia descans. És probable que s'aprofiti per recuperar partits que no es van poder disputar el passat cap de setmana. Així doncs, una jornada intensa per uns equips que tornaran a la competició, molts d'ells després d'haver-se quedat amb les ganes el passat cap de setmana, i estarem molt pendents primer del debut del futbol sala a la primera catalana en aquest derbi davant dels Sitges i, evidentment, el retorn del club de futbol Cubelles al Josep Pons i Ventura amb la visita de l'Ull de Cona, aquest rival a la zona alta de moment en aquest inici de Lliga.
0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
11: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Cubelles, deixa't conquerir pel sabor autèntic d'Itàlia. Descobreix bar-restaurant pizzeria L'Autentico by Francesco, antic restaurant nàutic Cubelles, al passeig marítim número 12. Pizzas artesanes, pasta deliciosa i l'ambient perfecte davant del mar. Vine amb família, amics o en parella i gaudeix de la veritable cuina italiana. Reserva ara al 93 895 1051. L'Autentico by Francesco, el gust autèntic que et farà tornar. Esta vida es bella.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
2: De vegades, una vida sencera pot canviar per un tros de pa, un acte de misericòrdia o una decisió de justícia. Amb aquest punt de partida, comencem la història d'avui. Una història de pobresa i esperança, de persecucions, revoltes i segones oportunitats. Però, sobretot, amb una pregunta que continua oberta. Pot una persona escapar per sempre del seu passat? Benvinguts a Entre Històries, l'espai literari de Ràdio Cubelles. Soc Javier Adeva i en aquest episodi obrirem les pàgines d'un dels grans monuments de la literatura francesa, Els Miserables, conegut en castellà com Los Miserables o en el francès original com Les Misérables, de l'escriptor Victor Hugo. Aquesta obra va ser publicada l'any 1862 i és una novel·la que recorre diverses dècades de la França del segle XIX i converteix les vides dels seus personatges en una reflexió sobre la desigualtat i la dignitat humana. Vet aquí que una vegada hi havia un home anomenat Jean Valjean, condemnat a 19 anys de presó per haver robat un pa i pels seus intents de fugir. Quan recupera la llibertat, el passaport groc que l'identifica com a expresidiari fa que tothom el rebutgi. Només el bisbe Mirel l'acull i després que Valjean li robi la plata respon al delicte amb un gest de perdó que transformarà per sempre la seva vida. Amb una nova identitat, Valjean es converteix en un empresari respectat i en alcalde, però el seu passat continua perseguint-lo en la figura de l'inspector Javert, un home que creu que la llei és absoluta i que ningú no pot canviar realment. La confrontació entre tots dos es converteix en el gran eix moral de la novel·la. Paral·lelament, coneixem Fontaine, una jove mare abandonada que perd la feina i cau en la misèria mentre intenta mantenir a la seva filla, Cosette, explotada pels hostalers Thénardier. Abans que Fontaine mori, Valjean li promet que cuidarà de la nena. La rescata i tots dos escapen a París, on construeixen una nova vida lluny de Javert. Anys després, Cosette s'enamora de Marius, un jove idealista relacionat amb un grup d'estudiants republicans. Durant la insurrecció de París de l'any 1832, les seves vides conflueixen a les barricades. Valjean salva Marius i quan té a Javert a les seves mans, decideix perdonar-lo. Incapaç d'acceptar una misericòrdia que destrueix la seva visió rígida del món, Javert posa fi a la seva vida. Valjean, en canvi, acaba confessant el seu passat i mor després de retrobar-se amb Cosette i Marius, reconciliat amb la persona que s'ha convertit. Una de les raons per les quals Els Miserables continua sent una història importantíssima és que Victor Hugo no presenta la pobresa com un simple decorat, sinó com una força que condiciona les decisions i fins i tot la manera com una societat jutja a les persones. Jean Valjean no neix com un criminal, ja que és condemnat després de robar per alimentar a la seva família i quan surt de la presó, el rebuig dels altres sembla fer-lo tornar al delicte. El contrast entre Valjean i Javert resumeix una de les grans preguntes del llibre. Javert defensa una justícia basada exclusivament en la norma, mentre cavaljant, descobreix, gràcies al bisbe, que la justícia, sense compassió, pot convertir-se en una altra forma de crueltat. Per això, més d'un segle i mig després, l'obra encara és rellevant, perquè parla de desigualtat, exclusió i falta d'oportunitats, però també defensa que un acte de bondat pot interrompre aquest cercle. En Els Miserables, la compassió no és debilitat. És la força capaç de transformar una vida i potser també una societat. És hora de gaudir d'uns minuts de música. I el tema que escoltarem avui és I Dream a Dream, a la versió de Susan Boyle. La cançó forma part del musical Els Miserables i és interpretada per Fonty quan la seva vida ja s'ha enfonsat. Ella recorda els somnis de joventut, l'amor i el futur que havia imaginat i els compara amb un present marcat per l'abandonament, la pobresa i la humiliació. Aquest famós musical condensa una novel·la amb tantes pàgines, amb escenes i melodies. I I Dream a Dream converteix la tragèdia en una confessió que el públic pot sentir gairebé en primera persona. La versió de Susan Boyle va donar una nova vida a la cançó després de la seva actuació televisiva a l'any 2009 a la versió britànica de Got Talent. La força de la seva interpretació va fer que moltes persones descobressin aquest tema, abans fins i tot de conèixer el propi musical. Així que, sense més dilació, entro música.

Si parlem de versions, una de les adaptacions més reconegudes és la pel·lícula musical estrenada al 2012 i dirigida per Tom Hopper. Hugh Jackman interpreta a Jean Valjean. Russell Crowe és Javert i Anne Hathaway dona vida a Fantine. La pel·lícula adapta principalment al musical teatral, però conserva el conflicte moral, la denúncia social i els grans personatges de la novel·la de Victor Hugo. Tot i que Fantine ocupa una part relativament breu del metratge, la interpretació d'Anne Hathaway és un dels moments més recordats. La seva versió de I Dream a Dream està filmada gairebé en un primer pla continu i posa el focus en la respiració, la veu i el rostre del personatge. En lloc de convertir la cançó en un número espectacular, la pel·lícula la presenta com el testimoni d'una dona que acaba de veure desaparèixer totes les seves esperances. Tot i que la pel·li simplifica algunes trames i personatges perquè és impossible traslladar tota l'extensió de la novel·la a la gran pantalla, aquesta versió aconsegueix acostar la història a una gran audiència. Anne Hathaway va guanyar l'Oscar a la millor actriu secundària i la seva Fantine va quedar com una de les imatges més potents de la seva carrera i d'aquesta adaptació. Avui hem obert les pàgines dels Miserables, una novel·la colossal que sovint recordem per les barricades o per les cançons del musical, però que en realitat parla de la dignitat de les persones que la societat prefereix no mirar. Jean Valjean ens mostra que ningú no hauria de quedar condemnat per sempre al seu pitjor moment. Javert ens adverteix del perill d'una llei sense empatia i Fantine posa rostre al preu de la pobresa i de la indiferència. Victor Hugo va escriure sobre la França del segle XIX, però les preguntes que planteja continuen sent profundament actuals. Què devem als altres i quantes oportunitats estem disposats a concedir? Gràcies per acompanyar-me en aquest recorregut per les pàgines de Victor Hugo. Ens retrobarem la setmana vinent a Ràdio Cubelles, en directe i en format digital, on tornarem a deixar-nos portar per un nou clàssic per redescobrir perquè encara continua tan de moda. Fins al proper episodi, aquí, entre històries.

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
3: Hola,
2: de
3: amics, Ràdio què tal? Qui us parla, Cinto Bell, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
2: Bon com dia sempre. O bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
1: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

possible la fuga per l'escala i has regirat tot el pis de dalt a baix. Has mig obert la finestra per si torna el nostre gat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Benvinguts a la màquina del temps. Això és Més i Més. I és que comencem una altra edició d'aquesta bogeria de màquina del temps aquí al 107.5 de l'FM. Avui, Més de lo Més. Gloria Gaynor, I Will Survive. Comencem així de bé. Fran Recio, recordeu-ho.

I és que és la veritable música més de més. Música que només trobes aquí, al 100% de l'FM Ràdio Cubelles, la teva màquina del temps. I és que ens agrada recordar, ens agrada somiar. Perquè sempre hi ha un moment per la bona música. I la música no té data. I per això estem aquí, per portar-te tota la bona música, tots els records. Fora de modes, la música que ens agrada, la música que va sonar i la música que sona. I ens anem amb uns nois que ens agrada moltíssim, ells ens són els Nacha Pop, i és la xica, la dona d'ahir, xica d'ahir.

peces, anirem amb un altre tema més. Una gran veu. Un gran professional de la música. És

tema, un èxit sense cap mena de dubtes, un èxit que traspassa les fronteres del temps. I és que el mar és viu, així que ens anirem mar a dintre amb els Héroes del Silencio.

programa especialíssim de Més i Més amb els Héroes del Silencio. Ens anirem amb el Phil Ferrum, amb Galaxy, per ballar una mica, per ballar tota l'estona.

I és que estem disfrutant de la bona música. Temes que coneixem, temes que es porten molts records. Temes d'ahir, d'abans i de sempre. I ens anirem també amb una altra realitat, la realitat del Sobeca.

0: Tema especial dedicat a la Charo, aquella gran tarotista, que també la van tindre aquí, Anima 03, al seu programa de l'Hora Màgica. I ens anem amb la màgia del FBI Project per continuar ballant.
1: Hey, you. Hey, you. Don't be silly. Put the candle on your

Witch. Witch. Witch. Witch. Witch. In paradise. Excel·lent també aquests temes de Més i Més de la música ballonga. I és que aquí, a la teva ràdio, el 107.5 de l'FM, i aquest programa, La Màquina del Temps, tens tots els estils. Excepte un parell. I és que seguidament ens anirem amb els Romeos i la seva vida en rosa.

I és que la música també es diu que és amor. La bona música aquí amb Més i Més. I ens anem molt respectablement amb els Melanquim, respectable.

Quin gran tema d'aquells Stock Aitken Waterman. Respectable, Mel & Kim. I ens anirem amb la dècada prodigiosa i aquell tema que també va sonar tant i tant Made in Spain.

I és que aquí a la teva ràdio, aquesta boja màquina del temps, tots els estils són possibles, tots tenen cabuda. Tota la música, tota la informació aquí, Ràdio Cubelles. Ens anem amb el MC Hammer.

I és que tots volem més. Després d'aquest rap de l'MC Hammer ens anirem amb els Ronaldos, perquè volem més, quiero más.

I després del Ronaldo, que també ens veiem, ballarem amb el ritme de l'Sputnik. Volem més música, més temes. Més màquina del temps.

a Sputnik. I la nostra màquina de temps salta, salta amb els anys. Ens anem amb els Alaska i els Pegamoides. Horror en el supermercado.

és que ens anem quedant sense temps. Aquest serà l'últim tema per aquesta setmana. Però recordeu, torneu la pròxima setmana que tindrem més. I quan acabi aquest programa no marxeu perquè teniu tota la informació, més música, tots els estils, aquí, Ràdio Cubelles. Sense punt de l'FM, que us ha parlat i us ha presentat aquesta màquina, els mandos d'aquesta màquina, boja màquina del temps, el Fran Reci. I és que ens anem. Això ha sigut la teva màquina del temps. Tornarem la pròxima setmana.

Bon dia o bona nit, senyores i senyors, si esteu escoltant la repetició de Late Weekend d'aquest cap de setmana. Us parla Josep Lluís Villanueva i avui no tenim a la Mònica perquè deu estar fent cua ja per entrar al, on era allò, al Palau dels Esports, al Palau Sant Jordi, no me'n recordo, ho tenim cap al final del programa. Bé, sia com sia, fent cua per veure els Soques Grasses, que estan petant, però per tot arreu. I en parlarem, això, el que acabo de dir, al final del programa. Comencem aquesta nova edició de Le Weekend amb l'agenda municipal, com acostumem a fer totes les setmanes. I començarem amb una cosa que es diu Poesia Manual d'Ús, que segurament ja heu sentit més d'una vegada i que, atenció a la dada, perquè era un club de lectura que es feia tots els mesos, però degut a l'overbooking de clubs de lectura que hi ha a la biblioteca, a partir d'ara es farà cada trimestre. Ep! Què hi farem? La poesia, si algú s'ha de treure, com sempre, el primer de tot, la poesia. Bueno, doncs avui, dia 9 d'octubre, a les 11 del matí, tot just quan acabi Late Weekend, La bellesa del marit, d'Anne Carson. Club de lectura de poesia, tertúlia a partir de la lectura de llibres de poemes amb la finalitat de facilitar eines per apropar-se a aquest gènere, una mica desconegut. I ara encara ho serà més, si ho tenim cada 3 mesos. Conducció a la nostra amiga Carme Rigol, que la bona notícia de que faci menys coses a la biblioteca és que possiblement la tornarem a tenir de col·laboradora en aquest programa amb una secció de llibres. Trobada trimestral, com dèiem, en divendres a les 11 del matí, des de l'octubre fins a l'abril, durada 60 minuts i sessions obertes amb aforament limitat. Les persones interessades s'han de dirigir, com és lògic, a la Biblioteca de Cubelles.

Doncs Poetry in Motion, poesia en moviment, però menys moviment aquest curs del que tenia el curs passat, com ja us he dit, d'un cop al mes, doncs ara un cop al trimestre. Segon cicle de cinema documental, els dies 7, aquest dia va ser aquest dimecres passat, el dia 14 i el dia 21. Què passarà el proper dimecres? Doncs dins d'aquest cicle de cinema documental, Buchenwald, la deportació als camps nazis, és un cicle de cinema que s'inclou en el marc del projecte Buchenwald. Podrem veure la segona sessió, el 14 del 10, amb Montserrat Roig entrevistant Neus Català. I en la tercera sessió, que serà el dia 21, així va ser Buchenwald, un documental de 60 minuts, de 56 minuts, falten 4 per 60, i un altre documental titulat Epic War. Sessions els dimecres, dia 7, dia 14 i dia 21, a la biblioteca.

0: Doncs hi ha músiques que sonen un cop a l'any, normalment, en aquest programa, no? I aquesta és una d'elles, amb la que cada any ja fa la tira d'anys, anunciem que ja estan a punt les jornades europees de patrimoni, en aquest cas les del 2026, que se celebraran del 9 d'octubre a les 18:30, això és el dissabte, fins al 10 diumenge a les 20 hores de la tarda. Totes les activitats són, perdona?
1: Dissabte.
0: Dissabte 18:30, sí, 9 d'octubre, dissabte i diumenge, no?
1: Divendres i dissabte.
0: Divendres tens raó, jo ja me'n vaig el diumenge, estic de cap de setmana. Bé, la veu que acabeu de sentir, si no la heu identificat, és la nostra amiga i gairebé ja col·laboradora del programa, perquè acostuma a venir bastant sovint, a l'E Weekend, la Núria Gené, que és l'arxivera municipal, entre d'altres. Ho deixarem aquí. Núria, bona tarda, amiga, bon dia.
1: Hola, bon dia, bona tarda.
0: Com estàs?
1: Bé.
0: Sí?
1: Bé, preparada ja.
0: Atrafegada, sí. Tope, no?
1: Per
0: bé.
1: Aquesta tarda i, com i can... demà, matí tarda.
0: Com cantava la Concha Buica, jodida però contenta.
1: Sí, clar.
0: Més o menys.
1: S'ha de prendre la vida amb filosofia i amb alegria.
0: I tant que sí.
1: I més amb aquest himne, no?, que tenim.
0: I tant, sí, és maco. L'himne, si més no, és maco.
1: Sí, sí.
0: La Unió Europea, cada vegada, per mi, és més lletja. Però, bueno això són apreciacions personals.
1: Unes coses maques ha de tenir.
0: Sí, sí. Vinga, va, explica'ns, què ens has preparat per tal de commemorar aquestes jornades europees de patrimoni al cap de setmana, que ja comença demà.
1: De fet, les jornades europees de patrimoni es celebren un cap de setmana en cada país. Aquí doncs es celebren 9, 10 i 11, o sigui, les activitats podrien ser fins a l'11. Aquí a Cubelles fem activitats el dia 9 i el dia 10, matí tarda. Llavors, hem programat un conjunt d'activitats per públics diversos i bàsicament aquest any, com a element patrimonial destacat, tindríem els safareigs municipals, que podrem gaudir d'ells el dissabte, matí tarda, en diverses activitats. Però si vols, comencem a repassar primer les activitats del divendres, que està ubicada,
0: avui.
1: Correcte, avui a la tarda, a la sala d'exposicions del Centre Social, val? On farem a les 6:45 la presentació de les Jornades Europees de Patrimoni, a 3:15 la presentació dels guanyadors de la beca d'investigació local, que és un acte que teníem pendent des de la Festa Major.
0: És el que anava a dir, sí. Això no s'havia fet fins
1: no,
0: ara,
1: no
0: dins
1: fet.
0: De les jornades.
1: No, és un acte que teníem pendent i aleshores... Uh-huh. Per no fer-lo sol,
0: sí.
1: Com un acte independent, vam pensar que el posaríem dintre del programa de les jornades, per així també li donem una mica més de difusió i queda com coordinat.
0: Està bé.
1: Perquè al final la investigació històrica també moltes
0: vegades... Home, té una part important dins de la beca aquesta.
1: Correcte.
0: Sí, sí, i a més hem de dir una cosa que, la Núria ja ho ha dit, és la primera vegada que s'inclou dins de les jornades de patrimoni, però no passes que sigui la primera vegada que s'atorga
1: aquesta
0: beca, ja porta anys i panys.
1: Sí, o sigui, normalment es feia per la Setmana Cultural, normalment sempre era per la Setmana Cultural. Aquest any, pel que sigui, s'havia de fer per la Festa Major, però no el va poder quadrar, crec que era la Festa Major petita, no ho sé. I aleshores, com que quedava aquest acte pendent, doncs vam estar valorant si ho podíem incloure aquí i vam valorar que sí i llavors farem la presentació, doncs...
0: Perfecte.
1: D'aquests guanyadors de la beca d'investigació local.
0: 18:45 aquesta tarda.
1: Correcte. I a continuació, a les 7 de la tarda, o sigui, seria una seguit, no? Una cosa darrere l'altra. Presentarem el quadern cultural, que és la separata de dintre del programa de la Festa Major que s'ha dit sempre, vale? Farem la presentació, que el quadern cultural es diu Evolució del paisatge de costa al municipi de Cubelles 1946-2025, de Pere Vives Santa Eulàlia, i a més vindrà l'autor i amb un conjunt d'imatges que projectarem, doncs l'autor mateix les comentarà i podrem veure una mica com ha estat aquest canvi en la línia de costa fruit també pel canvi climàtic i per les variacions i les construccions, doncs veurem una mica com ha estat l'evolució i cap on anem, no?
0: Òbviament anem cap a llocs diferents.
1: Sí, és una part del patrimoni, això.
0: Sí, sí,
1: és
0: tant
1: una part del medi ambient i la societat que està...
0: Tot i que l'Ajuntament pròpiament a la costa poca cosa pot fer, perquè no depèn de l'Ajuntament, sinó de costes, però sí, és un patrimoni. de l'Ajuntament. Saps que trobo molt a faltar? Et faig un petit parèntesi, parlant de la costa, i que mai més segurament ho tindrem, suposo, els ponts de fusta. Les passarel·les
1: de
0: fusta, les passeres aquelles.
1: Bueno, en algun moment.
0: Vols dir? Jo no crec que ho facin.
1: Jo crec que l'han reclamat.
0: Sí.
1: És que no depèn tampoc de l'Ajuntament, depèn de Miteco.
0: Mm.
1: Sí, el Ministeri.
0: Allò alguna cosa s'ha de fer perquè, òbviament, és un impediment en el cas de que baixi un aiguat amb...
1: Jo no us puc parlar en concret perquè tampoc és de la meva competència, però sí que sé que s'ha reclamat i que...
0: Home, és que era molt maco, allò. Vull dir, era
1: que estan darrere de posar algun... Bueno, de fer alguna cosa, però, clar, ja no depèn tampoc de l'Ajuntament. I sí que l'Ajuntament pot apretar o pot via cartes o pot intentar negociar a nivell polític, però, clar, també l'altra part té molt a dir.
0: Vale, no parlem d'aquest tipus de temes que bé, acabes de deixar ben clar que no pertanyen a les teves competències.
1: No.
0: Dins de l'Ajuntament.
1: Vale.
0: Correcte, doncs, presentació de la separata del programa de la Festa Major a les 19. Això és amb la col·laboració dels Amics del Castell.
1: Correcte, no? Sí, amb la col·laboració
0: la separata
1: dels Amics del Castell.
0: L'ha dit en ells sempre.
1: Sí.
0: Correcte, doncs això és pel que toca avui a la tarda, que no és poc, des de les 18:30, que és la presentació, fins a les 19, que això s'allargarà fins a les 20, dos quarts de 30, vull dir, fins a prop de les 9 del vespre, amb tota la presentació, les projeccions i tota la història, no?
1: El que necessitem.
0: Correcte. I ja està. Demà dissabte més. Dissabte 10.
1: Demà dissabte comencem, qui vulgui, a dos quarts d'11, la Gincama del Patrimoni Covellenc. Vale? Que ja es va fer una edició durant la Festa Major, jo diria, o la Festa Major Petita, no sé, una de les dues, a l'època aquesta de la Festa Major, i que va tenir molt d'èxit, i aleshores la tornem a repetir, i aquesta gincama té la durada d'una hora. El punt de trobada és a la plaça de la Vila, i es fa a càrrec del grup de cultura urbana de Cubelles i l'exposició permanent del Pallasso Charlie Rivel. Llavors es fa la gincama per diversos elements del patrimoni i es va seguint pistes i...
0: Amb un toc de Charlie Rivel.
1: No té el toc, aquí.
0: No, aquí no hi ha toc.
1: Bueno, aquí no hi ha toc, el toc està un altre.
0: A la Mònica li encanta el posar el toc.
1: Sí.
0: Vull dir,
1: sí.
0: Molt bé, molt bé.
1: Sí, sí.
0: Vale, doncs això és a, deies, a les 10:30 del matí, a dos quarts d'11.
1: Correcte. A dos quarts de 12 i fins dos quarts de dues, les dues, a l'espai dels safareigs municipals, toca activitats infantils, que seria tallers i activitats de patrimoni amb toc d'història, art i circ.
0: Aquí sí que hi ha toc.
1: Sí.
0: Vale.
1: A càrrec de l'exposició permanent del Pallasso Charlie Rivel. Llavors, bueno, totes les activitats, com sabeu, de les jornades de patrimoni són lliures, gratuïtes, i en aquest cas, d'aquest any, cap té inscripció prèvia. Vale? Totes són sense inscripció prèvia. A l'espai dels safareigs municipals. Que, a més, muntarem unes taules per fer tallers i tal, mentre els nens i nenes fan boca esperant l'espectacle fort, que és l'espectacle de titelles, la granja de Can Galiot, a càrrec de Galiot Teatre. Vale? Allí mateix, els safareigs municipals.
0: Correcte.
1: Vale. Llavors,
0: i anem a dinar.
1: Aquest espectacle es tracta del Pepito, que és el pagès de Cal Galiot, que a través de diversos animals ens explicarà el món de la pagesia, ambientat en un espai emblemàtic com és el safareig, i és una manera també d'acostar el públic familiar i infantil en un espai patrimonial que, bueno, moltes vegades altres activitats no s'hauria de venir, però en activitats aquestes ja vam fer uns titelles allà en el safareig fa 2 anys, que van tenir molt d'èxit, la veritat. A més, ens va ploure.
0: Va ploure?
1: Va ploure. Van muntar sota i estaven tots els nens sobre de les piles del safareig, i la veritat és que va estar molt bé. Van fer ple.
0: Molt bé,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí. Va tenir molt, molt d'èxit, i a més... Bueno, és un espai que sí que des de fora al carrer es veu, vale, perquè tenim l'enreixat i es veu, però en aquest cas s'obren les portes, la gent pot entrar, pot mirar la informació que hi ha penjada sobre el safareig, preguntar, etc.
0: No, és un espai molt maco per fer coses.
1: Sí, la veritat està bonic,
0: està molt bé.
1: Vaig passar fa un parell de dies.
0: Petit comitè, no massa
1: gent. Com va parar de ploure, a veure com estava el tema, i la veritat és que estava molt, molt arreglat, sí. No hi havia tolls d'aigua ni res, estava maco, està maco.
0: El Tomàs Molina diu que s'ho ha arreglat per aquest cap de setmana.
1: Sí, oi?
0: Ens
1: has fet el favor.
0: Us ha fet el favor de que no plourà. Diu.
1: Enviarem unes xocolates.
0: Sí, perfecte.
1: Sí.
0: I tant. Molt bé. Què més? Bueno. Això és a les 12 demà dissabte.
1: Sí, correcte. Bueno, l'espectacle de titelles dura aproximadament una horeta, 50 minuts, una cosa així. Llavors, qui vulgui quedar-se a fer més tallers, pues es podrà quedar, i si no, pues ja a dinar, que ja és hora.
0: Uh-huh.
1: I aleshores, a les 7 de la tarda, hi ha programat el concert Dones i Patrimoni, a càrrec del Cor Lirae, que ens farà un repertori adequat amb aquesta temàtica. Jo no l'he escoltat. A veure ens sorprenen.
0: Ara és quan li hauríem de preguntar a la Mònica i què teniu preparat per tal? Però com que no, com
1: bueno,
0: que està fent cua...
1: Però diria, bueno, és una sorpresa, tal...
0: Ja, segur. Sí, exacte. El fet de que no sigui vol dir que tampoc passa res, en aquest cas. En
1: així hi ha més incògnita.
0: Ja, bé. Perfecte.
1: I ja està, i una copa de cava a finalitzar. Per socialitzar, no?
0: Això
1: amb tots els assistents i finalització de les jornades.
0: Perfecte, doncs no està pas malament. Anem a escoltar una altra de les cançons que escoltem només un cop a l'any i que l'hauríem d'escoltar més perquè jo penso que és una cançó realment preciosa.

0: Preciós. O sigui, és que dona una alegria, aquest himne, no? L'himne a l'alegria del Baldo de los Ríos, hauria de ser, o Waldo, no, però Baldo, si estem a Catalunya li hauríem de dir Baldo de los Ríos, amb el Miguel Ríos. I amb aquest himne acomiadem a la nostra estimada arxivera municipal, la Núria Jané, que sigui tot un èxit. De moment, ja ho hem dit abans, el Tomàs Molina sembla ser que t'ho ha garantit.
1: Sí,
0: ja veurem si és veritat. I també, bueno, també li desitgem molt d'èxit a la Núria, a l'altra Núria, Pàmies, que va ser la setmana passada amb nosaltres, i van traslladar la setmana passada, ho saps, es va cancel·lar el Cobermut i es va cancel·lar la fira que havia programada de artesanes i artistes que faran demà dissabte al passeig. I esperem que en bon temps també que es pugui celebrar amb èxit. O sigui, no oblideu, al passeig també teniu activitats a part del centre de Cubelles. Dit això, senyores i senyors, ens acomiadem de la Núria. Moltes gràcies, Núria.
1: Moltes gràcies.
0: Que vagi molt bé.
1: Això mateix.
0: I que sigui tot un èxit.
2: Le Weekend, Ràdio Cubelles.

Doncs un cop repassada l'agenda local, fem una ullada a l'agenda comarcal. I comencem per la capital del Garraf, per Vilanova. Els objectes flotants després de la tempesta. Vilanova i la Geltrú, teatre principal demà dissabte a les 8 del vespre. Les parelles de la Tessa Harry i la Montse Clotet van morir fa 7 anys, quan l'una tenia 30 anys i l'altra 42. Es van conèixer a un grup de dol per persones que les seves parelles havien mort i van crear el Club de les Bi, entre parèntesi, una U, i Das, viudes, però amb la U entre parèntesi. El Club de les Viudes neix com un espai a Instagram on hi publiquen textos, il·lustracions, fotografies i històries d'altres vídues que volen compartir les seves vivències. El muntatge dels objectes flotants es basa en un recull de textos de la Teresa i la Montse. Escena, tres intèrprets donen vida a aquests testimoniatges per transmetre al públic la seva experiència utilitzant la forma evocadora de l'escena. Poesia, dansa, música i teatre es fonen per parlar de la pèrdua i del buit que deixen les persones estimades. Com dèiem, demà dissabte 20 hores, teatre principal, Rambla Principal número 4 de Vilanova. I també a Vilanova, però en aquest cas demà passat, diumenge, dia 11, a les 6 de la tarda, Camerata Eduard Toldrà. La intensitat de la poesia d'Artur Rimbaud, feta música per Benjamin Britten i interpretada per la Camerata Eduard Toldrà i David Alegret, sota la direcció del nostre estimat Edmond Colomer. Les Il·luminacions, opus 18, obra que dona títol al programa, és un cicle de cançons del compositor britànic Benjamin Britten, nascut el 1913 i finat el 1976. Està compost per a soprano, per soprano o tenor solista i orquestra de cordes, però en aquest cas comptaran amb la col·laboració del tenor David Alegret. La lletra del cicle va ser presa dels poemes, com dèiem al començament, en vers i prosa d'Artur Rimbaud, de la seva col·lecció Les Il·luminacions, del 1872-1873. Acompanya en aquesta obra, en el repertori, la fantasia sobre un tema de Thomas Talis, de Ralph Vaughan Williams i la serenata per cordes d'Antoni Dvořák. Vilanova i la Geltrú, Auditori Eduard Toldrà, al carrer Olesa de Bonesvalls, número 8, concretament diumenge a les 6 de la tarda.

0: Doncs això era un fragment de La il·luminació de Benjamin Britten que podreu escoltar el proper diumenge a l'Auditori Eduard Toldrà de Vilanova. I de Vilanova anem cap a Sitges. El fotògraf Igor Matillo i l'artista plàstica Nancy Jack a la Benut Art Gallery. Sitges, avui concretament divendres a les 6 de la tarda. La nota d'agenda que està treta de l'Eix Diari no diu data per acabar aquesta expo, només que comença avui, divendres, a les 6 de la tarda. L'esdeveniment marcarà la presentació a Espanya del treball del reconegut fotògraf italià Igor Matillo, qui compartirà, com dèiem, espai en una col·laboració inèdita amb la destacada artista plàstica escocesa Nancy Jack. La proposta de Matillo reuneix una cuidada selecció de fotografies preses en diferents localitzacions i sessions fotogràfiques, presentant la figura masculina a través d'una àmplia varietat de composicions, entorns i trobades personals. Aquesta profunda investigació visual sobre la masculinitat, la identitat i la intimitat dialogarà amb les pintures de Nancy Jack, inspirades en el mar Mediterrani, les platges i les escenes de piscines que formen part de la vida quotidiana de Sitges. Alguns quadres d'aquesta dona recorden els de Hockney, els del David Hockney de les famoses piscines. Data inaugural, com dèiem, avui dia 9, dos quarts, no, aquí posa les 18, 18 hores exactament, a la B Nude, s'escriu una B i Nude, Art Gallery, al carrer de Sant Pere, número 26 de Sitges. Data per acabar? Ni idea.
1: Le Weekend, Ràdio Cubelles.
0: I seguim amb la música com a protagonista, o tornem amb la música com a protagonista, però en aquest cas és el Vendrell. El Vendrell, dia 11, que és demà passat, al Pau Casals, al Museu Pau Casals. El Museu Pau Casals inaugura el proper diumenge, dia 11 d'octubre, a les 13 hores, el cicle Casals 150, una programació especial de concerts concebuda per commemorar el 150è aniversari del naixement de Pau Casals i reivindica la vigència del seu llegat musical. El primer concert anirà a càrrec del trio Fortuny, format per Joel Verdolet al violí, Pau Codina al violoncel i Marc Heredia al piano. Des de la seva creació l'any 2016, el trio ha desenvolupat una intensa activitat concertística a Catalunya i Europa, consolidant una veu pròpia dins el panorama actual de la música de cambra. Les activitats tenen aforament limitat, per la qual cosa és necessària la reserva prèvia a través del web ticketsonline.paucasals.org. I si voleu més informació la trobareu a www.paucasals.org. I allò que diuen que per mostrar un botó, doncs aquí teniu el botó.

Doncs imagineu-vos això al costat del mar, al Museu Pau Casals. És, com dèiem, el diumenge 11 al migdia, a les 13 hores. I ara anem a veure si bé, podem contactar amb la nostra estimada amiga, la dona de negre sobre fons vermell.

0: Doncs li donem la benvinguda una setmana més a la Charo González, que és a l'altre costat del telèfon. Què tal, Charo? Bon dia.
1: Bon dia i bona hora, company.
0: Com estàs?
1: Molt bé, perfectament. A punt d'agafar un autobús, aquesta vegada en autobús, per anar-me a l'altre costat dels Pirineus.
0: Jolín, i com és que no vas en tren, amb lo bonic que és anar amb tren?
1: Perquè és ultracar.
0: Ah, vale.
1: O sigui, aquí a Espanya protestem molt, i jo la primera, dels trens, però tenen un preu assequible.
0: Ja.
1: A França, realment, se'n van de mare.
0: Ja.
1: Perquè jo, aquest cap de setmana, me'n vaig a Toulouse, al festival Toulouse Polars Dissut, i el cost és d'anar 175 euros i de tornar 175.
0: Uala. Sí, sí.
1: Clar, a veure, és una mica, com diríem, una mica car, perquè ens hem d'enganyar, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Llavors me'n vaig. A més, he de fer també transbordament, perquè no hi ha directe, i llavors, pues, bueno, me'n vaig en autobús, en un autobús, que perquè veieu la diferència, anar en costa 26 euros i tornar en costa 16,40.
0: Jolines, tela, no? La de croissants que podràs comprar amb la diferència de preu.
1: Clar, bueno, afortunadament no, perquè ja està tot en francès.
0: Ja t'entenc. Vale, vale. Sí, sí.
1: Però és una passada aquesta diferència de preus. Jo ho trobo una aberració, però en fi.
0: És molt bèstia, jo, però justament jo avui, allò tafanejant per Instagram, a les públics que et surten, havia una oferta de l'UiGo aquest, o com es diguin, els trens,
1: sí, el
0: els francesos, amb un 45% de descompte a París, el que jo no sé si les estacions intermèdies també tenien descompte o no tenien descompte. No,
1: perquè el UiGo és espanyol, o sigui, és francès, però amb tarifes espanyoles, perquè allà no és UiGo, allà és NSNFC,
0: sí.
1: Que és la Societat Nacional de Camins de Ferro, que trobo que és molt bonic el títol.
0: Sí, no, i tant, com antigament, mira, es conserven.
1: Sí, i tant.
0: Sí, vale. Vale, doncs escolta, què vols, començar per Toulouse o vols que fem una mica de repàs?
1: Ah, doncs mira, si voleu parlem de Toulouse, ja que estem parlant d'ell.
0: Vale, i després ja anirem a Canyelles, va, sí.
1: Sí, anem aniré al festival al Toulouse Polar de Sud, que ja fa bastants anys que hi vaig, i ells també porten també un fotimer d'anys. Ara exactament no recordo, però segurament és ja la 14a o 15a vegada que el fan. La 18a vegada
0: sí.
1: Que fan el festival. I bueno, és un festival que m'agrada molt, perquè sempre hi ha presència espanyola. Aquest any tenim tres convidats espanyols. Un és la Susana Fortes, un altre és el Carlos Salem, que és l'únic autor que ha estat en totes les edicions, i tenim també el Marto Pariente. I a més, dos d'ells estan nominats al Premi Violeta Negra, que és la millor novel·la traduïda al francès. I tenim precisament a la Susana Fortes amb Nada que perder, i al Marto Pariente amb Hierro Viejo, que ja ha sigut traduït per Bala Negra. O sigui que tindrem a dos representants aquí esperant a veure si guanyen o no guanyen.
0: Molt bé, molt bé.
1: Es celebra a la Biblioteca de la Renaixance, que és la biblioteca de la seu del Partit Comunista Francès.
0: Opa, ole tu. Molt bé.
1: Sí, perquè a França encara hi queden comunistes.
0: Sí.
1: I hi ha molta gent que parla espanyol a Toulouse, molta gent, molta gent que és fills d'exiliats durant la guerra durant la Guerra Civil. Mm-hmm. Clar, ja són grans, eh? Però també hi ha molt d'interès per llegir novel·la en versió original, en llegir en espanyol. I els autors espanyols allà tenen molt bona recepció i la gent està molt bé, està molt bé.
0: Molt bé, perfecte.
1: És un festival que també fa en cooperació amb el Festival València Negra. Estan agermanats, saps? Bueno, i sempre ens tracten molt bé. Sempre ens tracten molt bé. La veritat és que és un plaer anar allà. A més de que Toulouse és una ciutat que a mi m'agrada molt, perquè és una ciutat molt jove. Hi ha molts estudiants, molts enginyers que treballen en Airbus, i és una ciutat que té molta vida. És molt xula. Si no he anat mai a Toulouse, us la recomano perquè està molt, molt bé.
0: Molt bé. Escolta una cosa, i a part dels representants espanyols, dels teus preferits, van algú o no?
1: Bueno, tots els que hi van són francesos que, gràcies a Déu, al destí o als traductors, no estan traduïts al castellà.
0: Per què gràcies a Déu? I per què no? Per què gràcies a Déu?
1: Home, perquè si no vindria carregada com una boja.
0: Bueno, vale.
1: I ja. Jo ja compro per sobre de les meves possibilitats.
0: Ja.
1: No puc llegir per sobre de les meves possibilitats.
0: Ja.
1: No puc. Això no puc. Però comprar sí que puc. I llavors què em passa? Pues que si hi ha coses traduïdes al francès, doncs em passa això, que ho compro. I és veritat, això em fa reflexionar una cosa, que curiosament els països que tenim de veïns, com som França i Portugal, sobretot Portugal, mm-hmm. ens arriba molt poca novel·la negra traduïda d'ells.
0: Ah,
1: Molt poca, molt poca. I és molt curiós, dius, bueno, si som veïns, hauríem de tenir més contacte. Doncs no hi ha molt, eh? Sembla com si estiguéssim d'esquenes.
0: Però, escolta, una pregunta. Aquests països, aquí hi ha un autèntic furor per la novel·la negra. Sí. En aquests països també passa això, no?
1: A França és impressionant.
0: Sí.
1: A França és impressionant, impressionant. A Portugal no ho conec tant perquè no sé inclús si n'hi ha festivals de novel·la negra a Portugal. Mira, ho miraré. Ho miraré la pròxima setmana o la propera setmana, us ho confirmaré.
0: Vale.
1: Però a França és increïble. Hi ha festivals, bueno, cada cap de setmana hi ha dos o tres.
0: Jolín.
1: per tot el país, o sigui que...
0: Sí, sí,
1: i
0: sí.
1: La gent llegeix molta novel·la negra. Bueno, llegeixen molt ja de per si, de tot. Però novel·la negra és un gènere que té molt d'èxit a França, molt.
0: Ah, molt bé, molt bé. La setmana que ve ja ens expliques com ha anat després d'haver viscut aquest festival de novel·la negra de Toulouse.
1: Escolta,
0: el que sí que has viscut ja va ser el Canyelles de la setmana passada, d'aquest cap de setmana passat.
1: El Canyelles Milenària.
0: Com va anar tot plegat? L'últim dia es va suspendre per la pluja, com
1: bueno,
0: tantes altres coses.
1: Tantes alarmes, tantes alertes, tant d'això, que molt bé, s'ha de ser prudent i seguir-les al peu de la lletra. Però, bueno, a nosaltres ens va donar temps a fer la nostra primera activitat, que era el Club de Lectura. Vam inaugurar una de les sales del Castell de Canyelles com a primera activitat cultural que es feia al castell, que això em va fer moltíssima il·lusió, que fóssim precisament nosaltres, el Club de Lectura Canyelles Llegeix. I vam comptar amb la presència de l'escriptor Sitxetà, Francesc Puig Pelat, que vam presentar El pintor d'aquarel·les, que és la novel·la que va guanyar el Festival de Tiana d'aquest any, el Premi Memorial Agustí Veí Vila de Tiana, que a més era la segona vegada que el guanya. O sigui, aquest home és tremendo.
0: Sí, sí.
1: És tremendo. I va estar molt bé, vam omplir la sala, vam poder xerrar amb ell de la novel·la, una novel·la que parla d'una etapa fosca, fosca, bueno, no sé si dir fosca o més fosca encara, del Adolf Hitler.
0: Bé, qualsevol etapa podria ser.
1: Qualsevol podria ser, però es veu que, inclús en les seves memòries, la vida d'Adolf Hitler entre l'any 1912 i 1913 se sap molt poc de la seva vida. L'única cosa que se sap és que ell volia ser pintor, volia que els admetessin a l'Escola de Belles Arts de Viena, que ho va suspendre l'ingrés, i el que fa l'autor Francesc Puig Velat és novel·lar que ell, que Hitler, es dedica a pintar aquarel·les per als turistes, tant a París com a Viena.
0: Tant de
1: bo. I a més, per donar-li una cosa, ja més així, tot això és invent, no és veritat, el fa partícip d'una xarxa de falsificació de pintures de pintors del segle XVII i XVIII. I és una novel·la força interessant. A mi, que ja sabeu que jo soc de negre, hi ha una trama negra, evidentment, però també és una novel·la històrica i em va agradar força. Francesc Puig Velat és un escriptor d'ofici i se li nota.
0: Escolta, parlant de negre, has anat a veure La Bola Negra, ja o no?
1: No, encara no.
0: La vols, l'aniràs a veure?
1: Sí, la vull anar
0: també, a veure. També és molt negre, també és molt negre.
1: Sí, bueno, pues la vull anar a veure, però, bueno, és que estic submergida a una qüestió negra, que són les declaracions trimestrals.
0: Uau, sí que és negre, sí. Vale.
1: És negre.
0: Vale. Bueno, pues, si més no, relaxa't, amiga. Relaxa't, ni que sigui el cap de setmana.
1: I tant.
0: Menja molts croissants, baguets.
1: Ho faré.
0: I per aquella zona hi ha bons vins, també. O sigui, que aprofita, que hi ha rebaixes.
1: Sí, i a més està, ja us dic, s'està molt bé.
0: Perfecte. Charo, doncs ens expliques la setmana que ve com ha anat per Toulouse?
1: Us ho explico tot.
0: Molt bé, carinyo, un petonàs.
1: Molt bé, gràcies a vosaltres.
0: Que vagi bé, adéu, bon dia.

Doncs fins aquí hem arribat. Fem la contraportada que, com cada setmana, en aquesta darrera temporada de Le Weekend, acomiadem amb una cançó, en aquest cas una cançó d'Oques Grasses. Per què? Doncs perquè la banda osonenca s'acomiada dels escenaris amb 4 concerts a l'Estadi Olímpic davant de 220.000 persones, que es diu Aviat. 4 nits, els dies 5 i 7, que ja s'han fet, el dia 9 i el dia 10 d'octubre. El primer concert es va esgotar les entrades en 21 minuts, el segon en 19. És una fita històrica i inèdita per un grup català. La Mònica, que aquesta setmana els ha vist, ja tenia li havien regalat l'entrada, feia la tira de temps, perquè, del contrari, no hagués vist a les Oques Grasses. Senyores, senyors, marxem. Fins aquí aquesta edició de Le Weekend. Que tingueu molt bon cap de setmana. Recordeu que són les Jornades Europees de Patrimoni i que demà dissabte al Passeig Marítim podreu trobar aquesta fireta que estava previst fer-la dissabte passat, però degut al mal temps no es va poder fer de dones artistes. Que vagi molt bé. Us saluda Josep Lluís Villanueva i us deixem amb una cançó d'Oques Grasses, que és la millor que podíem haver triat per aquesta ocasió.

Un espai on la música house ens connecta. Energia positiva i ritme viu. Això és Bona Ona! Divendres a les 11 i dissabtes a les 12 de la nit. Des de la ràdio que et fa sentir. Ràdio Cubelles. Puja el volum. Benvinguts a la bona música. DJ Junior Vera.

Molt bona nit i encantat de ser amb tots vosaltres un cap de setmana més. Jordi Vera, en directe des de l'estudi 1 de Ràdio Cubelles. Només així que encantadíssim de ser un cap de setmana més aquí. Passar-vos la meva energia. Ritme viu. I recordar-vos, el nou Insta del programa, tot un èxit. Hem duplicat o triplicat ja la gent que hi som. Us recordo, bonaona.radio. Repeteixo, bonaona.radio. En aquest Insta tindreu tota la informació del programa i veureu els premiats i afortunats o afortunades que rebran la primera samarreta de la ràdio. Així que anem amb tota aquesta nit.

Això m'agrada!

0: Dehşet Hap burada.
1: Arriba el estilo.

I ho recordem a tots aquells que vulgueu aconseguir la samarreta de la ràdio, que podeu fer-ho entrant dins del nostre nou espai web, www.bonaonaradio.com. Recordeu, bonaonaradio.com.

als ulls. I deixa't emportar. Saliva!

I recorda, cada divendres i cada dissabte nit estem aquí amb tu, des de la ràdio que et fa sentir. Sobre va! Bona hora!

Ara sí, per tots aquests que som de la generació boomer. Això ens sona a tots. Encantat d'estar una nit més amb vosaltres. Deixa't emportar! I sabeu!

Aprofitem per recordar-vos a tots l'Instagram del programa. Bonaona.radio. Repeteixo. Bonaona.radio. Us esperem a tots.

I recordeu, cada divendres i cada dissabte a la nit, amb vosaltres! Així que aparca preocupacions. Tanca els ulls i gaudeix amb nosaltres. Som-hi!

fins aquí el programa d'aquesta nit. Moltíssimes gràcies a tots per acompanyar-nos. Sentim la vostra companyia i esperem haver-us transmès tota l'energia que volem cada cap de setmana. Encantat d'estar amb vosaltres. Fins al proper cap de setmana!

Un espai on la música house ens connecta. Energia positiva i ritme viu. Això és Bona Ona! Divendres a les 11 i dissabtes a les 12 de la nit. Des de la ràdio que et fa sentir. Ràdio Cubelles. Puja el volum. Benvinguts a la bona música.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta esplèndid, amb sol i cel clar pràcticament tot el dia, o com a molt amb algun núvol puntual entrada a la nit, amb una temperatura que avui es nota, ha entrat la tardor de cop, la temperatura és baixa, hem tingut una mínima de 11 i 12 graus, mentre que la màxima també quedarà curta i estarà al voltant dels 20, amb una humitat més baixa. Vent feble de mestral, amb algun cop moderat com a molt, i girant a garbí la tarda, fent que a la mar hi hagi marejol, tot i que amb una mica de maror ara a primera hora del matí. Per demà esperem que el temps també sigui molt estable i assolellat, amb cel clar la major part del dia amb algun núvol prim a primera hora del matí. La temperatura pujarà una mica i estarà entre els 12 o 13 de mínima, mentre que la màxima voltarà als 22 amb una humitat força baixa. Vent feble, amb terral de nit i garbí de dia, amb algun cop moderat de tarda, fent que la mar il·lumini el marejol. De cara a diumenge continuarà el temps també molt estable, il·luminat pel sol, amb cel clar o amb algun núvol puntual poc destacable al matí i una miqueta més abundant a partir de mitja tarda, amb una temperatura que no variarà gaire, es normalitzarà per l'època i estarà entre els 12 o 13 de mínima i els 22 o 23 de màxima, amb una humitat moderada, vents febles amb una miqueta de mestral al matí i marinades al centre del dia amb una mica de marejol. I dilluns, festiu, també serà estable el temps, amb domini del sol, amb bandes de núvols prims i amb unes temperatures que pugen especialment de nit i estarien entre els 15 o 16 de mínima i els 23 de màxima. No faria tanta fresca ja a primers de la setmana vinent, amb una humitat moderada i vents febles en forma de brises fent que la mar il·lumini el marejol.
0: Ràdio Cubelles, notícies. Des d'aquest mes d'octubre, la Direcció General de Trànsit ha actualitzat la normativa que afecta especialment els vehicles de mobilitat personal, que són més coneguts popularment com els patinets. Per aquest motiu, la policia local ha començat informant els seus controls de trànsit de l'obligatorietat de l'ús del casc i de portar armilla reflectant il·luminació quan se circuli de nit o en males condicions de visibilitat. El sergent de la policia local, Alex Osorio, ha comentat que la regulació dels patinets era una qüestió pendent i que ara això dona més eines als agents per poder controlar la mobilitat i, sobretot, reduir els accidents d'aquesta mena de vehicles.
3: És que era una assignatura pendent. Era un vehicle que, bueno, no sabia en la categoria en la que es trobava, si era una joguina, si era un vehicle. Al final ha quedat ja bastant definit i això ens ajuda a nosaltres, pues, a saber i als mateixos usuaris i conductors què és el que poden fer i el que no poden fer. I, bueno, un dels objectius és també reduir la sinistralitat que tenia aquest tipus de vehicle.
0: En la mateixa línia s'ha expressat l'alcaldessa Rosa Fonoll, que ha defensat que les campanyes de controls que s'aniran fent al carrer a Cubelles han de servir, sobretot, per millorar la seguretat.
4: Bé, amb aquestes campanyes el que es pretén és incrementar la seguretat dels ciutadans i dels conductors de les motocicletes, dels vehicles i sobretot dels patinets i de les motos. I des de la policia local estem fent aquesta campanya per informar que han sortit les noves lleis i qui l'incompleixi ja alhora, pues, ja se l'ha de sancionar. I esperem, pues, que la ciutadania sigui conscient de que primer és la seva vida i que compleixi aquestes normatives.
0: Per la seva banda, Àlex Osorio, sergent de la policia local, ha insistit que, prèviament a les novetats d'aquest mes d'octubre, des de fa uns mesos, també és obligatori per als conductors dels patinets elèctrics tenir una assegurança i que el vehicle estigui registrat correctament.
3: La part ja una miqueta més burocràtica, que és que han d'estar registrats aquest tipus de vehicle i han de tenir una assegurança. Jo, als usuaris de patinet, jo els demano, sisplau, que estiguin l'assegurança, perquè malauradament es produeixen accidents i són de vegades greus i afecten a terceres persones. I aquestes persones, al igual que l'usuari del patinet, queda desprotegit. I l'assegurança, l'objectiu que té és que quedin totalment, bueno, protegits econòmicament i que puguin ser, bueno, que algú s'encarregui de que, pues, pugui anar al metge i que es pagui la despesa que puguin haver. A part dels danys que puguin causar a elements de la via, altres vehicles, etc., però sobretot als vianants.
0: En un control que ha muntat la policia local aquest dimecres al matí, a prop de l'estació de tren, han aturat fins a 17 vehicles en què els han informat de les novetats que han entrat en vigor des d'aquest mes d'octubre i els han revisat també la documentació. Segons els agents, han tramitat finalment en aquest control 6 denúncies, 4 d'elles per no portar el casc, una per circular per la vorera i una altra per conduir amb els auriculars posats. Les 100 cabres del ramat del Camí Ramader de Marina creuarà Cubelles aquest dissabte. La iniciativa, que reivindica les transhumàncies, travessarà pel centre de la vila en el seu camí per unir Vilanova i Cunit, les dues poblacions veïnes que, juntament amb Castellet i la Gornal, donen suport directament cap a aquest projecte. El ramat va sortir de la Bullosa, la Cerdanya, el 6 de setembre i acabarà aquest dilluns a Clariana el seu recorregut de baixada per evitar el fred de l'hivern. Segons la web del Camí Ramader de Marina, Vilanova, la Geltrú, Cunit i Castellet i la Gornal són els tres ajuntaments veïns de Cubelles que participen directament amb el projecte. El projecte Camins de Vida arriba a la seva quarta edició per reivindicar el valor del món pastorívol, el patrimoni dels camins ramaders i la connexió entre territori, cultura i sostenibilitat. El ramat transhuman està format per un centenar de cabres i va guiat pel pastor Dani Giraldo, acompanyat de voluntaris. Al llarg del camí s'organitzen diferents activitats en els municipis per on passa el ramat, amb xerrades, debats, activitats lúdiques i culturals que tenen l'objectiu de donar a conèixer la transhumància i el seu valor com a patrimoni, així com la importància també per al territori. El ramat creuarà, molt probablement, pel mig de la vila, seguint l'antic camí ral que passa, en el cas del nucli antic, pel carrer de Sant Antoni i el carrer Major. Després continua ja per les urbanitzacions en direcció cap a Cunit. L'horari del pas del ramat, però, per ara es desconeix, és poc concret, serà durant el matí, però no s'ha acabat de concretar quines seran les hores en què passarà el ramat per Cubelles. Aquest cap de setmana s'organitza a Cubelles la primera fira d'artesanes i artistes al Passeig Marítim, una fira que comptarà amb 23 parades fetes per dones artesanes i artistes i també una carpa informativa de l'Ajuntament. Obrirà portes a partir de les 10 i durant tota la jornada d'aquest dissabte 10 d'octubre les persones visitants podran conèixer les creacions de les participants i gaudir d'un programa d'activitats que inclou música en directe i un taller de crochet. La jornada inclou també un concert vermut en acústic amb Olivia Iglesias, un taller de crochet a càrrec de Carlota Morán i una actuació de música de Body and Soul amb Mònica Sabadell. La Fira d'Artesanes i Artistes ha nascut amb l'objectiu de donar més visibilitat i poder promoure el talent creatiu de les dones, dignificar els oficis artesans i fomentar la creació de xarxes de col·laboració entre artesanes i artistes. La iniciativa s'emmarca en les polítiques d'igualtat impulsades aquest 2026 pel Servei d'Informació i Atenció a les Dones, el SIAT del Garraf, amb el suport de l'Ajuntament de Cubelles. La fira tindrà continuïtat també els dies 17 i 18 d'octubre a Olivella amb una nova cita d'aquesta iniciativa. Els Castellers del Foix tornen a plaça aquest dissabte a Viladecans. Actuaran al costat d'una colla de Xile, els Castellers de Lo Prado, juntament amb els castellers locals de Viladecans i la colla jove de l'Hospitalet. Després d'un setembre amb una agenda intensa, amb el viatge que van fer a Flandes i el concurset de Quarts Amunt, els Castellers del Foix obren les actuacions d'aquest mes d'octubre amb una diada a Viladecans. Allà, a més, tornaran a actuar amb un altre representant internacional, tal com els va passar també a Flandes, on van poder actuar amb els Mannequin de Brussel·les. Ara tindran al costat una colla provinent de Xile. Es tracta dels Castellers de Lo Prado. L'associació Mirall Blau acaba d'inaugurar un nou centre de teràpies ocupacionals a Vilanova i la Geltrú que va adreçat a persones amb discapacitat intel·lectual i diversitat funcional. La directora de l'entitat és la cubellenca Susana Lozano Camacho, que ha passat recentment per Ràdio Cubelles, on ha exposat els objectius d'aquest servei concebut per oferir una atenció personalitzada i fomentar una integració plena a la comunitat. La iniciativa respon a una forta motivació personal i familiar de la mateixa cubellenca Susana Lozano.
5: Es muy vocacional, es vocacional. Yo llevo muchos años trabajando en lo que la discapacidad intelectual o diversidad funcional lleva, porque yo tengo un hijo, Gonzalo, con 17 años y tiene TEA y trastorno del desarrollo del lenguaje. Durante todos estos años que con Gonzalo te vas dando cuenta de la necesidad real que hay, pues de trabajar, de incluir, de hacer inclusión y de ir más allá con este colectivo, ¿no? Entonces, después de meditar mucho tiempo y seguir trabajando y tal, pues llega a la conclusión de que era hora ya pues trabajar algo más personal. Algo más personal, algo más cara mirado también pues a Gonzalo, a mi hijo, y por qué no dar esa inclusión a 24 chicos más, que es lo que nosotros podemos acaparar en nuestro centro.
0: Lozano ha explicat que aquest projecte de Mirall Blau va néixer arran de la seva experiència com a mare d'un jove que ara té 17 anys, que té trastorn de l'espectre autista i trastorn del desenvolupament del llenguatge, un fet que li ha permès constatar la falta de recursos existents per a aquest col·lectiu, sobretot un cop superada l'etapa escolar obligatòria. L'associació Mirall Blau planteja una atenció diurna en horari de 9 del matí 5 de la tarda amb l'objectiu de mantenir els usuaris actius amb dinàmiques quotidianes, com ara fer sortides al mercat i les compres per preparar els menjars, la gestió del dia a dia. També busquen activitats físiques o esportives que estiguin adaptades per afavorir la salut i la convivència, i ofereixen activitats ocupacionals per evitar el sedentarisme i potenciar les capacitats individuals. El centre, situat a Vilanova, arrenca amb un màxim de 24 places, combinant places privades amb places concertades que arribaran mitjançant els serveis socials territorials del Garraf. Segons ha detallat la directora Susana Lozano, l'ingrés en el centre segueix un protocol previ en què la persona interessada passa una jornada de prova per garantir que se sent còmoda i adaptada a la dinàmica abans de formalitzar l'admissió.
5: Nosotros somos un protocolo que tenemos que llevar muy a rajatabla, que son todas las personas que están interesadas, tienen que venir un día a probar con nosotros cómo se sienten. Nosotros queremos que las personas que vengan se sientan a gusto, tranquilos, bien, sobre todo que vengan contentos. Están contentos y ese protocolo nos lleva pues a pasar lo que te comentaba un día con nosotros y ese y una vez que ellos deciden pues sí, oye, pues vamos a venir, pues entonces ya se empieza pues una serie de papeleos, para que me entiendas, ¿no? Para poder entrar al centro, porque claro, tenemos que tener también todo controlado, ¿no?
0: Tot i que l'espai de Mirall Blau s'ha acabat establint a Vilanova i la Geltrú, Susana Lozano ha assenyalat que inicialment van presentar la proposta també a l'Ajuntament de Cubelles, ja que resideix aquí, tot i que la proposta no es va arribar a concretar. En tot, la responsable no descarta obrir en un futur un segon servei de teràpies ocupacionals aquí al municipi i d'aquesta manera donar resposta també a la demanda creixent que hi ha tant a Cubelles com a tot el Garraf. El govern local ha aprovat el nou projecte per desencallar les obres del Centre de Serveis per a la Gent Gran, el CEIAR. Aquestes feines es van aturar fa aproximadament 3 anys, al cap de poques setmanes de començar, per mancances tècniques i problemes amb l'empresa licitadora. El pressupost previst en el nou projecte és ara d'uns 240.000 euros per acabar aquesta reforma de la part del Centre Social Joan Roig i Piera que ocupaven l'antic espai jove i la sala d'activitats. Segons la regidora de Gent Gran, Alexandra Corbillo, un cop feta aquesta aprovació del projecte, les obres haurien de sortir a concurs tan aviat com sigui possible.
6: S'està desencallant, ja s'ha aprovat el projecte arquitectònic i ara pues, estan redactant els plecs perquè pugui sortir i desitjo que sigui abans de que puguem veure allà paletes abans de final d'any. Ho desitjo, de veritat que ho desitgem tot el govern amb molta, bueno, espero que sí.
0: L'aprovació del projecte, anomenat tècnicament modificació i actualització bàsica i d'execució per la reforma i adequació del nou centre de dia per a la gent gran, redactat per l'arquitecte Joaquín Cortés, s'ha aprovat aquest finals de setembre i, de fet, aquesta mateixa setmana d'octubre s'ha anunciat oficialment en els butlletins oficials. La regidora Alexandra Corbillo feia mesos que anava darrere de poder tancar els detalls i els tràmits amb els serveis tècnics municipals per poder desbloquejar aquestes obres. Tal com ha explicat en una entrevista a Ràdio Cubelles, el camí de l'administració però té uns passos que s'han de seguir amb garanties.
6: Es fa un projecte per quan estava al local d'una manera. Ara el local està amb un altre, perquè hi ha unes obres fetes. Llavors, s'ha de fer un altre projecte amb aquestes obres, aquest projecte s'ha d'aprovar, aquest projecte doncs, ha de passar totes les fases d'aprovació tècniques, totes les fases d'aprovació també a nivell de circuit de l'Ajuntament, internes, fer tots els plecs tècnics, els plecs administratius, llançar la licitació, que hi hagi un període de presentació d'ofertes, doncs, tot això ha anat passant els mesos.
0: I pel que fa al funcionament d'aquest equipament, que s'anomenarà SEIAR, que és una mena de centre de serveis destinat a la gent gran, doncs un cop estigui acabat serà l'empresa pública Sumar, la que s'encarregarà de la gestió d'aquest servei. Després que, recordem, el ple municipal va aprovar un reglament d'aquest servei amb la proposta de conveni i amb la compra d'una participació de l'empresa. La iniciativa també compta, recordem, amb el suport de la Generalitat i en un primer moment hauria d'oferir 25 places. La Biblioteca de Cubelles és el punt de trobada del nou Espai Comunitari de Benestar. Es tracta d'un projecte del Consell Comarcal del Garraf, compartit també amb Canyelles i Olivella, que forma part de les accions del Servei de Primera Acollida. Es tracta concretament de 12 sessions que combinen eines de gestió emocional, tallers d'art-teràpia i art floral i suport mutu intergeneracional. Una iniciativa que sorgeix de l'experiència prèvia que s'ha adquirit amb els grups de dol migratori i de la detecció d'una necessitat de treballar amb un model nou més obert a tota la ciutadania que reforci el benestar comunitari. El projecte busca, per tant, normalitzar algunes experiències humanes, com ara la pèrdua, la reconstrucció vital i la gestió de les emocions i trencar les bombolles d'aïllament, fomentar un autèntic teixit comunitari on persones de diferents trajectòries puguin compartir vivències i crear una xarxa de suport sòlida. L'espai està obert a qualsevol persona de Canyelles, Cubelles i Olivella qui vulgui participar en unes sessions que es fan els dimarts de 10 del matí a 11:45 del migdia a la biblioteca fins al 12 de desembre, cada dimarts en aquests horaris. La metodologia és participativa, es fan ús de dinàmiques com el mapa corporal o la meditació per incentivar una participació activa. També es preveu la incorporació gradual de persones grans en algunes de les sessions amb la voluntat de potenciar un intercanvi mutu intergeneracional entre col·lectius. L'Espai Comunitari de Benestar vol convertir-se en una eina de transformació social i un punt de referència, sobretot per a les persones participants, però també per tota la societat. El projecte, com dèiem, s'emmarca dins les accions del Servei de Primera Acollida i es pot contactar mitjançant un missatge en un número de WhatsApp disponible al web de l'Ajuntament i del Consell Comarcal. Convocada una vaga general pel pròxim dia 11 de novembre. Les organitzacions que convoquen aquesta aturada diuen que ho fan sota els temes principals de l'habitatge i els salaris dignes. Així ho han anunciat en roda de premsa aquest dimecres els representants dels sindicats convocants, que són Comissions Obreres, UGT, la CGT, la Intersindical Alternativa de Catalunya, la COBAS, la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca i el Sindicat de Llogateres, després d'acordar-ho en una reunió. La portaveu del Sindicat de Llogateres de Catalunya, Carme Arcarazo, ha explicat que aquesta vaga per l'habitatge, vol aconseguir demandes concretes i ha assenyalat que, sobretot, pretén aturar la compra especulativa i els desnonaments.
7: Unes demandes molt concretes per aconseguir contractes indefinits, que baixin de manera dràstica els preus dels lloguers, però que pugin els salaris. És una vaga per aconseguir que es prohibeixin les compres especulatives. És una vaga per aconseguir un impost a la riquesa que ens permeti ampliar de veritat el parc públic. I també és una vaga per aconseguir drets sindicals al món dels lloguers, al món dels llogaters, i una vaga per aturar, en definitiva, els desnonaments.
0: La secretària general de Comissions Obreres de Catalunya, Belén López, ha reclamat que la mobilització per la vaga de l'11 de novembre marqui un abans i un després, ha dit, i ha demanat que s'aturi el país.
8: Una vaga que ha de ser una immensa mobilització que marqui un abans i un després. Ja n'hi ha prou de marges empresarials històrics que creixen i creixen i creixen i la riquesa no arriba a les butxaques de la gent treballadora. Només fan complir les butxaques dels especuladors i de les grans empreses. Per tant, nosaltres el que demanem és que tothom s'assumi en aquesta vaga general i que el dia 11 de novembre aturem el país, que estic convençuda que serà així i serà tot un èxit.
0: I el secretari general de la UGT de Catalunya, Camil Ros, ha indicat que la vaga per l'habitatge no és improvisada i ha assenyalat que la mobilització pel desnonament de la Mari Carmen a Madrid i la votació dels decrets al Congrés dels Diputats haurien sigut els elements determinants per impulsar-la.
9: Aquesta vaga no és una vaga improvisada. Per això també suposo que estem aquí totes les organitzacions. Ja feia mesos i mesos que se'n parlava. Faltava trobar l'oportunitat o decidir quan. I a vegades les coses no es poden planificar, sinó que cal actuar en el moment. I, evidentment, a partir dels fets ocorreguts i de l'esclat de mobilització que va sortir arrel de la Mari Carmen, ha estat un element determinant. L'altre element determinant és la votació al Congrés de Diputats, que les dretes tomben de forma inhumana aquells decrets.
0: La data de l'11 de novembre s'ha donat a conèixer després de saber-se la mort de la Mari Carmen, la dona desnonada a Madrid, que va encendre el moviment per l'habitatge arreu de l'Estat. A banda dels sindicats, la plataforma Dignitat a les Vies també ha anunciat que s'afegeix a aquesta convocatòria de vaga de l'11 de novembre.
10: Arriba una nova jornada esportiva aquest cap de setmana on el Club de Futbol Cubelles afronta dissabte una nova jornada de la segona catalana amb un partit exigent davant del Ulldecona. El conjunt cubellenc arriba al duel amb 6 punts després de 3 jornades i ocupa la quarta posició, mentre que els ebrencs també sumen 6 punts i són tercers. El Cubelles ha començat la temporada amb 2 victòries i una derrota. L'equip de Josu i Manol va debutar guanyant per 1-2 al camp del Torreforta i una setmana després va superar el Camarles 2-0. A la tercera jornada i en ple cap de setmana amb alertes i aiguats per tot Catalunya va arribar la primera derrota per 2-0 al camp de l'Amposta. L'Ulldecona presenta també un balanç de 2 victòries i una derrota. Va començar la Lliga amb una contundent 3-0 davant de l'Ampolla, va guanyar 0-2 a Amposta i en l'última jornada disputada va perdre 1-4 davant del Calafell. Els dos equips arriben, per tant, separats només per la diferència de gols. El partit es jugarà dissabte a 6:45 al Municipal Josep Pons i Ventura i servirà per veure quin dels dos equips és capaç de recuperar el camí de la victòria i mantenir-se en aquesta zona alta de la competició. Pel que fa al segon equip del Club de Futbol Cubelles, també tindrà jornada. En aquest cas, jugarà a Vilanova del Camí i ho farà divendres al vespre, en un partit avançat a la jornada on els cubellencs tornaran a competició després d'haver ajornat el seu partit el passat cap de setmana, moments abans de començar davant del Vegas, just quan es va anunciar l'alerta per als aiguats que van patir durant el dissabte a la tarda. Per altra banda, tenim el Club de Futbol Sala Cubelles, que diumenge farà el seu debut a la primera divisió catalana, després que el partit de la primera jornada davant del Sant Just també quedés suspès. El debut serà especialment atractiu perquè arribarà en format de derbi comarcal a la pista del Club de Futbol Sala Sitges. Serà diumenge a 6:45 de la tarda i el partit es disputarà al pavelló dels Pinsbens. Tornen a retrobar-se dos equips que tenen molta història de competició, una rivalitat important i a més ho fan en aquest debut a la primera divisió catalana després que la primera jornada no es pogués disputar amb normalitat. També diumenge el Club de Futbol Sala B rebrà el CAS B en el que serà la segona jornada de Lliga. I en hoquei, el primer equip del Club Patí Cubelles tornarà a jugar a casa després d'estrenar la temporada amb un empat a la pista del Vendrell i una derrota. un partit que els covellencs doncs no van aconseguir sumar i, per tant, només han pogut sumar un punt en les dues primeres jornades disputades. Aquest diumenge, a 1:45, el rival serà l'Espanyol. El partit arriba, per tant, amb el repte d'aconseguir la primera victòria del curs davant de l'afició covellenca. Pel que fa a l'equip també del Club Patí Covelles, tindrà el B, el conjunt femení també jugarà. En aquest cas, jugaran a domicili pel que fa al B a la pista del Joieries Moner Sant Ramon i el femení a la pista del Sant Feliu. I pel que fa a vòlei, doncs aquesta setmana no hi haurà competició. Ja el calendari estava estipulat així, que aquesta setmana hi havia descans. És probable que s'aprofiti per recuperar partits que no es van poder disputar el passat cap de setmana. Així doncs, una jornada intensa per uns equips que tornaran a la competició, molts d'ells després d'haver-se quedat amb les ganes el passat cap de setmana, i estarem molt pendents primer del debut del futbol sala a la primera catalana en aquest derbi davant dels Sitges i, evidentment, el retorn del Club de Futbol Covelles al Josep Pons i Ventura amb la visita de l'Ull de Cona, aquest rival a la zona alta de moment en aquest inici de Lliga.
0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Covelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocovelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
11: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocovelles.cat.

tinc roses. On la novel·la que tothom demana l'hem escrit tu i jo. Que tothom sabrà de la nostra història i sentiran que l'hem escrit per ells. Que serem l'enveja dels amants que no s'estimen bé.

¿vale? Ja, Dani, pots tornar-hi, sisplau, és que puc desafinar més.